0: I acabar parlant, en l'últim capítol, sí, més centrats en la història del Vietnam, a la seva evolució històrica, fins a la eclosió de la dinastia Nguyen a mitjans del segle XIX, i com aquesta va ser la que va rebre ja l'impacte, no, d'aquest incipient colonialisme o imperialisme europeu, amb el que s'anomenava l'imperialisme, no, la diplomàcia de canonera, o el gunboat diplomacy. I vam arribar a parlar, no, de l'ocupació de Saigon per part dels francesos, després de tot el sud del Vietnam, com a protectorat, a més també el protectorat sobre Cambodja, a partir del 1863.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: himne patriòtic vietnamita, la música que ens acompanya aquests, en aquests episodis dedicats al tema, però també recordar-vos, ha sortit al principi de la intro, oi? Us heu espantat una miqueta perquè a vegades, escoltant el nostre programa, el primer que esteu acostumats a escoltar és la sintonia del Portes de Troia. En canvi, en aquest programa, com en l'anterior i en el posterior, doncs surt l'anunci de que, atenció, Albert d'Abril, el dia 31 de maig, estem fent el programa, enregistrament en directe del programa de les Portes de Troia al Palau Robert de Barcelona.
1: El número 500, concretament. Correcte. I ja sabeu que per apuntar-vos el que heu de fer és entrar a les nostres xarxes socials, on trobareu el cartell amb un codi QR o els enllaços d'un formulari molt senzillet per controlar una miqueta l'aforament i sobretot els drets per enregistrar-vos, etc, etc, que ja sabeu que ens encanten les vostres dades.
0: I veniu amb moltes ganes, també, si sou molt, molt aficionats al nostre programa, aquell dia de venir, gaudir amb nosaltres d'aquella estona fent el programa. Hi haurà alguna sorpreseta, no desvetllem res, però també us diem que no us ho penseu gaire, perquè a hores d'ara estem gravant el programa, encara falta, quan estem gravant aquest programa, però el dia d'avui, no mentirem, dia de la victòria, 9 de maig, però l'aforament està mig a ple, o sigui que no us ho penseu gaire, afanyeu-vos, que també, clar, la sala té unes limitacions i, per tant, ens encantaria que tothom que hi vulgui pugui anar aquell dia amb nosaltres. Doncs bé, amb aquesta meravellosa música encetem aquest programa d'avui, dedicat, més centrat en el domini colonial francès d'Indochina. Jordi, en el context, estem en el context de l'imperialisme del segle XIX i la rivalitat colonial que hi ha entre França i Gran Bretanya. Clar, la zona, com hem vist, després de passar molts segles sense que els europeus la trepitgessin gaire, torna a estar en l'òrbita europea. Perquè això torni a passar i torni a estar en l'òrbita europea, tenim el nom d'Henri Mouat. Qui va ser aquest personatge?
2: Bé, una mica responent a la pregunta, no?, d'aquest interès que retorna a la regió, havíem parlat en un programa anterior de les expedicions d'uns exploradors neerlandesos que fan uns primers viatges a través del riu Mekong. Aquesta zona entra una mica en una època fosca de desinterès per part dels europeus, però que aquest retorna ja a mitjans del segle XIX a partir d'aquest interès un altre cop dels francesos en la regió i unes primeres exploracions del riu Mekong que també d'alguna forma ajudaran a vertebrar la posterior conquesta de tot el territori per part dels francesos i de l'establiment de la colònia dels respectius protectorats. Aquest primer personatge que explora el riu Mekong, Henri Mouat, apareix a la regió a mitjans del segle XIX, concretament arriba a Bangkok el 1858, comença un viatge riu amunt, arribant fins a la capital del decreixent regne de Cambodja, i allà, perquè recordem, també havíem explicat, un regne que era molt cobejat tant pels vietnamites de la dinastia Nguyen com pels siamesos de l'actual Tailàndia, i aquest personatge francès, Henri Mouat, que és de professió naturalista i explorador, farà amistat amb el príncep Norodom, el príncep regent d'aquest protectorat de Cambodja, que li permetrà o li proporcionarà assistència pels viatges. Per què és famós, sobretot, aquest Henri Mouat? Per ser el primer europeu que realment farà una descoberta ja pel món europeu modern i contemporani dels temples d'Angkor Wat, que n'havíem parlat en el primer, en el primer capítol d'aquesta sèrie, quan parlàvem de l'imperi Khmer. Al final, Angkor Wat és la gran obra de l'imperi Khmer, que encara a dia d'avui podem visitar, per sort. És un dels primers registres europeus que fan d'aquests temples, que descriu, no?, amb gran entusiasme i detall, tot i que al final sempre van dur a terme alguns errors a nivell de datació o de descripció escultòrica. També és molt important per tots els esbossos que acompanyen les seves descripcions escrites, que són de les primeres imatges que els europeus podran veure a la premsa de l'època d'aquests edificis tan espectaculars. Quan retorna a Bangkok, prepara una altra expedició a Laos, que serà molt més complicada, rebrà moltes més traves burocràtiques i el mateix Henry Mohod desenvoluparà actituds racistes cap a la població local, a qui tractarà de forma bastant incorrecta, però això no farà que no pugui arribar a la capital d'un d'aquests petits regnes laosians, Luang Prabang, però no obté permisos per poder viatjar més amunt, cap al nord del Vietnam, que era un dels seus objectius. Tot i això, aquesta expedició és important per la recollida de dades etnogràfiques i geogràfiques i científiques que durà a terme. El 1861 morirà de febre i serà enterrat a prop de Luang Prabang, perquè és conegut aquest personatge sobretot per ser el gran descobridor d'Angkor Wat al món occidental ja contemporani.
1: El primer en anar-se a trobar ell mateix, no?, en aquests famosíssims temples.
2: Exacte.
1: Aquesta investigació de Mohod inspirarà fortament a Francis Garnier i la seva obsessió amb l'exploració del riu Mekong. Què vol fer aquest personatge? Què vol fer Garnier?
2: Vale, Francis Garnier també era un personatge francès que hi ha una època en la qual els francesos cada cop tenen més clar que han de controlar aquesta regió i d'alguna forma emmirallat també en els èxits britànics sobre Hong Kong després de la guerra de l'opi, es creu, o almenys aquest personatge creu, que el control del Mekong ha de ser clau per l'enriquiment de la metròpoli, i així intenta convèncer també a les autoritats franceses. Comença treballant pel Servei d'Administració d'Afers Indígenes a Cholon, que era un petit enclavament colonial a Saigon, que Saigon estava ja en mans franceses, però no, els resultats en un primer moment de la seva missió no són els que esperen. Es debat també als principis dels anys 60 del segle XIX sobre si el control de Cochinchina, que és aquesta zona del sud de l'actual Vietnam, que des de, recordem, des del 1866 ja serà una colònia efectiva francesa, el debat és si el control d'aquesta zona del Vietnam, que engloba, per exemple, el delta del riu Mekong, ha de portar riqueses. Garnier intenta convèncer les autoritats que s'ha de fer és anar riu amunt, explorar el riu, que és que ell creu que és una gran via comercial que li permetrà arribar a l'interior de la Xina i allà sí poder obtenir grans avantatges comercials i poder rivalitzar amb els britànics. Però clar, Francis Garnier es basa més en una creença en el que ell es pensa, que hi haurà, que no pas en una...
1: Ai, en l'evidència.
2: En l'evidència de saber el que hi ha. Però, al final, després de molt pressionar, el governador de la colònia, l'almirall La Grandia, li dona permís per poder muntar una expedició i remuntar el riu Mekong.
0: Molt bé, així doncs es dona aquesta expedició d'exploració pel riu Mekong el 1866. Jordi, quines van ser les característiques d'aquest anhelat viatge?
2: Vale. Primer de tot, ja s'endú una petita decepció al nostre amic Garnier, perquè el mirall de Grandier, que era el governador, escull un altre personatge, Ernest Duart de Lagré. S'assembla el nom, però no és Le Grandier, és de Lagré, com a comandant de l'expedició, perquè era un comandant més experimentat, però posa a Francis Garnier com a segon de l'expedició, vale? Perquè al final el governador considerava més fiable aquest personatge de Lagré. Tot i així, l'expedició tampoc no estarà molt preparada a nivell ni logístic ni de planificació, perquè al final les dificultats tècniques que hauran de travessar per poder remuntar el riu, un riu com el Mekong, amb un riu tan cabalós, amb tantes cascades que s'interposen en el camí per poder-ho remuntar, seran bastant importants.
1: Tenen nom una miqueta de xampú, no? Alegre, Mussel de Alegre, Garnier... Bueno, en fi, amb totes aquestes dificultats davant seu, comença l'expedició. Jordi, explica'ns-la una miqueta, sisplau.
2: Sí, el mes de juny-juliol del 1866 surten de Saigon, viatgen fins a Phnom Penh, que seria l'actual capital de Cambodja, passant per Tonle Sap i passant pel costat dels temples d'Angkor, segueixen fins a una ciutat que es diu Krathi. Al final, tots aquests noms que anem pronunciant, tenint el nostre beneplàcit de que segurament ho pronunciem malament, però que
0: sí.
2: Demanarem perdó a les autoritats pertinents, sí. Però al final aquesta zona del món, el juny-juliol, és una època de pluges, això fa que les dificultats tècniques i logístiques siguin cada cop més difícils, cada cop estan més aïllats, cada cop hi ha més dubtes sobre la viabilitat d'aquesta expedició. Un riu que també està plegat de zones amb ràpids, que fa que no puguin remuntar-se fàcilment. Els passos alternatius que es busquen per intentar rodejar algunes cascades també són molt dificultosos. Malgrat tot, aconsegueixen arribar a una vila, a un poble que es diu Champasak, ja, podríem dir, al costat laosià de la frontera. O sigui, si prenéssim les fronteres actuals, Champasak ja seria al costat de Laos, on comencen a mantenir relacions amb els reietons locals. Recordem que Laos era encara una zona amb petits regnes que estaven federats. També troben cada cop més problemes de disciplina en aquesta expedició. Malgrat tot, segueixen endavant fins a Luang Prabang, que sí que és l'antiga capital del regne Lao. Mm-hmm.
0: Molt bé. I com es van viure aquests primers mesos de viatge, Jordi? Què és el que destacaries?
2: Sobretot el que destaquen, almenys el que he pogut llegir, és que aquesta expedició va poder recollir molta informació científica, molta informació etnogràfica, molta informació naturalista, però no potser molta informació estratègica o política o amb una vàlua econòmica, que era el que pensaven que trobarien. També l'expedició, un cop arriben a Luang Prabang, coincideix amb una època de festivitats i sí que acaben sent una mica... Igual que havia passat amb els exploradors holandesos uns segles enrere, molt sorpresos per les actituds o costums i la laxitud moral, sobretot en temes sexuals, que molt obertament es tractaven en aquest tipus de festivitats.
0: I l'expedició ens explica, segueix riu amunt, riu amunt, però, clar, dins de la tripulació hi ha un moment de dissenteixen sobre cap a on ha d'anar la cosa. Quines seran les dues opcions que es disputen, diguéssim, la decisió de cap a on ha d'anar l'expedició?
2: Al final, en aquest tipus d'expedicions fluvials, d'exploració, que vas cap a territori desconegut o en gran part desconegut, és el més habitual, és molt habitual que puguin haver-hi dissensions. Si recordeu, fa uns mesos vam parlar de l'exploració de l'Amazones, que també va portar de tot menys consens. Doncs en aquest cas no seria una excepció. Mentre estan a Luang Prabang, el líder nominal de l'expedició, que és l'almirall de Lagré, emmalalteix. Emmalalteix, però tampoc no era el primer. Ja durant al llarg de tots aquests mesos d'expedició, molts membres de la tripulació patien diferents malalties. Estem en una zona tropical, amb persones que no estan habituades a les temperatures i al contacte amb segons quins bacteris o quins animals. Malgrat tot, l'expedició segueix riu amunt. A l'octubre del 1867, per tant, ja un any després, creuaran a la Xina, a la província del Yunnan, que és una província del sud de la Xina, gràcies a haver obtingut uns salconduits especials. Al final, aquí també hi ha una feina de burocràcia molt important per anar aconseguint permisos per creuar fronteres que estan fora del control de les pròpies potències imperialistes. Reben també ajuda d'alguns reietons locals, però aquí és quan comencen a haver-hi alguna divisió o la dissensió d'opinions entre Garnier...

0: portadora de riquesa que no pas al Mekong, que fins al que ell havien vist en aquest moment no prometia gaires beneficis. Uh-huh. Què passava, però? Que aquesta zona del Yunnan estava controlada per rebels musulmans. Estem parlant de finals de... mitjans finals del segle XIX. L'imperi Qing és un imperi molt gran, però amb molts problemes interns, amb moltes rebel·lions, amb molts senyors de la guerra que també tenen control sobre diferents territoris, en aquesta zona controlada per rebels musulmans, per exemple. L'almirall de Lagrée decideix canviar de rumb, anar-se'n fins a Kunming, que és la capital d'aquesta província del Yunnan, però allà, cada cop més malalt, acaben separant la seva l'expedició de Lagrée amb la de Francis Garnier.
1: Per tant, si la Grey es mor, com bé has avançat, no? L'opció que s'imposa, òbviament, és l'altra. Com seguirà l'expedició amb la idea de Garnier d'arribar a les fonts del Mekong com a objectiu?
0: Un cop de la Grey ha mort, el 12 de març del 1868, Garnier decideix seguir amb el seu objectiu, però què passa? Que allà cada cop són més, tenen més dificultats per poder seguir la seva expedició. Malgrat tot, aconsegueixen entrar a la província, però cada cop, com més avancen, reben més hostilitat de, diríem, les autoritats locals, en aquest cas el sultà de la ciutat de Dalí, que per alguna forma desconfiava d'aquests estrangers acabats d'arribar, desconfiava que fossin francesos, no s'ho creia, sinó que es pensava que eren anglesos, que per alguna raó no li caia massa bé als britànics. Per tant, aquesta expedició francesa és obligada o convidada a marxar per salvar la seva vida, però en el moment que coneixen aquesta expedició ja separada de la mort de Lagrée, del març del 68, decideixen seguir l'expedició fins a i arribar al riu Yangtze, encara una mica més al nord de la Xina, i d'allà ja sí que naveguen riu avall fins a sortir al mar de la Xina meridional i seguir fins a Saigon, on arriben el 29 de juny del 1868. Per tant, aquesta expedició acaba canviant el rumb i tornant a Saigon al juny del 68.
2: Molt bé, per resumir, Jordi, quin seria el balanç del viatge per explorar el Mekong? I també una petita reflexió de per què el Mekong no se'l recorda tant en comparació amb rius importantíssims com el Nil o el Ganges.
0: Sobretot, pel que heu pogut escoltar, aquesta exploració va tenir un munt de problemes tècnics, un munt de problemes logístics, però que sí que va ser important a l'hora de recollir dades etnogràfiques, científiques i geogràfiques. No va tenir l'èxit comercial o geoestratègic que es pensava Garnier que tindria, però la vàlua científica...
2: Un altre tipus de recurs.
0: Exacte, va ser important... Garnier sí que va ser rebut quan van tornar a França per Napoleó III, tot i que no va rebre les condecoracions o el reconeixement que ell pensava. I per què? Perquè aquesta expedició acabarà entrant poc a poc en l'oblit, i respondent a la pregunta que acabes de fer, per què no és tan present, no, en l'imaginari popular? Altres rius de fora d'Europa, com el Nil o el Ganges, estan molt més presents en el nostre imaginari, perquè al final quan parlem de les grans civilitzacions de l'antiguitat pensem sempre, no, més enllà de les europees, pensem en Egipte, Mesopotàmia o a la Índia, no? Aquestes grans cultures fluvials que d'alguna forma sempre han format part de l'espai europeu o com a mínim proper a l'europeu, no? Al final Hèrcules teòricament va arribar fins al riu Indus, no? Va arribar fins a la Índia, no? Deien algunes llegendes, el riu Nil sempre ha estat aquí a la perifèria d'Europa, però el riu Mekong és una zona encara extra perifèrica del món europeu, que per tant no ha despertat mai aquest interès.
1: Molt bé, i què farà Garnier? O sigui, ara ja el tenim a la cort francesa, no suposo, o encara no, però què farà aquest personatge després de retornar a la metròpoli?
0: Garnier, un cop acaba l'informe de l'exploració del riu Mekong, torna al sud de la Xina, també un personatge que estava bastant obsessionat amb aquesta regió del món. L'octubre del 1872 decideix tornar-hi per explorar els territoris, torna a Saigon i allà coneix un traficant d'armes francès que es diu Jean Dupuis, no sé si pronuncio bé o no, que... segons sembla, portava carregaments il·legals de diferents articles, podien ser armes, podien ser altres productes il·legals, pel riu Vermell, aquest riu que

0: desemboca a prop de Hanoi, al nord del Vietnam, fins a Kunming, que era a la zona del sud de la Xina, la capital de Yunnan, i se suposa que aquest traficant seguia aquesta ruta gràcies a la informació que suposadament havia rebut d'aquests exploradors francesos del Mekong. O sigui, d'alguna forma, Francis Garnier es troba involucrat en un conflicte diplomàtic perquè aquest Jean Dupuis havia, estava detingut a Hanoi i els mandarins de la cort vietnamita l'acusaven de, i també de, a la vegada acusaven a Garnier d'haver col·laborat amb aquesta expedició. El governador de Saigon demanarà a Garnier que vagi fins a, fins a aquesta zona a Kunming per alliberar a Jean Dupuis i que prengui control efectiu, per tant, control militar, per tant, estem parlant d'un incident ja militar, de zones estratègiques al voltant de Hanoi. Això es coneixen com els incidents de Tonkin, que serà també una de les, podríem dir, primeres potes dels francesos al nord del Vietnam, que posteriorment tornarem a parlar. Entre l'octubre i el desembre d'aquest 1873 hi ha diferents escaramusses i combats entre expedicionaris francesos i vietnamites ajudats pel que es coneix com l'exèrcit de la bandera negra, que era un exèrcit rebel del sud de la Xina. Els francesos, però, acabaran perdent el control d'aquest territori i Garnier serà, en una d'aquestes escaramusses, mort i decapitat. Finalment, Garnier serà enterrat de forma molt austera i sense cap tipus d'honor oficial.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: l'himne del Vietcong. Ja més endavant entrarem en aquestes, en aquestes batalles, però encara no.
1: Encara queda, encara
0: Escolta,
1: queda.
0: Jordi, tu vindràs al 500?
1: Per suposat que sí.
0: Has confirmat la teva assistència, eh? Al tanto.
1: He confirmat la meva assistència. No sé que hi hagi algun daltabaix important, però allà estarem.
0: Molt bé. Com el Jordi, altres també convidats recurrents aquí del Portes de Troia estaran allà, que ho sapigueu, que alguns ens han dit que estaran per allà. O sigui que també és una ocasió per posar cara a aquelles persones que també alguns de vosaltres heu escoltat a moltes i moltes hores, que alguns han vingut aquí a fer uns quants programes. Molt bé, seguim avançant, avancem més en el temps, ara ja per conèixer la incidència en el territori d'August Paví, ja en ple imperialisme, i en els inicis de la dita segona revolució industrial. Per què és important Paví?
1: August Paví, que acabaria aquesta trilogia d'exploradors francesos del Mekong, que hem començat amb Henri Mouhot, amb Francis Garnier, acaba August Paví, d'origen bretó. Aquest personatge arriba al 1871 a la Cochinchina francesa com a soldat i se'l destina a Kampot, ja dins de l'actual Cambodja, com a telegrafista. Al cap de poc temps, però, es torna un expert, i això és una cosa que també és digna d'elogi, podríem dir, es torna un expert en la llengua i la cultura cambodjana. I no és el típic, no és el típic buròcrata gris que està allà amb la seva illa, sinó que s'integra amb la...
2: Picant el telègraf.
1: Exacte, picant el telègraf, però s'integra amb la cultura local, arriba com a conèixer bé d'aquesta cultura i aquesta llengua, i recorre i cartografia gran part del país. A mesura que va fent viatges, no?, de construcció de línies telegràfiques que uneixen les diferents ciutats de la regió, per exemple, Phnom Penh amb Saigon, Saigon amb Bangkok, va, diríem, entrant cada cop més en profunditat amb aquesta cultura local. Això també li facilitarà un ser promocionat a càrrecs més elevats, a càrrecs ja diplomàtics, o sigui, passa de soldat i telegrafista a càrrecs diplomàtics, en part gràcies al seu interès per la cultura, a partir dels anys 80 del segle XIX. Això li donarà un paper diplomàtic important, com a negociant de tractats i amb diferents reietons locals o diferents entitats polítiques locals, i així també podem consolidar la influència francesa a la zona. Tant és així que el 1886 va ser nomenat cònsol a Luang Prabang i va participar activament a la delimitació de fronteres entre els territoris francesos i els seus veïns siamesos, en un moment també de plena o gran rivalitat amb l'expansionisme britànic. Entre el 1886 i 87, en missió a Luang Prabang, aquest regne Lao, l'amenaça d'exèrcits siamesos i van dir xinesos que actuen sota la protecció de Beijing. August Paví pren part activa en la defensa i l'ajuda cap al governant de Luang Prabang, i això li dona a aquest Paví com un estatus especial, no?, a ulls d'aquests laosians, com a protector del país. Això també servirà perquè el 1858 es pugui consolidar el control més directe de França cap a aquest territori i, d'alguna forma, obrint la porta a la posterior incorporació de Laos dins de la Unió Indochina ja el 1899.
2: Per tant, ens centrem a parlar ara d'Indochina durant el període sota domini colonial francès, que s'allarga fins la Segona Guerra Mundial. D'aquesta situació de control colonial, quines etapes hauríem de destacar, Jordi?
1: Algunes ja les hem comentat, però per fer un resum o un esquelet bàsic de dates clau, el 1863 s'aconsegueix el protectorat de Cambodja, el 1867... s'aconsegueix el control de Cochinchina com a colònia directa de França. Entre 1872 i 1873 ja es produeixen els fets incidents de Tonkin, que hem parlat anteriorment, amb el paper que va tenir Francis Garnier. El 1874, després d'aquest incident de Tonkin, es produeix un acord o un tractat entre França i l'emperador Tuduc, que n'havíem parlat en el capítol anterior, però com de pau, però que aquest Tuduc a la vegada estava duent alguns acords una mica tèrbols amb la Xina. Es produïa també un augment de disputes entre França i la Xina pel control de Tonkin. Acabarà aquestes disputes d'allà als anys 80 del segle XIX amb l'ocupació el 1882 de Hanoi i la imposició del protectorat sobre tot el Vietnam el 1883. Això no acabarà tampoc les hostilitats entre els vietnamites i els francesos, perquè el 1885 es produirà una revolta en favor del rei Ham Nghi, que era antifrancès, però els francesos, com també feien els britànics en el seu moment, no, amb la seva tàctica del divide et impera, posaran el germà d'aquest rei, Dong Khang, que serà més pro-francès, com a sobirà. El 1887, ja amb el control sobre gran part del Vietnam, efectiu, es crearà la Unió Indoxina, que posteriorment Laos s'incorporarà al 1899.
0: Molt bé, ja estem Unió Indoxina, control francès. Ara, clar, aquest territori, el seu destí va lligat de la mà del que passi a la metròpoli i, com sabem, França acabarà a una Primera Guerra Mundial, a una Segona, etc. Però anem pas a pas. Les antigues elites de la zona, com es posen davant de tot aquest control francès?
1: Bueno, hi haurà actituds de tot tipus. Principalment, està parlant d'un protectorat, ja pel qui no ho sàpiga, el protectorat és tenir bàsicament un govern titella amb les elites locals. Al final, és una mica d'una banda pactem amb les elites locals per mantenir el nostre poder, de l'altra ens imposem per sobre dels anteriors governants. Els successors de l'emperador Dong Khang, que havia estat posat pels francesos, tindran un poder molt limitat. Seran governants titelles. Què fan els francesos un cop han aconseguit ja aquest protectorat? Instaurar l'ensenyament en francès i del vietnamita transcrit en el llenguatge Chuo Gung Gu, que n'havíem parlat també en un capítol anterior, és l'actual grafia o sistema d'alfabet que s'utilitza al Vietnam, i aquest llenguatge l'utilitzaran per poder formar a nous funcionaris que fossin fidels al nou règim. En final, un sistema que estava tan controlat pels mandarins, al final el Vietnam, l'imperi dels Nguyen, dominat per aquesta classe de funcionaris, mandarins, molta influència també de la Xina, els francesos imposen aquest nou llenguatge i també la llengua francesa per poder restar influència a aquests mandarins i, òbviament, també començaran paral·lelament a construir grans infraestructures, però sempre amb voluntat extractivista.
2: Molt bé. Però per fer-nos una miqueta la idea del volum, no, de població, d'infraestructura, etc., a quina era la població de la península Indoxina abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial?
1: O sigui, abans de la Primera Guerra Mundial, la població de la Indoxina francesa aproximadament es comptabilitzava en uns 16 milions d'habitants, dels quals 14 eren vietnamites, comptant els del nord, els tonquinesos, els vietnamites del centre o els de Cochinchina, 1,5 milió aproximadament. 1,5 milió aproximadament eren cambodjans i uns 600.000 aproximadament eren laosians. De tots aquests 16 milions de súbdits, estaven governats per uns 18.000 francesos, comptant militars, comptant funcionaris i comptant civils.
0: Val, i aquest territori, com va afectar l'inici de la Gran Guerra i el paper, com dèiem, de França en aquest? Com es va veure afectat el fet de que França comenci aquest gran conflicte?
1: Bueno, al final, ja a la Primera Mundial, segurament se n'ha parlat altres vegades, vull dir, les potències colonials o imperialistes utilitzen molta mà d'obra de les seves colònies per suplir tota aquella quantitat d'homes que havien estat mobilitzats, ja fos utilitzant-los com a mà d'obra a les fàbriques o les indústries de guerra o directament utilitzant-les com a soldats. Sobretot, es començaran a reclutar immigrants europeus i súbdits colonials francesos, principalment, primer, del nord d'Àfrica, l'Àfrica Occidental, però com que la mà d'obra anava sent cada cop més escassa, es va ampliar aquest reclutament francès cap a zones de l'extrem orient. Es calcula que a prop de 100.000 vietnamites van ser enrolats per lluitar com a soldats o per servir com a treballadors a Europa, als Balcans i al Pròxim Orient, als diferents fronts de guerra on van participar els francesos. Això també va suposar una exposició a una vida social i política francesa que, per molts vietnamites que no havien trepitjat mai al continent europeu, va suposar també una revolució, podríem dir, mental, una revolució de nous coneixements.
2: I aquesta participació a la Primera Guerra Mundial va aprofundir en el sentiment anticolonial dels vietnamites?
1: En part sí, perquè al final és el que hem de comentar, està exposats, no?, en una zona amb persones de diferents països, amb premsa molt polititzada, perquè estem parlant ja d'èpoques amb premsa molt vària, amb moltes ideologies que es van movent, aquests vietnamites que es veuen obligats o que han anat aprenent francès, estan exposats a diaris amb ideologies anarquistes, comunistes, socialistes, nacionalistes o diferents ideologies. Això suposa una radicalització d'una nova generació de nacionalistes vietnamites. Entre ells hi haurà el futur Ho Chi Minh, entre d'altres, que ja en parlarem més endavant. I això, sobretot aquest fenomen de radicalització d'aquesta generació vietnamita, va ser molt notable a la zona de la Cochinxina francesa, on hi havia una legislació que en aquest moment, dels anys de la guerra, permetia donar cert espai públic a l'activisme polític, encara que fos opositor. I això, òbviament, va suposar un creixement molt gran dels sentiments anticolonials.
0: I la guerra va portar algun benefici econòmic a la població local?
1: En principi, no. Sobretot aquí, com totes les guerres, qui s'enriqueix són les empreses. En aquest cas, què passava? Això que abans volia comentar, però que no havia comentat, un dels recursos, no?, que s'extreuen més de la Indoxina, és el cautxú. Vale? Les plantacions de cautxú, molt importants, també és un arbre que creix en climes tropicals, i el cautxú s'utilitzava per fer els pneumàtics. Sí? La goma del cautxú, també mines o a l'agricultura més intensiva, com la d'arròs, que podia servir també per contribuir en aquest esforç de guerra. Mm. Això què passava? Però que aquestes grans companyies comercials o extractivistes estaven o bé en mans dels francesos o bé en mans de sota del comerç de les comunitats xineses, que sempre tenen en tota aquesta zona del sud asiàtic el paper de les comunitats de xineses d'ultramar tenen un paper fonamental. Només hi havia un petit nombre de terratinents vietnamites o intermediaris que es van beneficiar d'algunes oportunitats econòmiques que van sorgir durant aquest període de la guerra, però l'economia colonial bàsicament és extractivista i sempre està dissenyada en tots els casos de qualsevol país del món en època imperialista per afavorir o bé les grans èlits locals o bé sobretot les empreses estrangeres.
2: I llavors, la pagesia va millorar o va empitjorar les seves condicions de vida?
1: També podríem extrapolar aquesta pregunta a qualsevol altra zona d'època imperialista. La pagesia...
0: I ens va bé.
1: Els camperols, al final, sempre són els que estan a sota de tot de la piràmide de classes socials. Per tant, també en el cas del Vietnam o d'Indochina vam veure com el seu nivell de vida caia en picat degut a un augment dels impostos que imposaven els francesos o també el fet de que els francesos van imposar un sistema de treball forçat, el corvée, que utilitzava aquesta mà d'obra d'agricultors, de camperols, per poder construir aquestes grans obres públiques, aquestes grans infraestructures extractivistes.
0: Molt bé. Tornem a l'ambient anticolonial. Ja està en augment per aquestes tensions que provoca la Primera Guerra Mundial. Però quins van ser els aixecaments anticolonials més significatius, Jordi?
1: Bueno, a partir del 1914, aixecaments contra els francesos n'hi havien hagut molts, segurament molts que potser ni tan sols encara s'han descrit amb precisió, però hi ha alguns dels més grans i registrats, van començar el 1914 al Vietnam, també alguns moviments de rèplica d'aquests aixecaments a Laos i Cambodja. Algunes de les revoltes més destacades en zones del Vietnam també implicaven a minories del Yunnan, aquesta zona del sud de la Xina, a minories laosianes, però que algunes vegades aquests aixecaments no està molt clar si hi havia unes aspiracions polítiques clares. Algunes altres també estaven relacionades amb el contraban d'opi, per exemple, o contraban d'armes o d'altres materials. Per tant, aquí també hi ha una línia una mica difusa entre que eren aspiracions polítiques i, bàsicament, temes de contraban. Mm-hmm. També hi ha, van haver-hi grans aixecaments al 1916, hi ha la zona de Cochinchina, a Cambodja, o, per exemple, la rebel·lió de Thai Nguyen, que es va prolongar fins al 1918. Totes aquestes revoltes van portar que a França, que hem dit fa una estona, que a la zona de Cochinchina tenia una legislació bastant oberta, no?, que permetia fins i tot que hi hagués una mica de dissensió interna, va portar-la a fer el camí contrari, a recollir fil i dir, anem a reforçar la seguretat pública. Van crear la Sûreté Générale Indochinoise per reprimir tota aquesta dissidència que anava en augment. I després de la guerra, el governador general d'Indochina, Albert Sarró, va ampliar aquest sistema de vigilància i va llançar unes grans campanyes de propaganda per promoure el colonialisme i les bondats d'aquest sistema colonial.
2: Molt gran havia de ser la propaganda, no?, per vendre les bondats d'això. A veure, com ens podem imaginar, i una miqueta pel teu to també, Jordi, ens estàs fent spoilers, no? Sembla que els francesos no van aconseguir el seu objectiu de màxims i la colònia va seguir aprofundint els seus lligams anticolonials. Com es va consolidar tot aquest moviment?
1: Sobretot a partir de la dècada dels anys 20 es va veure aquest, o va aparèixer aquest augment de, o auge del nacionalisme vietnamita. També recordem, els anys 20 és una època de grans moviments revolucionaris també a altres zones del món. Un paper important hi va jugar, òbviament, la Revolució Russa, que va fer que les aspiracions no només de lluita obrera, sinó també de lluita nacional en molts països, també patís una gran explosió. En aquest cas, a la dècada dels 20, va aparèixer el Vietnam Chuoc Dan Dang, que, un partit nacionalista inspirat en el Kuomintang xinès, molt, també que en aquella època estava creixent de forma molt, molt important, i també el 1929 la fundació del Partit Comunista d'Indochina. Vale? Podríem considerar aquests dos partits les forces anticolonials principals. També es produeix un augment de migració vietnamita cap a França i això, a la vegada, provoca un retorn de molts migrants influenciats cada cop més pel bolxevisme o per altres sentiments anticolonials que van alimentar també moviments de resistència i algunes revoltes en províncies del nord del Vietnam. Això va provocar al seu torn noves polítiques de repressió per part del governador general de la colònia per afavorir que les èlits occidentalitzades rebessin cada cop més privilegis. Per tant, tots aquells vietnamites de les èlits que sí que donen suport a la colònia rebien cada cop més beneficis fiscals, polítics, etc., mentre augmentava la repressió contra tota la dissidència. Als anys 30 va haver-hi un altre aixecament, l'aixecament de Yen Bai, liderat per aquest partit, per no tornar a dir, el BNQDD, el Vietnam Quoc Dan Dang.
0: Al final ho has dit.
2: Ho has dit. Sí, bueno, però és que dir les sigles tampoc és
0: no,
2: fàcil.
0: No,
1: perquè al final sí, són unes sigles molt llargues, prefereixo dir el nom, que va ser una revolta important, però que tampoc no va tenir èxit. Cada cop va haver-hi un creixement, una intensificació més gran de l'activitat política que va combinar amb una altra insurrecció a Cochinchina el 1940, impulsada per unes demandes comunistes, no?, d'aquest partit comunista indochinès de repartiment de terres, de més llibertats polítiques, demostrant d'alguna forma el sentiment colonial que hi havia a la Indochina francesa, que era un sentiment cada cop més arrelat. També pensant ja que estan parlant ja als anys 40 França sota el control de Vichy.
0: Exacte, sí senyor. Ara, ja per anar acabant aquest bloc, però el braç llarg de Moscou també es deixa notar en aquesta zona del món. Hi va haver unes eleccions i Jordi, com és que són els trotskistes els qui guanyen aquestes eleccions a la Cochinchina i què passa després?
1: Es van produir unes eleccions a l'abril del 39 en el Consell de la zona de Cochinchina i va haver-hi una llista, la llista dels treballadors i camperols, que va obtenir la victòria derrotant el partit burgès dels constitucionalistes i també el front democràtic dels comunistes, que podríem dir comunistes més ortodoxos o potser estalinistes. Sobretot això es deu aquest èxit a l'oposició popular als impostos de guerra que el partit comunista més ortodox va recolzar en alienació de l'acord franco-soviètic. Tot i la victòria, el governador de la colònia va desestimar aquests resultats, va assenyalar que els trotskistes el que volien era aprofitar per fer un alliberament total, per fer una revolució que portés a la independència d'aquesta zona, mentre que els estalinistes es van alinear fermament amb el Partit Comunista Francès i van romandre lleials a França mentre esclatava la guerra. Òbviament, a partir de l'agost del 39, amb el pacte Ribbentrop-Molotov, que ja molt temps potser ja coneix, Moscou va ordenar...
0: Li vam dedicar un programa del Troia fa temps, també.
1: Exacte. Moscou va canviar una mica l'orientació, va ordenar als comunistes locals que confrontessin directament amb els francesos. I al novembre del 1940, sota el lema de terra pels conreadors, llibertat per treballadors, independència per al Vietnam, el Partit Comunista d'Indochina, a la Cochinchina va iniciar una insurrecció generalitzada que va ser sufocada ràpidament a Saigon, però que a les zones rurals del voltant del delta del Mekong va seguir fins a finals del 1940.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: A ritme d'aquesta nova cançó patriòtica que ens acompanya, arribem a la recta final del programa, a les portes també ara ja de la Segona Guerra Mundial, perquè tot el panorama que estem explicant canvia amb la invasió japonesa d'Indochina al 1940 i, clar, l'entrada de ple de tot aquest territori a la Segona Guerra Mundial. Jordi, com va ser la invasió japonesa i per què Indochina? Per què aquest territori?
1: Hem d'entendre que, al final, el Japó i França, teòricament, havien d'estar en un mateix bàndol, perquè la França de Vichy i Japó formaven part de, podríem dir, de les forces de l'Eix. Què passa? Però que els japonesos volien dur a terme una operació militar en aquesta zona amb l'objectiu d'assegurar-se l'obtenció de grans recursos de molta vàlua per al seu esforç militar i, a la vegada, tallar les rutes de subministrament militar que arribaven a la Xina.
0: Estan en guerra amb la Xina, recordem el context, i la Xina, a nivell geoestratègic, aquesta zona és molt important.
1: La Xina governada pel Kuomintang. Aquesta operació es va desenvolupar en dues fases. Primer, l'ocupació inicial del nord de la Indochina, al setembre del 1940, i l'ocupació posterior del sud, al juliol del 1941.
2: Anem per fases, doncs. Si et sembla, comencem amb aquesta ocupació inicial del nord d'Indochina.
1: En aquesta fase, el Japó va pressionar el govern de Vichy, teòricament aliats, que controlaven la Indochina, per permetre que les tropes japoneses poguessin ocupar el nord del Vietnam. Què volien fer els japonesos? Bloquejar el ferrocarril, les línies de ferrocarril que unien Xina amb Vietnam, una ruta de subministrament crucial perquè aquestes tropes xineses que resistien a la fricció japonesa poguessin seguir nutrint-se. Ells volien tallar de socarrel aquesta ruta comercial. Amb algunes reticències inicials, el govern de Vichy finalment va capitular, va cedir, i el Japó va establir una base militar al nord d'Indochina. Això va permetre que el Japó pogués enfortir la seva posició al sud-est asiàtic i seguir exercint pressió cap a la Xina.
0: Molt bé, i la segona fase, ja més centrada en l'ocupació del sud d'Indochina, cap al juliol del 41.
1: Mm-hmm. En aquest moment, l'any 1941, el Japó va estendre el seu control cap al sud de la Indochina francesa, incloent Saigon o el delta del Mekong. Aquesta expansió estratègica també tenia l'objectiu d'assegurar-se els recursos importants que hem comentat també abans, com el cauxú, imprescindible per els pneumàtics de tots els vehicles que es podien necessitar per la indústria de guerra, també l'arròs com a font fonamental d'aliment, i també per posicionar les forces japoneses més a prop de les reserves de petroli molt riques que hi havia a les Índies Orientals neerlandeses, l'actual Indonèsia. Al final, tota aquesta gran expansió japonesa, que no sé si hi ha algun programa que hagi parlat del tema, però que és també interessant, l'expansionisme japonès, una gran part d'aquest és deu sobretot a l'obtenció de recursos molt importants pel seu esforç de guerra. Aquesta ocupació del sud d'Indochina va augmentar encara més les tensions entre el Japó i les potències occidentals, sobretot Estats Units, Regne Unit i Holanda, els Països Baixos, que veien aquesta expansió japonesa com una amenaça als seus interessos a la regió.
2: I, per tant, què fan els aliats? I, en concret, què fan els Estats Units d'Amèrica?
1: Els Estats Units comencen a imposar sancions econòmiques al Japó, incloent un embargament de petroli, que això va afectar greument la capacitat industrial i militar del Japó. Aquestes sancions i altres coses que van passar van contribuir a la decisió de Japó de llançar un atac preventiu a Pearl Harbor al desembre del 1941, provocant amb aquest fet ja tan conegut a l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial.
0: I, clar, això passa, no? I en quina posició va quedar, ja per acabar el programa, acabem amb el cicle, no és del tot el final del cicle francès, però ja ho explicarem amb més temps el pròxim dia que vinguis, però en quina posició va quedar l'administració francesa d'aquest territori un cop hi arriben els japonesos?
1: Mm-hmm. Doncs els francesos podríem dir que són convertits d'administradors colonials a administrats, perquè durant aquesta ocupació japonesa els japonesos mantenen efectivament o mantenen nominalment, podríem dir, el control administratiu francès, però qui governava la regió eren ells. O sigui, aquests administradors colonials francesos al final acabaven obeint el que deia Tòquio, no pas el que deia París.
2: És el colonitzador colonitzat.
1: Clar, exacte.
0: La seva pròpia medicina, no? La van prendre.
1: Exacte. Aleshores, aquests francesos van seguir explotant els recursos, però qui s'enduia gran part del pastís eren els japonesos. També aquesta ocupació militar japonesa va provocar al seu moment un augment dels moviments nacionalistes a Indochina, ja que les poblacions locals rebutjaven tant el domini colonial francès com l'explotació directa japonesa. Per tant, estaven doblement colonitzats. O sigui, d'una banda, els colonitzadors estaven colonitzats, o els havien avançat per l'esquerra, però la gent local era els que van patir la doble colonització i la doble explotació. En aquest període va servir també de tanta turbulència i tanta explotació, va ser molt fèrtil per preparar el terreny per als posteriors moviments d'independència que van provocar aquest canvi de panorama tan important en el sud-est asiàtic en les dècades posteriors.
0: Molt bé. En pròximes edicions d'aquesta nissaga d'Indochina, doncs en Jordi es portarà com a segueix Segona Guerra Mundial, Guerra de Vietnam. Encara ens queden molts capítols, Ho Chi Minh, però ho hem de deixar aquí. Ens veiem al 500, Jordi?
1: I tant, que sí, allà estarem.
0: Moltíssimes gràcies per venir aquí avui amb nosaltres a les portes de Troia, Jordi Sallarès.
1: Moltes gràcies.
0: A l'Albert Abril, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: L'Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
3: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui estem d'enhorabona. Nou disc de Mavis Staples. I comença d'aquesta manera, amb aquest tema Chicago, un tema de Tom Waits, que és d'un disc de 2011. És una versió de Tom Waits, com són la major part dels temes del disc. De fet, Mavis Staples interpreta temes d'altres, sempre. Bé, doncs això, estem d'enhorabona i amb aquest Chicago, amb aquesta energia, aquí hi ha doncs les guitarres de Buddy Guy, de Derek Trax com a col·laboracions en aquest disc. Mavis Staples, nou disc el 2025, i aquesta senyora ja té 86 anys i és, per mèrits propis, doncs una figura transversal de tota la música americana dels últims, això, dels últims 60 anys. Doncs bé, Mavis Staples, avui comencem escoltant aquest disc que es diu Sad and Beautiful World, com aquest tema.

0: excepció del primer tema, Chicago, la resta del disc té aquests temps lents. I aquestes lletres que també donen a entendre que això, que ja tenim una edat, que són molts anys 86, que de fet, doncs, també es va quedar, és l'última que queda de tots aquells staple singers, i alhora, doncs, que en bona part això està trista, però esperançada. Maybe Staples. De tot el disc, a banda d'algunes, això, de diverses versions, hi ha un tema escrit especialment pel disc. Es diu Human Mind, i també, doncs, amb la producció de Brian Cox, doncs, sona d'aquesta manera. Esperançat i alhora trist. Human Mind.
1: I do love, baby.

Maybe Staples el 2025. De fet, no publicava un disc sencer d'ençà de 2019, ara fa 6 anys, aquell We Get By que produïa Ben Harper. I en aquests últims anys, en aquesta última època daurada de la discografia de Maybe Staples, que no s'ha aturat mai, que sempre està de gira, que no para mai, doncs bé, aquesta última època que l'hem escoltat abundosament aquí al Mixtures, doncs podria començar amb aquell We'll Never Turn Back que produïa Ray Cooder el 2007. D'ençà de llavors, durant aquests últims 20 anys, doncs s'ha fet produir per grans músics, entre els quals això, Ray Cooder, Ben Harper o Jeff Tweedy de Wilco, que li ha produït 3 discos a falta d'un, també doncs altres músics i en aquest cas aquest disc produït per Brad Cook. Brad Cook, que ve de produir gent com Bon Iver, altres com Iron and Wine, Nathaniel Rateliff, o altres músics americans en aquest moment, doncs, això, d'èxit en aquest món del soul, de l'americana, del country, i en el qual doncs la veu de Maybe Staples es mou amb molta facilitat. Bé, en el disc aquest Sad and Beautiful World també hi ha una versió, en aquest cas, de Leonard Cohen, Anthem. The

El missatge d'esperança de Mavis Staples en aquest disc de 2025, Sad and Beautiful World. De fet, el disc doncs té moltes altres coses que no podem sentir totes, perquè si no seria un monogràfic, i avui no està previst així. Doncs bé, per tancar aquesta primera part que li hem dedicat, doncs anem a buscar un tema, doncs el que tanca el disc, Everybody Needs Love. De fet, doncs ens mengem altres versions conegudes, i per exemple Curtis Mayfield, etc. I anem a buscar aquesta en la que col·laboren Bonnie Raitt, Nathaniel Ratcliffe i Patterson Hood de Dive Bite Trackers. De fet, doncs aquest tema és un tema d'Eddie Hinton bastant desconegut, però que dona també la idea del que és el disc. Soul, rock, blues i country. Everybody Needs Love. Mavis Staples.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquest músic de Casablanca, del Marroc, Saad Tiouli. I el descobrim a través de les seves col·laboracions aquest passat estiu, doncs, amb Lin Cortés, el guitarrista flamenc de Còrdoba. Perquè, doncs, tots dos junts han estat fent gires i concerts aquí arreu de l'estat espanyol i tots dos comparteixen, doncs, una, diguem-ne, el fet de ser transgressors, de ser, doncs, inclassificables. De fet, Saad Tiouli ve de fer, doncs, de, diguem-ne, tornar a posar sobre la taula la música nahua, però amb, doncs, amb tota una creativitat actual, amb una actualització que ve a vegades de la mà de l'electrònica, ve a vegades de la seva pròpia creativitat. Saad Tiouli, des de Casablanca i alhora això, voltant arreu del món amb la música nahua. Ell toca el gembri, que com sempre diem aquí al programa és el parent de l'engoni de Mali, aquella guitarreta de tres cordes que, doncs, és l'origen de la música. Saad Tiouli, anem a buscar un, aquest hem sentit el darrer single que podem trobar seu, i anem a buscar un EP publicat ja fa uns mesos, doncs, entre Casablanca i Utrecht, perquè aquí hi ha, doncs, la part electrònica la posa el músic de Utrecht, Preis. Berry Berry, Saad Tiouli.

passat, Tiuli, i el productor i músic electrònic de Utrecht a Holanda, Praise. De fet, ells dos han publicat aquest EP i la música en Nahua, que com sempre hem explicat aquí el programa, és fruit de la música subsahariana, de la música negra portada pels esclaus a l'altra banda del desert del Sàhara. Per tant, és l'expressió que té el Marroc, doncs, aquesta música que van portar els esclaus. Doncs bé, la música Nahua, actualitzada per aquests dos músics i alhora protagonista, per exemple, doncs, d'aquest festival que fa gairebé 30 anys a Essaouira, aquesta ciutat del sud del Marroc, doncs, protagonitza el mes de juny un esdeveniment multitudinari que, en el qual ve gent d'arreu del món a sentir música Nahua. Bé, la música en Nahua, amb el Gembri de Saad Tiuli, la nostra descoberta, i aquest músic holandès, doncs, reactualitzada des de l'EP Aisha. Aquí la tenim.

els nostres concerts recomanats aquesta setmana. De fet, fa dies que han començat. És la campanya del Act per Palestina, Actua per Palestina, un cicle de concerts a tot Catalunya que des de mitjans de novembre i fins a les portes del Nadal, doncs això, en molts llocs, en moltes ciutats i pobles de Catalunya, doncs té lloc en favor de la causa palestina. Alhora també com una denúncia d'aquesta situació en la qual, doncs, un acord que ha aturat suposadament aquest genocidi, però a l'hora de la veritat no ha resolt en absolut aquella situació i estan pitjor que mai. Per tant, és més important que mai actuar per Palestina. Concerts que des de, com dèiem, mitjans de novembre han tingut lloc a diverses sales de Barcelona, a Alcover, a Solsona, a Badalona, a Parets, a Mollet, a Granollers, etc, que, per exemple, aquesta mateixa setmana tindran lloc a Banyoles, a Vilassar de Dalt o a Sabadell, amb Txep Balowski. Per això tornàvem a escoltar, doncs, a Txep Balowski, però seguim Sant Boi, Castellar del Vallès, Santa Maria d'Oló, altra vegada Barcelona, i aquí Sant Joan de les Abadeses el dia 13 de desembre per acabar el 23 de desembre al Rasmatàs a Barcelona amb un concert amb grans noms, doncs com els Amics de les Arts, els Figaflaves, la Muixca, la Su, etc. Bé, en tot cas, l'important és que aquesta campanya Actua per Palestina, que també, com tots ens hem assabentat, doncs també incloïa un partit de futbol, doncs bé, és important que anem als concerts, és important que hi participem. Per això escoltàvem avui de nou Txep Balowski i parlàvem de Palestina. I ara tenim un record pels 60 anys de Björk.

Björk acaba de fer 60 anys el dia 21 de novembre. Aquesta dona que és també, doncs, això, una de les precursores de la música en aquest segle XXI, tot i que aquest disc debut ve de l'any 93, quan van desfer aquells Sugar Cubes i ella va començar amb aquest disc, doncs, una carrera llarga, diguem-ne, molt i molt creativa, en la qual, doncs, s'ha convertit això en un personatge tan important com perquè Rosalía la volgués, no en un tema, sinó dos temes de l'últim disc. De fet, Björk ve a beneir el disc de Rosalía. Bé, Björk, un personatge imprescindible en la música moderna. Nosaltres, aquí al Mixtures, ens encanta el disc, aquest debut. Tots, però aquest més que cap altre, perquè aquest comportament humà que hem sentit, aquest human behavior, doncs està a l'alçada de grans coses, com ho pot ser també el seu Violently Happy. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Sí.

Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia. També quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquest

0: I és una cançó, una road song, una cançó de carretera. Descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Cerca d'aquesta cançó s'han extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Chris Christopherson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa oi que sí, és que sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges sí, aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, i no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va, és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els peus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera, i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, abans s'ha de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren, que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil,
0: no
1: és molt
0: fer.
1: Fàcil fer-ho, i sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent doncs, que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que no. Oi, Enric.
1: I visca l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que ho coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric, és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home... Ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios.
0: Ja! Ostres, sí, la gent sí. No s'espera. No. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents,
1: us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins som ara, Enric, gràcies.
1: D'ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que estan agilitzats els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances, i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La connexió és per Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al carter pas de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política acabem aquesta connexió amb Girona FM. Saïd Esbai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració de cens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1 a 1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
5: Correcte.
0: Perdona, m'he colat, si voleu... Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió de seguibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
5: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
5: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
7: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
5: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les

0: Informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
1: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
0: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
2: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
0: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del plàter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
0: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela o es posposa el plàter també ho és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
0: Gràcies a vosaltres, a reveure.
1: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
1: Continuen, per altra banda, canviant de tema les festes arreu del nostre territori.
3: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per de Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Anna Torroja o Siloé.
1: Els mítics Jethro Tull.
3: Exacte.
1: Déu-n'hi-do.
3: No, els deia perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí. Perquè...
1: Però, no sé com es, tota la vida les hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
3: Així que perfecte.
1: I a Tarragona?
3: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
1: I només és dimecres.
3: I només és dimecres.
1: Molt bé, continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
5: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
6: Bon dia, Albert.
5: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí Totes aquestes entitats s'en diran entitats col·laboradores autoritzades.

0: realitzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
1: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que aquí, qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no? Respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
0: Volguen arriscar, clar.
1: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
0: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
1: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no?, aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal unes mesures més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
0: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent, al particular, o en aquest cas no?
1: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no?, els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
0: Per tant, està pensat, com deies, no?, en el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. què ha de tenir una entitat per poder tenir el, poder fer aquest tipus de certificats?
1: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
0: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
1: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir un ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei, es farà el reglament, i en aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
0: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
1: Sí, per pla 50.000, per a projectes provinents del pla 50.000 serà obligatori. Llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat, i després, si ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost, que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAS, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAS ens movem dins aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
0: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Mm-hmm. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, no? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha, mm-hmm. hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
1: Vull dir completament.
0: Que, això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir, falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes, eh? Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
1: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs, les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana, O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
0: falten mans.
1: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, eh? No, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
0: clar, malament. I llavors els expedients
1: s'acumulen
0: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
1: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans, i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa. O sigui, que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la canalla tres mesos a casa, no?
0: Exacte.
1: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
0: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius... i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
1: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
0: té alguna cosa, no?
1: Si
0: o si ho ha guanyat
1: allà,
0: el premi.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
1: Pues moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
3: El programa Vacances a Sant Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregorio Belmonte forma part de JALA, solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa, el programa Vacances a Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí i quins són els objectius fonamentals del programa Vacances a Sant Pau?
4: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important, i llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica, i per últim també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
3: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
4: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir als desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
3: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. Ja que aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i es fa un lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
4: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, activa en les jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, doncs també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre, doncs, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no?, que generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
3: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altres moments s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
4: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però, bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, moment, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis horaris constants en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de... Bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
3: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa de Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
4: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora, que pel que sembla als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
2: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
5: Sí, doncs,
2: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
5: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
6: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
5: Ha estat útil?
6: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
5: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
6: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però el cavall és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més, més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
5: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
6: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida. I clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. Mm-hmm. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
5: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
6: El següent pas, volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB. I bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
5: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Xavier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
6: Moltes gràcies.
5: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
7: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
5: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssim.
8: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri, anar a un lloc o un altre, pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, mira, ja som-hi, som-hi.
1: Que a la càmper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui ja estàs, en aquell moment, i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble, i de fet infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava, perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem dit perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Però sí. La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Oms.
1: La gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda un rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola. Oh,
0: és com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ja ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps quins l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què passa?
1: Li permetem tot, ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes
0: i que
3: no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres. Jo crec que aquestes no es valoren prou, aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu. Que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, ara sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, eh? Amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran passió com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos anys són importants.
1: Sí,
0: fas tota. Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar al programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Barà.

0: Cada any milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. I les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble, vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot, totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent, vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i a més superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Vaporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada, em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat, a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, en riuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona. I nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe. I és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, i sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos. És un conjunt de temples grec. I la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta. Els veus des de la carretera. Vull dir que és impressionant. I a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
1: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga. Comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
5: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible. Tal com pintes, es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ens presentes al Fermí. Escolta.
6: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori
7: de tot arreu, sí.
6: I de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapisos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
7: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
6: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
7: Tot,
6: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
8: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
6: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
8: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser. Ara amb el meu cas de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua difuminada i es presta doncs a fer cels i a fer mar, sobretot és aigua.
6: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
7: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
8: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posant-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res. Per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, doncs simplement és una tècnica més.
6: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
8: Pues si ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les, potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa en dec tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
6: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
8: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, al damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
6: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
8: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
6: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
8: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, tot, i quedava tot molt guapo, molt, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat al corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
7: Mira, o sigui, Eduard...
6: Sí, digues.
7: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
6: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
7: però
6: el riu Gaià.
7: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
8: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
6: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major, de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
8: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
6: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
8: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar les aquarel·les, eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, Les vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
6: sí.
8: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? A mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona i amb un raconet l'habitació que hi ha interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
6: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
8: Sí, hi ha molta gent que els anima i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I

0: tots eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven en un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color i així sortir l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita, doncs, saber-ne, i el que la domina, doncs, no hi ha cap secret.
1: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
0: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no també no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües de colors que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
1: I tant. I,
0: mentre que l'aquarela és una cosa més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
1: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició.
2: Què et van dir?
1: Explica-ho tu.
0: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que pinta encima y queda tan bien... que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
0: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus, no podria explicar, podries escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard.
1: Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
0: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
1: Però la tens ja?
0: Sí.
1: Doncs mira, farem una fotografia. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela perquè vegeu tots el realista que és.
0: Ja aclarir que aquesta aquarela és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
1: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
0: Sí, no diré quines coses, però crec que a mi el quadre ara ha millorat bastant.
1: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
0: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
1: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
0: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Adéu, Virgili.
1: Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
1: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
1: A tu, fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vilà.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors. I durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici i recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància.

0: No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal. Tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
1: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, aquesta sal a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
0: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
1: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal en aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
0: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
1: Sabem que les tres sales que seien així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
0: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
1: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven i anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí, i després per això també es va demanar doncs que la capitalitat del terme municipal no es passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
0: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
1: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
0: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
1: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments de principis dels 70 hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment la gent mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
0: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
1: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir i després, amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri Mariner, com a béns d'interès cultural.
0: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
1: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
0: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
1: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja. I en el primer pis, aquest sostre de fusta, que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
0: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
1: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar aquí a l'Escala. S'inicia des de l'època del Neolític i acaba en el segle XX. I aquí, a la part central, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal, més amb tota la pesca que portaven aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobre tota aquesta indústria de la Salaó que ha fet que l'Escala sigui coneguda arreu.
0: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canal Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
3: La Rosa Sampere és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera, Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
4: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després los reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que de una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, por favor, mentre s'encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
3: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
4: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia, estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell diria que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana, i llavors, en un cas o a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, ¿vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
3: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
4: La infanta Isabel sempre li diria a la iaia, Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
3: L'Agustina, ans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
4: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
3: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que els fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de la Lluelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
5: Jo crec que sí.
2: No, digue'm.
5: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
2: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
5: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la Platja i avui la Platja de la Fragata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtometratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platzerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, a dimecres 29 de juliol a la Platja de la Fragata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumèniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred, ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Val la pena. I de fet també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Oi tant que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont Pissador,
0: veritat?
3: Sí, evidentment.
0: Una bogeria de grup.
3: Una bogeria de grup. De fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe, és tan bèstia, sí? Tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot. Sobretot toquen música tradicional i tenen una norma, que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant és increïble. De fet tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric, anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu, una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà, doncs ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Comencem Jazz It avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, invocant a les forces de la natura. Ens trobem afectats per anticiclons, depressions, rodejats d'isòbares, rebent la tramuntana, el ponent i el mestral. Dediquem el programa a la meteorologia. Però començarem d'una manera suau. D'entrada ens enfrontem amb un fenomen incòmode i perillós, però no pels seus efectes directes, sinó pels indirectes. Estem parlant de la boira, que no ens deixa veure res i provoca accidents. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong ens interpreten a Foggy Day, un dia boirós que ells van passar a Londres, clar.
8: I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity, what to do?

A Foggy Day, la Fitzgerald i Louis Armstrong han obert aquest programa dedicat a la meteorologia i a tu. Entrem en matèria. La boira no tan sols no s'ha aixecat, sinó que tot s'ha embolicat encara més i ara tenim tempesta. Billie Holiday, una de les veus més personals i més expressives de la història del jazz, ens porta una clàssica del repertori de blues, una clàssica que un compositor anomenat Harold Arlen va escriure l'any 1933. És Stormy Weather, temps de tempesta. Aquesta cançó es va estrenar en directe aquell mateix any, 1933, en el mític Cotton Club, aquell club del barri de Harlem, a Nova York. D'aquesta cançó se n'han fet centenars de versions, però, com us hem dit abans, escoltarem la de Billie Holiday, perquè és la que ens posa la pell de gallina. Esperem que vosaltres també. Don't know why.

if he stays away, old rocking chair.

Billie Holiday, Stormy Weather. Quan es parla de meteorologia, segurament el fenomen estrella, el més comentat i el més important és la pluja. La pluja és imprescindible per a la nostra vida, perquè ens porta l'aigua que rega els camps i, a més, l'aigua que ens bevem. Però, com deia el cantautor Raimon, el seu excés també ens porta al desastre. Així que seguim amb pluja. I tenim el Modern Jazz Quartet en una gravació d'un concert a Nova York l'any 1971, un concert en el que comptaven amb la col·laboració del saxofonista Al Paul Desmond. I tots plegats ens interpreten Here's That Rainy Day. Aquí teniu aquest dia de pluja.

Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara seria hora de posar-nos una mica seriosos, perquè en plena època de canvi climàtic, no oblidem, provocat per l'activitat humana, els fenòmens meteorològics extrems es tornen més freqüents i més aleatoris. Aquests darrers dies n'hem tingut una altra mostra a casa nostra, amb problemes que aquesta vegada han afectat concretament carreteres i vies de tren, han provocat pèrdua de vides humanes i un caos que ha afectat i afecta a milers i milers de persones en el seu dia a dia. Tot això ens porta que pot semblar una frivolitat que un programa musical dediqui en aquest moment el seu temps a la meteorologia. Però ens volem explicar perquè això no va per aquí. Tot i l'existència dels fenòmens que hem patit, s'ha evidenciat que els seus efectes s'han agreujat a causa d'una evident manca d'inversió, de previsió i de manteniment, i això és inadmissible perquè afecta a totes les persones, també a les que ens agrada el jazz i que ara estem compartint aquest espai radiofònic. Així que volem fer constar que aquest programa és una queixa, una més, una queixa en tota regla. Segurament és la queixa més bonica de la història, perquè l'expressem a través de peces de jazz precioses. Però sí, estem protestant.

0: right in a little while, because, you know, I can just get my hands on some sterno, you know, and everything will be I'm almost gone. I wish you would stop the rain. Somebody up there ought to turn it off, you know, especially since it's raining all over the world, you know.
1: Rainy Night in Georgia, com dèiem abans, una cançó preciosa en la interpretació de Ray Charles, una cançó que situa la pluja en un lloc concret, l'estat nord-americà de Georgia. I si volem concretar una mica més, podem donar pas a la cantant i pianista Diana Krall, una de les estrelles més lluents del firmament jazzístic actual, canadenca i amb una veu preciosa. Ella ens situa la pluja en el jardí, Garden in the Rain, Jardí sota la pluja. I la trobem en un disc que va gravar a trio l'any 1997 amb Christian McBride en el baix i Russell Malone a la guitarra. El disc es titula Love Scenes, escenes d'amor. Per tant, tu, que ens estàs escoltant, t'has d'imaginar el jardí, la pluja i a tu mateix amb la teva parella per protagonitzar una escena digna dels amants més apassionats de la història. Nosaltres hi posem la música i tu hi poses l'acció. Som-hi.

Diana Krall ens ha cantat des d'un jardí sota la pluja, però hi ha altres opcions per aprofitar un escenari com aquest. Si traslladem l'acció a l'estiu i la pluja resulta refrescant, també ens ho podem agafar pel costat lúdic i ballar sota les gotes. És la proposta del pianista Horace Silver, un dels representants de la tendència hard bop i un home molt popular als anys 50 i 60, liderant els seus grups i gravant per a la discogràfica mítica Blue Note. Horace Silver i els seus nois ens porten una composició pròpia titulada Rain Dance, la dansa de la pluja, que van gravar a quintet l'any 1968 amb el saxofonista Stanley Turrentine i el trompetista Charles Tolliver.

0: Hola, sóc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It. So
1: bad. Avui passegem sota la pluja a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A casa nostra tenim el costum de dir que una persona que canta i desafina fa ploure. Si ens haguéssim de refiar de les desafinades de la cantant Laura Simó, viuríem en un desert. No plouria mai, perquè la Laura canta com els àngels. Tant és així que el nostre pianista de jazz més representatiu i més internacional de la història, Tete Montoliu, que en diferents ocasions va dir que no li agradava tocar amb cantants, quan la va sentir, això és per allà als anys 90 del segle passat, la va voler tenir al seu costat artísticament parlant diversos anys. L'any 2023, la discogràfica Sweet Records, empresa que és de l'Ignasi Terrassa, del pianista, va editar les gravacions d'un concert del trio d'en Tete amb la Laura que la cantant havia fet gravar l'any 1994 per escoltar-les. Aquestes cintes, aquestes gravacions, les volia escoltar a casa i estudiar, veure com cantava, què es podia millorar, què es podia variar. La qualitat d'aquella gravació era suficientment bona com per ser editada en format físic CD. I aquí en teniu una mostra, la cançó Come Rain or Come Shine. Vine, tant si plou com si fa sol. És a dir, aquí teniu una altra escena d'amor.

Tina Montoliu i Laura Simó, Come Rain or Come Shine. I ara passarem a una situació, podríem dir, una mica més acadèmica. Us portem un trio de saxotenor, baix i bateria. Situació delicada, perquè no tenim un instrument com el piano o la guitarra que ens faci la base harmònica, que ens faci el coixí a sobre del qual els altres instruments es desenvolupen. Així que els tres membres d'aquesta formació han de ser tres solistes en potència i promoure el diàleg musical perquè el resultat sigui atractiu pel públic en general. Però no patiu. Aquí tenim a Joe Henderson en el saxo tenor amb una sonoritat molt bonica. Tenim a Gregory Hutchinson a la bateria i el baixista virtuós Christian McBride, que en aquell moment només tenia 19 anys i, com podreu comprovar, quan fa el solo cap al final de la cançó, ja era un mestre. Ens porten la cançó Rain Check, escrita per Billy Strayhorn, que segurament recordareu que era la mà dreta de Duke Ellington.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV Jazz It.
1: Així ens situem a la recta final d'aquest Jazz It reivindicatiu d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un Jazz It dedicat al jazz inspirat en la pluja. Ho fem, ens situem a la recta final, amb la primera gravació de la Barcelona Jazz Orquestra, que es va fer l'any 1999. L'orquestra la dirigia Oriol Bordes en aquell moment i va comptar amb el cantant Randy Greer i el saxofonista Jesse Davis de convidats. Ens porten September in the Rain, que podem traduir com a Setembre sota la pluja o Setembre plujós. Una cançó que, tot i que estem acabant gener, tot just, ens recorda que quan passa, quan plou el setembre, trobem bolets.

September in the Rain, la Barcelona Jazz Orquestra. I què us sembla si per acabar cridem a una big band italiana, la que dirigeix el músic Duccio Bertini? Es tracta de la Rainbow Jazz Orchestra, és a dir, l'orquestra de jazz de l'Arc de Sant Martí. Fins i tot el nom està relacionat amb la pluja. A més, en Duccio Bertini és un home que de tant en tant creua aquest tros de mar que ens separa d'Itàlia i ve a casa nostra a col·laborar amb músics locals. Hem portat d'aquesta Rainbow Jazz Orchestra i de Duccio Bertini, hem portat un disc gravat l'any 2014 i que es va editar a través de la discogràfica terrassenca Temps Record. Hem seleccionat una cançó que es diu Gentle Rain, pluja amable, que és el que sempre voldríem tenir. I amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tots som romans, però no ho recordem. És més, si algú se li acudís portar un distintiu o un adhesiu amb una imatge de Neró, de Juli César o d'Adrià, no en parlem si se'l tatués a la pell, seria titllat, com a mínim, d'excèntric. En un món on ja res ens sorprèn, l'antiguitat romana i grega ens queda tan lluny que fins i tot estar interessat per aquella època et converteix en sospitós, per alguns fins i tot en un extraterrestre. Però tots nosaltres som part d'aquella cultura antiga. Les nostres lleis actuals són l'herència de les lleis romanes. La nostra estimada llengua és un llatí evolucionat. L'estructura de moltes de les nostres ciutats encara té vestigis d'aquella antiga disposició romana. I els fonaments, per exemple, de la majoria de les esglésies han estat construïts sobre pedres que un dia van ser trepitjades per centurions, cònsols, habitants i esclaus del més gran imperi de l'antiguitat, l'imperi de Roma. I ve d'aquí que molts d'aquells personatges històrics, herois, militars, malfactors o benefactors que han passat a la història, han tingut el seu reflex en la història de la música, i aquí és on entrem nosaltres. Avui volem recuperar fragments musicals que tinguin vinculació directa amb alguns d'aquests homenots. Tindrem l'oportunitat de conèixer alguna cosa d'ells a la vegada que gaudim d'una estoneta d'allò que tant ens agrada, la bona música.

Encara avui en dia podem trepitjar a Roma l'empedrat original de la Via Àpia, que es dirigia cap al sud fins a arribar al port de Brindisi, a l'Adriàtic. Dissenyada amb finalitats comercials i sobretot militars, va ser construïda al segle III abans de Crist i per ella van transitar al llarg de segles milions d'éssers humans que entraven i sortien de la capital imperial. Per aquella mateixa calçada van desfilar la totalitat de les legions i els grans herois romans, emperadors i nobles. I alguns d'ells han passat a la història i avui seran els nostres protagonistes. Per tant, no podíem començar millor que amb la música d'Ottorino Respighi, que va escriure en homenatge a la seva ciutat i que porta per títol Els pins de la Via Àpia.

Era Els pins de la Via Àpia, d'Otorino Respighi, pertanyent al seu poema simfònic Pins de Roma, escrit el 1924 en la versió que hem escoltat, la de Riccardo Chailly, dirigint l'Orquestra Filarmònica de la Scala de Milà.

L'emperador August, un dels més grans i herois dels que Roma tenia memòria, tenia un somni: construir el més gran imperi que mai havia existit i ell mateix esdevenir un déu. I per donar estat de noblesa al seu regnat i al seu imperi, va voler crear una llegenda en la que el poble romà aparegués com descendent directe dels grans herois grecs, aquells que canta la Ilíada i l'Odissea. Per això va encarregar el més gran poeta de l'època, Virgili, que escrigués una epopeia que igualés a les d'Homer i ennoblís d'aquesta manera els ancestres romans. En fi, el que vindria a ser avui en dia una campanya de màrqueting, però això sí, en vers i en llatí culte. El resultat va ser l'Eneida, un meravellós poema èpic que fins i tot avui es llegeix amb gust i on s'expliquen les peripècies del guerrer Enees, que després de la guerra de Troia va decidir navegar cap a l'oest en busca de fortuna i quin destí final hauria de ser la fundació de la ciutat de Roma. Abans d'arribar-hi, però, Enees va fundejar la ciutat de Cartago, on s'enamorà de la seva reina, Dido. Va néixer llavors un apassionat romans entre els dos, fins que Enees, amb gran dolor, però encara amb més determinació, va haver d'abandonar Dido per seguir el seu camí iniciàtic i complir la seva missió fundacional. És llavors quan la pobra Dido, ferida i amb un dolor infinit per ser abandonada, decideix treure's la vida i canta aquest lament.

El lament de Dido és un dels moments culminants de l'òpera Dido i Eneas, que Henry Purcell va escriure l'any 1688 i va estrenar a Londres. Avui és una ària versionada mil vegades per clàssics i no clàssics. De fet, us hem portat la que va enregistrar la cantant Alison Moyet, aquella que va formar part del grup Tecnopop Yazoo.

De tots els grans noms de l'antiga Roma, n'hi ha un que ha passat a les primeres planes de la llegenda imperial. De fet, amb ell acaba gairebé la República Romana, l'època republicana, i comença la imperial. Les seves conquestes a la Gàlia i Egipte, els seus amors amb Cleòpatra, de qui té un fill, i la seva mort violenta, assassinat pels senadors que li eren més propers, ha fet d'aquest home una llegenda i un referent també de mandataris i de militars, que fins i tot segles després el recorden. No oblidem que els alemanys anomenen Kaiser el seu emperador, i Kaiser vol dir directament César. I de fons sentim música de Händel de la seva òpera Julio Cesare in Egipto.

era l'ària «Piangerò la sorte mia» de l'òpera Giulio Cesare in Egitto de Georg Friedrich Händel, estrenada el 1724 a Londres. Bé, amb això ja veiem, ja va quedant clar que el període barroc va ser el que més va explotar els personatges històrics romans com a protagonistes de les seves òperes. Però també Beethoven el va utilitzar en aquest referent per alguna de les seves obres.

Hi ha herois que, per la seva immensa ambició, acaben esdevenint dèspotes i, finalment, fins i tot, antiherois. Això li va passar al cònsol Coriolà, que es deia ell mateix descendent dels fundadors primigenis de Roma i que va donar grans victòries per la ciutat. Va assolir molt de poder també dins del Senat. La seva ambició, però, el va enfrontar al gruix dels senadors, i quan aquests van denegar les seves excessives peticions, Coriolà es va revoltar i va acabar enfrontant-se a l'exèrcit de Roma i fins i tot a la pròpia ciutat. Aquesta actitud, considerada com alta traïció, el va portar a una condemna de mort. La seva tràgica història va ser portada a escena, és sobretot coneguda la tragèdia que va escriure William Shakespeare, i Beethoven, Ludwig van Beethoven, li va posar música, tot i que no es va basar en la de Shakespeare, sinó en una altra obra d'un dramaturg més proper, austríac, Joseph von Collin. I és aquesta música que estem sentint, l'obertura Coriolà de Beethoven.

La primera vegada que un compositor va pensar en un personatge extret de la història de Roma com a protagonista principal d'una òpera va ser l'any 1642. Va ser durant els carnavals de Venècia i de la mà de Claudio Monteverdi, un dels inventors, diguem-ho així, entre cometes, del que avui coneixem com òpera. I el personatge escollit no va ser, en aquest cas, un gran heroi militar, un emperador, sinó, fixeu-vos, una dona. Una dona, això sí, molt influent de la història de Roma, Popea, l'esposa de l'emperador Neró. La història de Popea va alimentar una llegenda de passió i d'ambició sense mesura, en la que es va convertir primer ella com a amant de l'emperador quan encara estava casada, en una relació que va ser consentida pel marit d'ella, per tant, és el que avui li diríem parella oberta. Però Popea va fer molt més, va arribar a convèncer Neró de que fes matar primer a la mare d'ell, Agripina, i més tard a Clàudia Octàvia, l'esposa oficial de l'emperador, i així aconseguís acabar ella mateixa, Popea, com a esposa oficial i, per tant, emperadriu Augusta de l'Imperi de Roma. Riu-te'n, doncs, dels colabrots d'avui en dia.

Hem sentit el fragment Pur ti miro, pur ti godo, de l'òpera L'incoronazione di Popea, la coronació de Popea, de Claudio Monteverdi, una òpera que explica en part, només una part, de l'excèntrica, sanguinària i excessiva vida de Neró i el seu entorn. Però la figura de Neró, que dona per molt, va ser abordada en altres èpoques, fins i tot en ple romanticisme.

Neró va arribar a ser emperador de Roma als 16 anys i va ser gairebé de rebot. Tot plegat va ser a causa de les difícils aliances familiars i les intrigues polítiques de la seva família, de la família Clàudia. Neró va ser un emperador envoltat, sempre ha estat envoltat d'una llegenda negra basada en els escrits dels cronistes, que mai han acabat d'estar confirmats del tot, però bé, deduïm que deu haver-hi alguna cosa de veritat, com el que dèiem, haver induït la mort de la seva mare i de la seva esposa o haver provocat l'incendi de la ciutat de Roma per tal de culpar els cristians. Bé, en tot cas, sembla que Neró estava més interessat per la poesia i la música que no pas per la política.

La música que sentíem la va escriure Pietro Mascagni i pertanyia a l'òpera en tres actes Nerone, estrenada el 1935 a la Scala de Milà. I hem sentit la veu, la meravellosa veu de Rolando Villazón cantant l'ària Vergine Muse.

L'imperi romà va créixer tant i tant amb els anys i amb els segles que finalment va esdevenir ingovernable. A partir del segle III, les tensions eren tals que l'emperador Dioclecià va decidir dividir-lo en dues parts, oriental i occidental. Això va ser l'any 286 després de Crist, i llavors la capital ja no seria Roma, o no només Roma, sinó també Bizanci. Però aquesta Roma oriental o bizantina no va ser més innocent en intrigues que la vetusta Roma imperial. Un dels personatges més intrigants d'aquell període bizantí va ser Justí I, un home bàsicament analfabet, però evidentment molt intel·ligent, que va maquinar per arribar a derrocar l'emperador anterior, Anastasi, un home que no tenia línia successòria, i per tant Justí es va poder imposar ell com a governador màxim i emperador, i va ser capaç de tirar endavant gràcies a saber envoltar-se d'hàbils consellers, aquests que avui anomenem assessors.

de l'òpera Il Giustino d'Antonio Vivaldi, que rememora d'alguna manera la vida i les andances d'aquest emperador Justí I, hem escoltat l'àrea que és l'àrea més icònica de totes, aquest Vedro Colmio Diletto, en la versió insuperable de Filip Jaruzelski.

Lucio Cornelio Silla va ser un polític i militar romà de l'època de la República, cap a l'any 80 abans de Crist, és a dir, això és abans de Juli César. Doncs bé, aquest tal Silla ha passat a la història per ser un dels primers polítics que va imposar les seves decisions amb la força de l'exèrcit. De fet, va acabar fent de dictador de Roma en un període determinat i creant un precedent que altres seguirien anys després. De tota manera, la seva dictadura, que es pot dir així, es deia així, dictadura, no es va eternitzar. És a dir, quan ell va creure que havia aconseguit arreglar i recuperar l'estructura de la República tal com ell l'entenia, va voler tornar voluntàriament a la seva posició de simple ciutadà, cosa més que lloable. Per aquesta noble conducta se l'ha vist com un personatge ambivalent, capaç de les accions més implacables, però també de tenir comportaments raonables i compassius. I per aquí van els trets de l'acció que ens explica l'òpera Lucio Silla, basada lliurement en la seva vida, i que, mireu, va escriure aquesta òpera un xicot de només 16 anys, que es deia, com no, Wolfgang Amadeus Mozart.

Va ser a Milà, al Teatro Ducale, el 26 de desembre de 1772, quan es va estrenar aquesta òpera d'adolescència de Mozart, de la que hem sentit el dramàtic fragment Morte Fatal. Lucio Silla va ser escrita segons els cànons de l'òpera sèria i tal com havia de ser, es va basar en un llibret de caràcter tràgic o heroic i que havia de tenir com a protagonista un personatge de l'antiguitat, habitualment greca o romana. Mozart, de fet, tornaria una altra vegada a aquest estil seriós, fins i tot quan ja no era mod, al final de la seva vida, a La Clemenza di Tito, la seva última òpera. En aquest cas, òpera basada en la vida de l'emperador Titus i que va ser un encàrrec per la coronació a Praga de Leopold II com a rei de Bohèmia.

Ja hem vist que la moda de triar personatges de l'antiga Roma com a protagonistes va arribar al seu màxim al segle XVIII, bàsicament a la música barroca. Eren temps de monarquia absoluta i era millor triar personatges i caràcters molt neutres, que fossin antics, com de 2.000 anys enrere. D'aquesta manera, traient-los de context, ningú se li acudia veure un exemple que fos traslladable al seu temps i qui sap si donar idees revolucionàries als espectadors. Però al segle XIX encara es van estrenar algunes òperes que seguien aquesta estela. I una d'elles ha passat a formar part del gran repertori, com la que Vincenzo Bellini va escriure per explicar la tràgica història de Norma, una sacerdotessa de la Gàlia ocupada pels romans, és a dir, això és el segle I abans de Crist, una sacerdotessa que s'enamora d'un governador romà, Pulió, un home del que té dos fills, a més, és a dir, té un amant que és l'enemic i del qual té fills. Per tant, Norma és una dona que viu una situació molt difícil, està en un atzucac del que no sap com sortir. No sap com seguir fidel al seu poble, d'una banda, però alhora intentar frenar la rebel·lió dels seus propis ciutadans contra els romans, perquè una guerra podria portar tot plegat a perdre el seu estimat. Doncs bé, a la llum de la lluna, Norma canta aquesta famosíssima ària Casta Diva, que la Callas va fer l'estrella del seu repertori.

Era Maria Callas interpretant Casta Diva de Norma, l'òpera de Bellini, que amb els anys ha estat potser la més significativa de la seva producció. Diuen les sopranos que cantar aquesta òpera, cantar Norma, és un dels reptes més grans que una mezzo pot imposar-se, fins i tot més que cantar Wagner.

Roma no és una ciutat, Roma és un univers. Passejar pels seus carrers, les seves olors, el seu menjar, la seva gent, els imponents monuments mil·lenaris fa que sempre tinguem ganes de tornar a la ciutat eterna. La ciutat que, molt indirectament, ha estat en la nostra selecció d'avui a través, això sí, d'aquells personatges que hi van viure fa ara uns quants segles. Però bé, ha arribat ja l'hora d'acomiadar-nos de Roma, i què millor que fer-ho amb aquest clàssic Arrivederci Roma, escrit per un senyor que es deia Renato Rachel i que un dia va cantar el mític Mario Lanza en aquell film homònim Arrivederci Roma del any 55, d'on sortia precisament aquest tema. I el sentim en una versió més moderna a càrrec de Vittorio Grigiolo. Vittorio Grigiolo és un jove tenor italià que de petit, fixeu-vos, va actuar amb Pavarotti, fet pel que va ser anomenat Il Pavarottino, i per la seva veu, a més es va lliurar del servei militar. No està malament. Doncs bé, estimats i estimades, fins aquí la nostra selecció d'avui. S'acomiada de tots vosaltres l'equip del programa, el nostre centurió Pere Sánchez controlant el so, i el senador, però senador més aviat pel tema de l'edat, senador de senat, Lluís Bonamusa, que ha fet la tria musical. Us deixem les vostres coses, però serà fins la setmana que ve, quan hi tornarem, si voleu, amb més oportunitats de gaudir de la bona música.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repàs. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
3: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
4: Satisfet, no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem de haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs es poden explorar i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
3: De fet, deies això, ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
4: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva, o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no?, perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part d'aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de l'intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes al nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat. Uh-huh.
3: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
4: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
3: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
4: Clar, costa molt pensar-ho això a l'estat espanyol, costa molt pensar, i també ho estem veient ara, que bé, que de fet el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, doncs, en algun cas amb indici, altres casos, doncs, evidentment, que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
3: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no?, per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus, respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
4: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat del Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els hi ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
3: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
4: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no, fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas, m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia, doncs, a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
3: Cliques.
4: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
3: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
4: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Òbviament soc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content, doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat, doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels Països Catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure, doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil, doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no, però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
3: També tribunals europeus, si cal.
4: Això serà l'estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem, que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uni, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després, ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement, espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès, que això pogués passar. I, per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa un lloc o un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català, que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets, ara dels mestres i, més endavant, doncs, de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Amb que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
3: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
4: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, per exemple, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren, fins on podríem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia o altre patarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial. En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica. I bé, i això és el que s'està patint ara mateix, i per això estan passant tantes coses ara mateix, també, a nivell d'estat. I per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
3: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon dia.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
2: Badalona Matí, edició d'estiu.
3: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
3: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
5: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
3: Com ha rebut aquest premi?
5: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
3: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que no... un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
5: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
3: Com vas prendre aquesta decisió?
5: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
3: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
5: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses, i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar, si ve tanta gent, perdrem moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
3: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
5: Que sí, he visitat
3: sí.
5: Córdoba, sí.
3: Has tornat a casa...
5: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
3: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
5: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni al meu fill per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
3: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
5: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
3: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
5: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó d'existència de la ràdio, jo crec que sí.
3: Ha canviat molt la ràdio, també.
5: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
3: Dies com el de la apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
5: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
3: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
5: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
3: Què t'emportes d'aquesta experiència?
5: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
3: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
5: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
3: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
5: Claro.
3: I llavors el següent pas quin va ser?
5: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora que...
3: Per falta de llicència.
5: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no mos la van voler donar. Si no l'haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
3: I com es va reprendre?
5: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer, clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor... l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
3: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?

0: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
1: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
0: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment... estàs amb el dia a dia.
1: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
0: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
1: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
0: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
1: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Còrdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com són. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Els veuen a nosaltres.
0: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
1: No. La meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, uh-huh. I tenim la casa allà.
0: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no? També les coses han canviat molt.
1: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènec, el Pepito Domènec. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades donaven un cop i deia, me cago en Déu. I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènec i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo, fa 4 dies que ha arribat de Còrdoba i ja està parlant en català. I dic, fixa't.
0: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te. Potser, no?
1: També ho hem intentat.
0: Ho hem intentat.
1: Coses, sí. Abans, després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. Uh-huh. I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
0: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
1: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts, i, bueno, els hi estic molt agraït.
0: També ets fill adoptiu de Mataró.
1: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró, amb molta il·lusió, sí. És que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró, i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
0: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no? Perquè
1: sí,
0: la societat evoluciona. Quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
1: I ha evolucionat i molt, El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, vas per el riu i veus si hi ha gent allà, o prenem sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
0: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
1: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma.
0: Molt bé. Justo, nosaltres...
1: I per Badalona, que està al costat.
0: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
1: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
0: Vas viure a Badalona pare, també, eh?
1: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona. Uh-huh. O sigui, això forma part de la meva família.
0: Vius les festes de maig?
1: També, claro,
0: sí?
1: I tant.
0: Vas a la crema de limoni?
1: Sí.
0: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
1: S'ha de venir.
0: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
1: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
0: Ui, sí. Ui, aquest bé?
1: Sí, bueno.

0: És diferent, suposo.
1: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
0: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest, aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
1: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
0: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
1: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal. Ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també doncs, en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, eh? I per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé, a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
3: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta doncs, això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
0: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlarem de diferents conceptes, eh? El primer d'ells és el ritme.
3: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o, o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipi? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
0: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme. No,
3: realment sí que hi ha uns números i és important remarcar-ho i ho preguntem a consulta amb cada noia per veure que realment doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre, sempre m'ho diuen, doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
0: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipi cada 2-3 hores,
3: fer-ho cada 4-5... Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. I això també és un problema. Hi ha un problema massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí, i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
0: Com distreus el cervell si t'aixiques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
3: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un costum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar. I per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres, 2 litres, que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i al migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. Llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
0: Això pel que fa al ritme miccional. I el defecatori?
3: El defecatori aquí hi ha una miqueta ja més de, bueno, de ventall, no? De possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma. Però fer una caca o, per exemple, 1 o 2 caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals, val? Llavors tot això acaba amb problemes de sol pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
0: Per tant, el budell li costa més regular, treballar, no?
3: Sí, regular amb tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
0: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
3: Única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Mm-hmm. Inclús la gran majoria d'un 90-95. Però no es trobes del 100%. I hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes mm-hmm. característiques que té, sobretot tot la vagina.
0: Molt bé.
3: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip. I aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra uh-huh. capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics, i és una miqueta un peix que es mossega la cua.
0: I calceta i no tanga.
3: Tanga...
0: O el tanga està permès.
3: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no?, per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, també no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva i també porta moltíssimes infeccions.
0: Molt bé.
3: Llavors, tampoc ho recomanaríem en excés.
0: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest litre i mig, 2 litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
3: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no?, per tot arreu, ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos, i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia, totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament,
0: cada dia.
3: Internament, aquí hi hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
0: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del salvaslip, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, salvaslips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
3: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, salvaslips de tela, que molta gent no els coneix, són, per una banda, molt més econòmics, a final, no?, a l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les salvaslips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per a la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure què realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
0: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
3: Recomanem zero.
0: No, zero.
3: Zero, absolutament.
0: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
3: Per això mateix, no? Perquè sempre, i això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó per penis anunciat ni per la tele, ni per al carrer, ni en un supermercat veuràs un passadís.
0: No ho havia pensat mai, però clar, evident.
3: Oi que no? En canvi, tu sí, no? Tu a la vulva tens sempre aquest concepte de que està bruta, de que fa mala olor, de que l'hem de tapar, no?, les olors amb diferents perfums, amb diferents sabons, i que que huela, doncs, això, a flores de la muntanya. I llavors penses, no, no, la vulva fa olor a vulva. I com s'ha de netejar? Amb aigua. Simplement amb aigua, netejant bé els llavis perquè tenim plecs, que no quedi cap tipus de brutícia dins, és més que suficient. Si tens un bidet a casa, ets una persona molt afortunada, vale? Perquè això ja és una relíquia, ja no existeix. I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas amb paper de vàter, per exemple. Mm-hmm. A nivell de caca, sí, sí, per sí, exemple, sí. Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
0: A banda que irrites en moltes ocasions, no? També la pell.
3: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes supertòxics.
0: Que no es recomanen, per gens. Res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
3: 100%. Protecció ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura i, a més, fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva. I la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes, també. Per tant, el pèl ens ajuda a, també a nivell de protecció.
0: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
3: Sí.
0: per tenir una millor salut vulvovaginal. Marc Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A que vosaltres. Merci.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que, de fet, ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denise Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
4: Molt bon dia.
0: Què vas sentir, Denise, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
4: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper. Però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no?, d'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
0: És el primer gran torneig en què participes,
4: sí,
0: a nivell internacional?
4: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament. I aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
0: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com bueno, l'Open de Londres?
4: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
0: és el que toca.
4: És el que toca, total.
0: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
4: Sí.
0: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també
4: mental,
0: no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
4: així. Jo, per exemple, sóc molt nerviosa en aquest àmbit i sí que és veritat que en la competició, per exemple, no fa molt, d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a fer els combats.
0: Anímicament, no? Clar. La confiança que un té en si mateix. Quina música escoltes? Que deies, em posava música, no? Per relaxar-me, per motivar-me.
4: Lo que, és que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat, la música, perquè si és molt trista, tu també agafes-la.
0: Que sigui canyera.
4: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó
0: algú,
4: en que...
0: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
4: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro, està molt guai, això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Mm-hmm. Això jo ho escolto molt.
0: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16-17 anys, per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar, entenc, no?
4: Sí, bueno, jo he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar anar una estoneta només guanyar i me'n recordo que estava super emocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat! No... I la meva mare, super emocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
0: Ara té orgull, no?
4: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo, bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
0: Aquest torneig o haver-lo guanyat t'obre les portes a d'altres?
4: Sí, clar, si vaig pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
0: I ja ets cinturó negre?
4: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
0: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin gel negre,
4: sí,
0: no?, per exemple?
4: És ja més nivell. Però bueno, és un nou repte i que també superaré.
0: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
4: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO. I sí que és veritat que vaig començar amb més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
0: A través
4: que...
0: de l'escola o vas
4: no,
0: descobrir...
4: No, ho vaig descobrir perquè...
0: Et vas voler...
4: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
0: I què és el que més t'atrau del karate?
4: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és... com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
0: I aquí pot pensar que és un esport violent, tu consideres que és així?
4: Jo... Nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de comitè, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
0: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
4: Tinc 16.
0: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant
4: sí,
0: encara.
4: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però, nada, jo vaig als estudis i als esports, us combino a les estonetes que tinc lliures, vaig estudiant, després faig esport dimarts, dijous i divendres, mm-hmm. i també vaig a un col·le, que soc profe. Llavors, sí que és una miqueta...
0: Professora de karate.
4: Sí, de karate. Sí que és una miqueta just al temps, però si t'organitzes bé, sense cap problema. Es pot fer.
0: Molt bé. I què t'agradaria estudiar en un futur? Ho dic perquè ens comentaves que fas batxillerat científic.
4: Sí, m'agradaria o fer medicina o psicologia, però l'àmbit científic és de salut. M'agrada molt.
0: I et veus tota la vida combinant, diguéssim, aquesta part més professional amb el karate?
4: És el que m'agradaria totalment. No m'agradaria deixar-lo, la veritat.
0: Tampoc la vessant, diguéssim, de, com a professora, com a senpai?
4: Bueno, també m'he fet el plantejament, no?, de quizá pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, i abrir-me mm-hmm. una classe o el que sea, però també m'agradaria.
0: Molt bé. Què diries que t'aporta el karate?
4: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizá no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
0: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
4: Sí.
0: Hi ha poques dones que
4: hi ha practiquen. Poques dones... Bueno, hi ha... Cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizá el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un sol. I jo considero que devia haver-me més dones. Mm-hmm.
0: Quins són els teus referents en el món del karate?
4: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmine o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friqui en aquest sentit i veig molts vídeos.
0: Mm-hmm. T'agradaria arribar a unes Olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
4: Hombre, el problema és que no hi ha Olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
0: Jo el karate Kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
4: El karate Kyushinkai és més nou que els altres, com ja el Shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el Shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el Kyushin, pues, sí que és una miqueta més... brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
0: Uh-huh. Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
4: Sí, serveix moltíssim.
0: Uh-huh. Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
4: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria... podria ser el fer ben perfectament les tècniques o a l'hora del físic. També no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que és, això sí que és el que més em costa.
0: Els tornejos per això són mixtes, homes i dones?
4: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
0: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va anar aquesta trobada institucional en la que és la teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
4: Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també, i l'alcaldessa és molt, o sigui, no m'imaginava si podria dir, és com alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser... va ser molt guai.
0: La vas sentir propera, eh?
4: Sí.
0: I després d'aquesta victòria a l'Open de Londres, quins són els teus pròxims reptes al primer d'any?
4: Estaria molt guai. Sí, m'agradaria molt treure'm el cinturó negre. Sí que és complex, però no ho veig impossible. I m'agradaria anar sortint més en campionats internacionals i anar pujant més, a més d'experiència també, perquè no he sortit en tants, i pues, pujar més de nivell.
0: Molt bé. Els teus amics et demanen alguna demostració?
4: Sí que és veritat que amb el tema del karate em pregunten, fes-me una llave, no sé què. És molt típic, sí que és veritat que no fem llaves, per exemple.
0: Això està molt... No feu claus, vosaltres.
4: No fem claus ni res, perquè és molt... Pensant en el karate i és judo i aquestes coses, pues, ho barregen.
0: En canvi, feu kates.
4: Sí, kates sí que fem això, però no és... jo crec que no és com tan llamatiu per les persones, i llavors es queden amb claus o fes-me així un cop de puny. És molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
0: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no, en alguna situació, diguéssim, de violència, no, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sí, sinó de defensa, no? Tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
4: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no, què faria, faria això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sapis com actuar, no? Perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
0: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montegalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fer acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Jim Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en
1: sèrio? sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, ostres, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula. Segur, si no se n'ha fet, segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla. Realment.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i
0: també,
1: amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dog tips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Com no pot ser d'altra manera, la investigació de l'event ja ha començat. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 8:45 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria, també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia, hola.
0: Hola, des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, 2 a la Seu Vella i 2 als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat

0: resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
1: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers al voltant de la Seuella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic, i finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
2: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
1: I tant, fins ara.
2: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida, i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
3: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
4: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
3: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
2: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
3: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
2: Molt bé, Marina Pérez Cot, moltes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1-1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
6: I ara?
1: Per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa, quan parlem de Pla Alfa doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
6: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per a totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el perill

0: nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest pla alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
1: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
0: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim una sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diguem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recuperatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals. Val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, Val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? O fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem en nivell 2 i parem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre, val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etcètera, etcètera. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem, doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin, doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem, doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar, doncs, que no entri en ciutadans per tal, doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar, diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem, val? Que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí, quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem davant el matí, s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà. I a les 9 i mitja del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha d'haver publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Que per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment, que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia, doncs acaba caient un ruixat en una zona X, i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent, i per tant doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem, que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, o diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac, El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual, estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc sempre ve de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles.
6: Mm.
7: Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes a imitació d'aquelles de Corpus a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies.
6: Uh-huh.
7: I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures.
6: Uh-huh.
7: Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida,
6: uh-huh,
7: agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen en una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte. O sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir la idea i varen demanar a un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix.
6: Uh-huh.
7: Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, eh? I després, i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra.
6: Uh-huh.
7: O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa.
7: Sí.
6: I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró.
6: Mm-hmm.
7: Doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo,
6: mm-hmm,
7: o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
6: Uh-huh.
2: Estic mirant, per... mireu, homenatges bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors, fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, mm-hmm, més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Mm-hmm. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes platges, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi va allà?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la via catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament. Mm-hmm. També depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar,
6: clar,
7: intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra, n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi va haver una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica.
6: Uh-huh.
7: Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu, quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
6: Mm-hmm.
7: O sigui, veus...
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
7: Sí,
2: és preciosa.
7: Ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí, sí, i llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, que hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo les guardo totes en fotografia des de la primera, la 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i ho vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
6: Ostres.
7: Col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol, i vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25, especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de
6: catifes
7: sí,
6: de sal.
7: Sembla. De moment sí,
6: doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
8: Aquí, Badalona.
9: Aquí, Badalona. Una cigarreta. Aquí, Badalona. Un bosc cremant. Un batalló. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
12: És el forn de pa, això, oi?
13: Sí.
12: Una pregunta.
13: Sí.
12: Què teniu ja, dònuts?
13: No.
12: La gent que hi diu?
13: No, no diu res.
12: Però la gent que
13: no,
12: és consumidora...
13: Diuen, de... No, sí. No, no n'hi ha, estan de vagues. Ah, vale. Ja està.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Per què ho pregunteu, tot això?
12: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
13: 30 i pico.
12: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
13: No.
12: Doncs ja està, és un tema històric.
13: Sí.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
14: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
15: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
17: 93 399 37 37.
16: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
17: 93 399 37 37.
16: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
18: Acceptem totes les targetes de crèdit. Temperatura a Badalona...
19: 29 graus.
20: Són les 10.
21: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
22: Notícies Badalona.
23: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona continuen sent dels 36 municipis de l'àrea metropolitana amb més desigualtats socioeconòmiques. Són, de fet, dels municipis amb més pobresa infantil, així ho apunten les darreres dades de l'AMB recollides fins al 2025. En termes generals, l'estudi evidencia una vegada més les desigualtats entre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, mentre que a Santa Coloma la renda mitjana és de més de 18.000 euros l'any, a Badalona és de 21.000, prop de 22.000. A municipis com Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern se superen els 39.000 euros anuals. Si mirem aquestes xifres amb clau local, trobem que el 31,9% dels menors de 16 anys a Badalona pateixen pobresa infantil. Hi ha tres ciutats, però, que es troben en una situació pitjor. Santa Coloma de Gramenet, amb un 39%, Sant Adrià de Besòs, amb un 38%, i l'Hospitalet de Llobregat, amb un 36%. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Cap a quarts de nou del vespre d'ahir dimecres, la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar del cos policial autonòmic de la presència d'una persona ferida amb arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez. Fins al lloc dels fets hi van desplaçar diverses patrulles. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències. També s'hi van apropar efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que van continuar amb les tasques de reanimació, però que finalment no van poder salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet a càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies d'aquests fets. I I l'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona es prepara per al nou curs. El 31 d'agost obre el període de preinscripció per als seus cursos i enguany algunes de les novetats són l'italià i el nivell C2 de català. Mitjançant la web del centre, el futur estudiant haurà de facilitar les seves dades i l'últim certificat de nivell de l'idioma que vol cursar. En cas de no tenir-ne cap, el nou alumnat haurà de fer una prova de nivell que pot ser en línia per acreditar el nivell al qual adherir-se. I en esports, el Badalona Women continua amb la dinàmica de pretemporada i aquesta setmana s'entrena al CAR de Sant Cugat. El ritme de les de Marc Ballester cada cop s'intensifica més en una temporada que es presenta amb molt bones vibracions. Els torns de partits amistosos del Badalona Women comencen aquest dissabte al municipal de Peralada contra el Montpellier.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla des d'aquí. Doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui es diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic que és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja ho veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat, però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada.
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11.
0: Sí?
1: Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, s'has enfurrunyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts doncs és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen doncs per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir doncs coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament doncs continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt la persona i tal. Però no vol dir que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que, de sobte, deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè doncs són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important doncs valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que et tornaran a entrar, no? I a vegades doncs a les relacions d'amistat aquesta part dinàmica doncs va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que vull que continuï sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també. Bé i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles. Mm-hmm.
8: vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla, amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
9: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador, I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
10: Bon dia.
9: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
10: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
9: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, el cable, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si

0: que dèiem, sí, que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
1: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara sí acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
0: Tot això encara ho fem. Bueno, el de l'ou no ho faig. És a dir, el de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
1: És més difícil, però...
0: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
1: O que els ous fan cas.
0: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és el estirar la corda.
1: Un any es va trencar aquesta corda?
0: Més d'un. Més d'un.
1: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
0: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga hi cabia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
1: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
0: Sí. Ui. Bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien, i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo un fil amb una canya i pescar un tubo que baix, que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall, 5 persones amb una rodona, i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
1: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
0: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
1: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi ha plantat un joc de bitlles just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
0: Es reconeix.
2: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
0: Tot depèn del que considerem gran, enorme o no. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
2: Jo trobo gran, això, eh?
1: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
0: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot, que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
1: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
0: No,

0: És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil, el que premia o que puntua més és deixar-ne una de dreta.
1: Ah.
0: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
1: I el bitllot és el que seria la bola, eh? L'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
0: I tira... que no és una bola... i que per tant ha d'anar per dalt, no
1: ara
0: pot anar per
1: dir.
0: Terra.
1: No va arrossant al terra, eh? va tirar de l'aire.
0: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
1: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
0: No.
1: Per ell?
0: Té una lògica, no?
1: Sí.
2: Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que quedi una de dreta?
0: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
2: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
0: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugué, amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
2: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Bitlles Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Bitlles.
0: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Bitlles a la neu.
2: Bitlles a la neu?
0: Bitlles a la neu, sí.
1: Ostres, que xulo.
0: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
2: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
0: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
2: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó. Que vingui cap al camp de futbol la pista que es jugarà a Bitlles Catalanes.
0: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
2: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
1: a veure... I així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
2: Ah, exacte.
1: I així sí, serà xulo,
2: Jordi,
1: eh?
2: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
0: Bueno, de res, i encantat. Sempre disposat.
2: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
1: Doncs deixem-ho que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: A punt per aquest so, trencador de les bitlles.
2: Mira,
1: si arriba, doncs, Jolín, Jolín.
2: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
1: No s'ha sentit res.
2: No n'ha tombat cap.
1: Què
2: a veure,
1: dius ara?
2: Torna a provar.
1: Vinga, va, tornem-hi.
2: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
1: Estem agafats.
2: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
1: Ostres!
2: Escolta, Jordi, per fer la demostració, tomba-les.
1: Vine al davant i trenca'l.
2: Ara sí. Vinga, ja han caigut.
1: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven, doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència. En aquest cas, Jesús Carruesco.
3: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
5: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
4: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
5: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos, doncs, s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
4: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
5: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem, doncs, maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història, doncs, van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
4: Mm-hmm. Però en aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
5: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs, atès el caràcter, doncs, això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
4: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
5: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser. A vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el sol i la lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
6: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen sí. O fins i tot s'aparellen.
5: Exacte, sí, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
6: Això és l'habitual.
5: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el sol i la lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva, al seu ordre normal.
6: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
5: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
6: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
5: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
6: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
5: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de mems o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
6: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
5: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
6: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
1: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
7: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
8: Dog Tips.
9: Un espai amb consells pels nostres peluts.
10: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, llavors, hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a bavejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
12: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
13: Nacho Mediavilla, veterinari.
12: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
10: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
7: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
12: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
14: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
12: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
8: Dog Tips.
9: Un espai amb consells pels nostres peluts.
1: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
15: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
1: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta, a part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Ja marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Berà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà, i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs
0: molt
1: diuen
0: bé.
1: A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui, o més enllà, l'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí, són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou, va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí,
1: sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i es porten la brossa.
1: Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar?
0: Ah,
1: de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer l'acollida del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, bufle, vámonos aquí.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 11. Notícies Badalona.
2: Bon dia, els parla Àlex Isó. Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona continuen sent dels 36 municipis de l'àrea metropolitana amb més desigualtat socioeconòmica. Són, de fet, dels municipis amb més pobresa infantil. Així ho apunten les darreres dades de l'AMB recollides fins al 2025. En termes generals, l'estudi evidencia una vegada més les desigualtats entre municipis de l'AMB. Per exemple, mentre que a Santa Coloma la renda mitjana és de 18,73 euros l'any i a Badalona de 21.830 euros, a municipis com Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvers se superen els 39.000 euros anuals. Si mirem aquestes xifres amb clau local, trobem que el 31,9% dels menors de 16 anys a Badalona pateixen pobresa infantil. Hi ha tres ciutats, però, que es troben en una situació pitjor. Santa Coloma de Gramenet, amb un 38,9%, Sant Adrià de Besòs, amb un 37,8%, i l'Hospitalet de Llobregat, 36,4%. Aquestes tres ciutats també concentren la majoria de persones amb ingressos anuals inferiors a 7.500 euros, seguides de prop per Badalona, on més del 9% dels veïns es troben en aquesta mateixa circumstància. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Cap a quarts de nou del vespre d'ahir dimecres, la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar el cos policial autonòmic de la presència d'una persona ferida amb arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències. També s'hi van apropar efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que van continuar amb les tasques de reanimació, però no s'ha pogut salvar la vida d'aquesta persona. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies dels fets. L'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona es prepara per al nou curs. El 31 d'agost obre el període de preinscripció pels seus cursos i enguany algunes de les novetats són l'italià i el nivell C2 de català. Encara queda poc més d'un mes perquè arribi el setembre, però l'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona ja ha començat a organitzar aquest nou curs i amb novetats a la seva oferta, com la incorporació de l'italià i el nivell C2 de català. Unes implantacions degudes a la seva alta demanda. Escoltem en Víctor Alarcón, que és cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes.
3: Continuem amb una novetat de l'any passat, que és oferint cursos d'alemany de nivell bàsic un cop a la setmana. És a dir, normalment es venen dos dies a la setmana, però l'alemany d'A1 a 2 es pot fer en dos anys, venint només un dia a la setmana, i aquest any consolidem aquesta novetat. I llavors tenim la novetat de l'italià i el català. Tenim italià fins al nivell B1 i el català és C2 només, semipresencial, per obtenir el títol de C2 a català.
2: El període de preinscripció pel nou alumnat s'obrirà del 31 d'agost fins al 7 de setembre. El procés és senzill. Mitjançant la web del centre, el futur estudiant haurà de facilitar les seves dades i l'últim certificat de nivell de l'idioma que vol cursar. La Junta de Govern de Badalona ha adjudicat a la Fundació Pere Tarrés el contracte de serveis de les escoles bressol municipals. Aquesta licitació té un import d'uns 11 milions d'euros per una durada inicial de 3 anys. L'objectiu és garantir el funcionament integral, l'escolarització i la gestió diària de les escoles bressol municipals de la ciutat. Per fer-ho, la Fundació Pere Tarrés ofereix sessions formatives de 10 hores per escola i curs, reforç en el servei del migdia i una bossa d'hores pel servei de necessitats educatives especials. I en esports, el Badalona Women continua amb la dinàmica de pretemporada i aquesta setmana s'entrena al centre del rendiment de Sant Cugat, el CAR. El ritme de les de Mar Ballester cada cop s'intensifica més en una temporada que es presenta amb molt bones vibracions. El conjunt badaloní, que ja té configurada la plantilla en un 95%, ha aconseguit una combinació de veterania i joventut que s'espera pugui donar bons resultats. El tècnic Marc Ballester ha destacat la il·lusió i ambició que respira durant aquests primers dies d'entrenament.
4: Molt content amb les noves incorporacions, sobre sobretot, per la gent que també segueix. Crec que estem formant un grup amb una barreja entre joventut i experiència, crec que és molt útil també per nosaltres per poder decidir bé al llarg de l'any, molta competència en totes les posicions del camp. Llavors crec que podrem viure un Badalona molt més competitiu que l'any passat, que ens podrem adaptar a molts contextos diferents i crec que l'equip els primers dies, sobretot, el que veig és moltíssima il·lusió i ganes de començar.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, senyor.
8: Qui va ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: Oi, oi, oi! Barça-Espanyol. Qui va ganar ese partido?
9: De que me viene la carta de la muerte.
8: ¡Oy, oy!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
8: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem, som-hi.

0: comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Són prou d'ofertes al Lidl. Prou!
0: Què et passa?
1: Que no paro de rebre a la bústia de casa meva tanta publicitat que jo no sé on posar-la. Jo la guardo tota.
0: Clar, són ofertes que van bé.
1: Mira, aquesta oferta del Lidl... Hi ha les hamburgueses, atenció, a 39 cèntims.
0: Molt barates.
1: Al Lidl, eh? Hamburgueses a 39 cèntims.
0: No sé si són molt fiables, però vaja.
1: Escolta una cosa. El tema de la publicitat és un tema que preocupa i, de fet, li preocupa molt a l'Oriol Fernández. L'Oriol Fernández és un veí de Caldes a Montbui que resulta que des del passat 31 de desembre va decidir un objectiu força diferent dels habituals. Hi ha molta gent que, per exemple, quan arriba el canvi d'any vol apuntar-se al gimnàs, vol ser millor persona o vol deixar de treballar. Doncs aquest senyor, l'Oriol, el que ha decidit és calcular la quantitat de paper que rebrà a la bústia postal durant aquest any 2009. Tota la publicitat que rebrà a la bústia de casa seva.
0: Que serà molta.
1: Serà molta.
0: Molt
1: de fet,
0: variada.
1: El podem saludar ara mateix. Oriol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
1: Molt bé, eh? Escolta, sí. D'entrada et diré una cosa. Potser la gent que ens escolta pensa... Bueno, poca feina, no?, té l'Oriol.
2: Sí.
0: Ens confirmes
1: la notícia que tens poca feina.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Més que poca feina és molta afició a fer pàgines web i que millor que aprofitar-ho.
0: I com serà aquesta pàgina web?
2: Bueno, aquesta pàgina web és una pàgina que, bueno, ja l'heu vist, es diu labustiapb.net.
1: Sí.
2: I l'excusa per fer-la era aquesta, no? Doncs mirar de pesar tota la publicitat que rebia la meva bústia en paper... En paper no desitjat.
1: Però escolta una cosa, tu d'entrada... no sé si vius en una casa adossada o en un bloc de pisos.
2: Visc en un bloc de pisos.
1: Val, però d'entrada jo crec que el teu bloc de pisos no té aquell cartellet que ara tenen moltes comunitats de veïns que posa publicitat no gràcies.
2: No.
1: No el té, no el té. Perquè si no ja t'haguessin fotut l'invent a l'aire.
2: Aquesta serà la segona part. Ah. I aquest és l'estudi del 2009 i el 2010.
1: Sí.
2: La idea és fer exactament el mateix, però amb el cartell.
1: Amb el cartell, eh?
2: I a veure si hi ha diferència.
1: Molt bé.
2: Que, de fet, altres anys hem tingut el cartell a l'escala
1: sí.
2: i l'han arrencat. O sigui, que en principi no crec que l'invento.
1: Llavors, una cosa, Oriol, tu, un dia de cada dia, quan arriba la publicitat a casa teva, què fas?
2: Bé, d'entrada l'agafo,
1: sí,
2: la peso,
1: la peses. Fulletó
2: per fulletó, sí. Van des dels 3 grams al més petit fins a fulletons de 200 grams.
1: 200 grams.
2: Sí, catàlegs arriben pràcticament.
1: Sí, clar. Tots coneixem una marca, no direm el nom, sueca, per exemple, que envia uns catàlegs.
2: Ah, exacte.
1: Que bé, sí. si reps aquest catàleg ja, bé, durant tot el mes ja no cal que rebis cap mena de publicitat.
0: No hi cap a la bústia, bueno,
1: no hi cap.
0: De com és de gruixut?
2: N'hi ha de pitjors, n'hi ha de pitjors perquè n'hi ha que ho fan mensualment, un catàleg semblant.
1: Ah, sí? Qui? Es pot dir?
2: En aquest cas, sí, Orange ara mateix és la número 1 en el rànquing de pes en la meva bústia.
1: Orange és número 1, eh?
2: Sí, cada mes un catàleg de 55 pàgines.
1: Sí.
2: Ben gruixudet i
1: ben gruixut.
2: De tot color i maco.
1: No hi ha crisi. A Orange no hi ha crisi.
2: No, no hi ha crisi. Que no.
1: Llavors, el que fas tu és... primer ho peses...
2: Primer peso.
1: I després correcte. El que fas és detallar sota la publicitat rebuda i la classifiques per idioma, per marca,
2: exacte.
1: No?
2: De manera que la pàgina web es mostra ja una estadística de quin és l'idioma més utilitzat, tant
1: sí.
2: per pes com per unitat.
1: Quin és l'idioma de moment més utilitzat?
2: El català.
1: El català.
0: Mira.
2: Sí,
0: mira.
2: En unitats un 70% és en català.
1: Sí.
2: En pes, però, només representa el 50%. Vol dir que la publicitat castellana pesa més que la catalana.
1: Jo no sé si això ho féssim a Badalona, sortiria el mateix.
2: No, segurament seria diferent, clar.
1: Clar. I l'altra cosa és la marca publicitària. De moment, el rànquing...
2: El number one en publicitat és Miró.
1: Miró.
0: Miró.
1: Sí, els electrodomèstics.
2: En quantitat, no en pes, que en pes era Orange.
1: Sí, en quantitat, o sigui, en nombre de publicitat...
2: És Miró.
1: És Miró. Sí.
2: Acostuma a fer normalment cada 15 dies, així.
1: Tens un Miró a prop de casa teva?
2: Sí, hi ha un Miró a prop de casa,
1: això...
2: sí. Uns 400
1: suposo
2: metres,
1: que
2: sí.
1: Això també s'ha de tenir en compte.
2: Sí, sí. Clar, l'altra qüestió és si realment la gent és un client potencial per anar a comprar una botiga cada 15 dies a una botiga com Miró, no?
0: No sé si...
2: No s'estalla la nevera cada 15 dies.
0: No sé si reps també fulletons de partits polítics. Aquí a Badalona sí que en rebem, eh?
1: Sí.
2: De moment encara no.
1: Cap?
2: No.
1: I, però... i de propaganda municipal?
2: Sí, si més no la revista de la Vila.
1: La què?
0: Ah, molt bé.
1: La revista. El Bétolo d'aquí, que aquí les han a buscar el forn de pa, aquí a Caldes de Montbui, t'arriba a casa.
0: T'arriba a casa.
2: M'arriba a casa, sí.
1: Molt millor. Això s'ho podien apuntar aquí a l'Ajuntament de Badalona.
0: Molt millor, sí.
1: O no, sí. O no.
2: De fet, l'ideal seria que no la fessin, eh?
1: Oi. Això ho dius tu.
2: Per simple publicitat de l'administració pública, és... Pel meu gust, malgastar els diners de tothom.
0: Oi.
1: Bé, almenys a l'alcaldes, eh? Nosaltres no hem dit res.
0: Oi.
2: D'acord.
1: Escolta una cosa, tot plegat, això acabaràs aquesta iniciativa el 31, eh? De desembre. Sí. I l'altra pregunta que et vull fer és, tot això ho guardes, no?
2: I tant.
1: I tu tens un pis gran o no? Perquè, clar...
2: No, aviam, la publicitat en si no ocupa massa.
1: Home.
2: En el sentit de que l'apretes i... I mira, de fet, l'altre dia vaig publicar un blog d'un reusenc que va fer el mateix.
1: Sí.
2: I es veu una foto mostrant tota la publicitat d'un any que podria ser, doncs, de la mida d'una carpeta, doncs, gruixuda com si portés una trentena de carpetes, no? Ben apretadet no ocupa massa. Però, vaja, l'important són les dades, no la publicitat en si, sinó les dades, que són les que es poden veure a la pàgina web detallades, i és el que compta.
0: Potser tens una llar de foc, final. No?
1: Sí, també. Sí.
2: No la tinc, però...
1: Home, doncs això per Sant Joan va perfecte, eh?
2: No, hi ha un problema, que és que les tintes que fan servir no són ecològiques i cremar-ho seria una aberració pel medi ambient.
0: Fa aquí fum negre.
2: Seria una agressió total.
1: Molt bé, doncs escolta, fem una cosa, Oriol. Si nosaltres estem aquí a finals d'aquest any, que no ho crec, que t'ho dic ara, ja et trucarem.
2: Vinga.
1: Vale? Ja et trucarem i ja ens diu el resultat d'aquest estudi que has fet sobre la publicitat.
2: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
2: Vinga, igualment.
1: Gràcies per tot.
2: Adéu.
1: Bé, escolta una cosa, ja ho sabeu, si voleu fer un estudi a casa vostra, ho podeu fer igual que ha fet l'Oriol Ferrandes, que és de Caldes de Montbui.
0: Que ho fa perquè vol i no cobra res per fer-ho, eh?
1: No. Anem a d'altres temes del dia, anem fins a l'apartat Vivir del diari La Vanguardia, d'aquest primer dia de setmana, 23 de març. Diu el titular, la voluntat de Eledino. I qui és Eledino? Eledino és el propietari d'un restaurant de l'Eixample, a Barcelona, que ha decidit treure el preu del menú.
0: Sí.
1: I ho deixa al bon criteri dels clients i a la disponibilitat de les butxaques.
0: És a dir, la voluntat.
1: Total, que vas a dinar o a sopar, suposo, en aquest restaurant i dius, jo vull pagar 2 euros. 2 euros pagues pel menú. Jo em vull pagar 10. 10 euros pagues. Jo em vull pagar 50. Em paga 50.
0: Però si diuen que els catalans som tacanyos, aquest home no es guanya el sou, final de mes.
1: Home, diu que fins ara tots els clients que han anat no han deixat... cap sobre 8. O sigui, que la gent sí que ha pagat, eh? La gent ha pagat i ha pagat el que creia. Anem a tot, si et sembla, aquesta hora posar-nos en contacte amb aquest restaurant. Anem a trucar en directe, et sembla?
0: Per parlar amb, com es diu, Eledino?
1: Eledino.
0: Aquest és el nom del restaurant o el nom de l'home?
1: No, el restaurant es diu Mireia.
0: Mireia.
1: I a línia. Aviam si avui...
0: No, el que és caixa no em farà molt, aquest home.
1: Primer dia de la setmana, hi ha algú?
3: Sí, buenos días, diga.
1: Hola, bon dia, amb Eledino.
3: Sí, soy yo.
1: Eledino, mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
3: Pues bien, un poco extraña.
1: ¿Por qué?
3: Esta mañana un poco extraña.
1: Porque te llama todo el mundo porque ha salido en La Vanguardia.
3: Sí, se ha chocado un poquito el tema.
1: Ya, una pregunta. Nada, tienes un minuto para mí.
3: Sí, dime.
1: ¿Me explicas un poco cómo va el tema? O sea, ¿esto es menú de mediodía, de noche?
3: No, es menú de mediodía. Entonces hace, bueno, como unas 3 semanas y tal, en vista de cómo iba el tema de la crisis, lo que está afectando a todos. Y está fatal todo, sí. Claro, entonces es un tipo de establecimiento, supongo que la mayoría de gente del ramo pues lo habrá visto, que ha bajado mucho la faena.
1: Sí.
3: Entonces, yo qué sé, yo trabajo con gente bastante habitual y he visto pues que el que más o el que menos las está pasando canutas. Y un tema que se me ocurrió de modo de solventar o poner un parche a esta historia es decir, la gente que estaba viniendo, que no deje de venir, un poco por el tema del precio, porque al que más o al que menos le afecta, es la verdad, y pensé, mira, una forma es no condicionar a la gente, si están contentos con la comida, pues que sigan viniendo.
1: Porque, una pregunta, sí, ¿qué valía antes el menú?
3: Estaba entre los 9 y 10 euros, dependiendo un poco de la historia, si toman café, en fin, lo de siempre.
1: Bueno, más
3: entonces,
1: o menos.
3: Sí, pero no quiero, hay gente que me ha preguntado antes, digo, no quiero condicionar nada, o sea, yo lo que mi idea es que si uno viene y está contento con lo que come, pues lo que en ese momento pueda, lo que crea conveniente, en fin.
1: Pero la pregunta es, ¿la gente ahora, desde esas 3 semanas, te está dejando igual la misma cantidad?
3: La verdad es que a día de hoy las cifras vienen a ser prácticamente las mismas, también te lo digo, o sea, y es lo que he comentado, la gente es mejor de lo que nos pensamos, o sea, Estaban casi más preocupados los clientes, ¿sabes? De decir, hostia, ten cuidado que te puede venir alguno, en fin. Pero pienso, es que también es ridículo, porque la gente sabe los precios que hay por ahí. Y lo que se trata es de, si tú vas a un sitio, estás a gusto, la comida que te ofrecen está bien, el trato, en fin. Pues habrá a lo mejor a final de mes el que más o el que menos va apuradillo. El tema es que sepa que tiene la oportunidad de seguir viniendo a comer, ¿sabes?
1: Correcto.
3: O sea, que no le condicione el tema del precio, y hay toda confianza. Quiero decir, si hago lo del sobre, precisamente es por eso. Es un voto de confianza y es un modo de echarnos un cable todos. Es la verdad.
1: Y de momento tengo entendido que sobre vacío no te has encontrado.
3: No, es la verdad. No, ya te lo digo. Y es lo que he visto es que casi están más preocupados la clientela que yo, porque si yo hubiera estado preocupado ya no lo hago.
1: Ajá.
3: ¿Entiendes? Y vuelvo a lo mismo, es que yo creo que la gente es mejor de lo que nos pensamos. Buitres encontrarás como en todas partes.
1: Bueno, pero claro, eso en todos sitios.
3: Es buena gente y además yo trabajo con clientela más o menos habitual. Puntualmente entra alguno ahora estos días, pues con este tema entra por curiosidad y quiere saber de qué va la historia, pues nada, se le explica y come y deja lo que cree. Y la verdad, ya te digo, al final los números, euro arriba, euro abajo, vienen saliendo.
1: Bueno, ¿sabes? ¿Alguien te ha dejado alguna cantidad considerable?
3: No. Habido alguno, o sea, que sí ha dejado un poquito por encima, igual que alguno un poco por debajo, pero son cifras que ni se disparan en un sentido ni en otro, ¿no? Y obedece más a, yo qué sé, a la gente, lo a gusto que ha comido, a veces también lo que pide. Piensa que cada vez hay más gente que apura un poquillo la comida. Hay gente que no llega y a lo mejor te pide un plato, ¿no? O se está de los postres, yo qué sé, es que hay de todo. Ahora ya te encuentras un poco de toda la historia.
1: Uh-huh. Muy bien, pues.
3: Y no sé, es una idea. Yo le he dicho, mira, a mí se me ha ocurrido esto. Cada establecimiento, cada gremio, cada empresa tiene una política diferente, ¿no? Y a lo mejor esta idea sirve para otros, yo qué sé, o que otros se muevan en otra línea.
1: ¿De momento hasta qué día está esta...?
3: No, yo, mira, sinceramente, mi idea es hacerlo mientras dure toda esta historia, o sea...
1: ¿Mientras dure la crisis?
3: Sí, yo te digo la verdad, sé que el tema va para largo.
1: Puedes estar años,
3: ¿vale?
1: Creo.
3: Por eso, ese es un poco la historia, entonces... Como sé que no es a corto plazo, es decir, todos los vamos a pasar un poco canutas. Me gustaría pensar de otro modo, pero yo lo veo en día a día, ¿no?
1: Pues espero que te equivoques.
3: Yo también, ¿sabes? Pero eso es un poco como lo ves, o sea, es que cuando estás en un sitio así de cara al público, hostia, ves el personal que lo está pasando mal, ¿no? Empresas, yo tengo clientes pues que ha tenido que cerrar su empresa o que tienen que rescindir contratos o que tienen que buscar dinero donde no lo hay. Entonces, hostia, todos estamos metidos en esa historia y una de las... Bueno, no sé si de las soluciones pasa por echarnos un cable unos a otros. Todos dependemos de todos.
1: También
3: no sé.
1: Es un poco, y entre comillas, ¿eh? Sí. Una lucha contra el tupper, ¿eh?
3: Sí, pero... Bueno, no sé, ya te digo. Ya a mí se me ha ocurrido esta historia. A lo mejor a otros se le ocurre otra. El tema está en que, bueno, si a lo mejor buscamos parches o soluciones momentáneas, es mejor que nada, ¿sabes? Siempre creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, pues,
1: muy bien. Pues
3: ahí está.
1: El Edino, ¿eh?
3: Sí.
1: García.
3: Es un nombre un poco raro, pero es lo que hay.
1: ¿De dónde viene el Edino?
3: Es un, bueno, de Albacete, de un pueblecito de Albacete, y en principio, hasta donde yo sé, es un nombre inventado, un tema de familia, de mi abuelo ya de hace años.
1: ¿Y pero en tu DNI pone el Edino?
3: Sí, tal cual, o sea, ese es mi nombre.
1: No es Aladino, ¿eh?
3: No, siempre digo lo mismo, es como Aladino, pero con E, ¿sabes?
1: Muy bien, pues el Edino, gracias por todo.
3: Al contrario, a vosotros.
1: Que vaya bien el menú.
3: Yo, de verdad, espero, yo qué sé, lo que te digo, si alguien le puede dar otra idea, yo qué sé, es echarnos un cable unos a otros.
1: Muy bien, pues gracias por todo.
3: Al contrario.
1: Que vaya bien.
3: Un saludo, adiós.
1: Marxar al restaurant es diu Restaurant Mireia i es troba al carrer Còrsega, a la ciutat de Barcelona, en plena Eixample.
0: Bé, la gent s'adapta a la crisi.
1: Sí.
0: Perquè ell ho fa pels clients, però també ho fa per ell, eh?
1: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Sí.
1: Arribem gairebé al temps de vacances. Tot i la crisi, d'aquí uns dies ve Setmana Santa. Ens agradi o no, ve Setmana Santa.
0: Sí,
1: hi haurà molta gent que potser aquest any no podrà anar de vacances perquè, clar, la crisi passa factura. Doncs avui, atenció, us porto la solució, si no teniu ni un euro, perquè... Per exemple, per Setmana Santa podeu anar de vacances. Bé, no es tracta d'anar de creuer, sinó, Carles Tornero, tu tens casa, oi, pròpia?
0: Llogada, sí.
1: Doncs jo proposo canviar-la, fer un trueque de casa. Per exemple, contactar amb algú que visqui a Puerto Rico, tu te'n vas a Puerto Rico de Setmana Santa i la personeta de Puerto Rico ve aquí a passar uns dies a Badalona. No, com ho veus?
0: No és una mala idea, eh? Un intercanvi.
1: Sí, de fet, l'intercanvi de cases és una opció que es veu que el nostre país està pujant, on els ciutadans que resisteixen a la crisi econòmica acaben també fent vacances. I opten per aquest sistema per viatjar a qualsevol indret del món amb l'estalvi que suposa el tema de l'allotjament en un hotel o de menjar sempre a restaurants.
0: Mm-hmm. Doncs és una molt bona idea, però ara Puerto Rico no ho veig clar, eh?
1: No?
0: No. Si fos a Madrid o
1: a mi m'encantaria, jo què sé, Beverly Hills.
0: Com? Beverly Hills?
1: Sí.
0: Un intercanvi amb algú de Beverly Hills, que sí. És un barri de Los Angeles.
1: Eh? Allà on feien sensació de vivir, eh?
0: Sí.
1: Escolta, hi ha una empresa que es diu Interbac, que està també a la ciutat de Barcelona, que bé, que tot i que no és un servei innovador, perquè es va crear, atenció, l'any 1953...
0: Imagina't.
1: L'any 53, eh? Durant aquests darrers mesos s'està parlant per tot plegat de la crisi econòmica. Anem a trucar perquè tenen seu a Barcelona. Aviam si jo, la meva caseta, el meu pis, que tinc aquí a Badalona, el puc canviar amb algú de Beverly Hills.
0: No ho veig clar, eh?
1: No? Anem a trucar-hi.
0: A Beverly Hills només hi viuen gent rica, gent famosa, vull dir que no ho veig clar.
1: Aviam si a línia. Hola, Interbac?
4: Sí, digui'm.
1: Hola, mira, truco perquè volia fer-te una pregunta.
4: Digue'm.
1: Escolta, potser... És que he vist el diari OK, que parlen de vosaltres.
4: Sí.
1: I això és...

0: 145 euros,
1: sí.
0: Nosaltres activem euros. Aquest anunci i us donem un password i un login personalitzat.
1: Uh-huh.
0: Llavors, vosaltres ja, per exemple, a la que teniu això, ja podeu entrar amb el vostre anunci, posar-vos a fotos o contactar amb qui voleu.
1: Fotos de la casa, eh?
0: De la casa, de lo que, d'interior, de façana...
1: Mm-hmm. Llavors, exterior...
0: Tu busques algú, per exemple, de la zona que tu busquis,
1: sí.
0: No? De la zona d'Estats Units,
1: sí.
0: D'aquesta zona.
1: Ah.
0: Mires els que hi han i llavors...
1: Però, clar, llavors ha de ser gent que vulgui venir, per exemple, a Catalunya, no?
0: A Europa, perquè Europa. Catalunya en general no...
1: No tenen ni idea.
0: No. El mapa surt una mica relaxat.
1: A vegades ni a Espanya, no?
0: Bueno, ara a Espanya ja ho comencen a conèixer, però vaja. Llavors, ja. Perquè aquí a Catalunya es fan bastants intercanvis amb Estats
1: sí,
0: Units.
1: Sí, sí. Però una cosa, hi ha molta gent que vulgui venir aquí...
0: Sí, sí que volen sí? venir a prop de Barcelona volen venir.
1: Sí, sí.
0: I Barcelona, sí.
1: Que puc trobar algú, no?
0: Sí, però de totes maneres tu pots entrar a la nostra web
1: sí.
0: i mirar les ofertes que hi ha d'Estats Units sense... No pots, si no ets soci, no pots contactar amb ells.
1: Sí, sí, però sí, però puc mirar-ho.
0: Però sí que pots veure les...
1: Ah, sí. Puc mirar-ho. O sigui, sí. I si m'interessa algú ja faig la inscripció...
0: Omples la fitxa sí. i ja, doncs, si vols pagar per banc ja et poses les dades al banc... Si vols pagar per targeta, ens truques amb aquest mateix número.
2: Totes les facilitats.
1: I això és una cosa, eh? Una pregunta. Mm. Si jo, per exemple, estic 15 dies a Estats Units, la persona que ve aquí també ha d'estar 15 dies?
0: Sí, ha de ser tant
1: igual.
0: Per tant.
1: Tant
0: sí,
1: per
0: sí.
1: tant, eh?
0: Sí.
1: I si jo deixo unes croquetes a la nevera, també m'han de deixar unes croquetes a la nevera?
0: A veure, el d'aliments bàsics, pots deixar el que tu vulguis, per si la gent arriba i té necessitat... Sí. O ells també et poden deixar-te. Normalment la gent després ho torna a deixar, el que ha fet servir,
1: ho
0: tornes a posar, vale. Però si no ho posen, tampoc no passa res.
1: Molt bé, digue'm l'adreça de la pàgina.
0: Mira, has entrat www.interbac.com.
1: Sí. Interbac, amb baixa, eh? Interbac.
0: Sí, UBAC final, eh?
1: .com.
0: Llavors mires, i si t'interessa, ja a dalt de tot hi ha diverses, una és la informació, i l'altra, hágase socio.
1: Vale.
0: Es clica allà i es va omplint tot.
1: I això no s'ha de pagar res, eh?
0: Sí, 145.
1: Sí, no, però dic, a la persona...
0: Ah, no, ara ni per mirar ni per omplir la fitxa, no.
1: No, però dic, a la persona tampoc.
0: No, tampoc.
1: Això és una mena de trueque, eh?
0: Això és un intercanvi de cases. Tu li deixes a casa teva a aquests senyors i ells te la deixen a tu.
1: Vale.
0: Llavors ha de ser que ells hi capiguin bé a casa teva, tu a casa d'ells, i que...
1: I les claus com va?
0: Pues ho deixeu, ho quedeu d'acord amb algun
1: veí,
0: un familiar o qui sigui.
1: Val, perfecte. Però vosaltres a partir d'aquí no entreu en res.
0: Nosaltres enviem una guia pràctica de consells i coses com preparar l'intercanvi
1: sí.
0: i si necessiteu qualsevol ajuda també.
1: Val. Molt bé, doncs perfecte.
0: Doncs molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Escolta, no és mala idea en època de crisi fer aquest intercanvi de casa.
2: Sí, però si tu estàs cuidant de la teva àvia, te la cuida ell també.
1: No, jo deixo l'àvia i el periquito.
2: Per això dic que ho
1: cuida ell. I el canari, i el gos, tot ho deixo.
2: Tot ho deixes.
1: I el ficus, i el gerani, i els peixos.
2: Tot. I ho ha de cuidar l'altra persona.
1: I ha de baixar el gos cada 4 hores.
2: Per això dic...
1: Què et sembla?
2: A fer cacona.
1: Jo crec que és un intercanvi positiu, no? De Beverly Hills, mira, a Sant Roc.
2: Bé, cadascú té el seu encant, evidentment.
1: Sí. Escolta, anem a altres temes al dia.
2: Sí.
1: I ja deia jo que no parlàvem del tema aquest, del tema quan arriba l'època de Setmana Santa. Hem de parlar de mones. Però abans... Ja m'he colat jo, eh? Però abans anem a un altre tema.
2: Abans una mica d'alarma social, no?
1: Sí, sí.
2: És l'apartat d'alarma social, dins del Víctimes del Telèfon.
1: Escolta una cosa, les autoritats del nostre país estan molt preocupades. Els ajuntaments estan molt preocupats. Les policies locals estan molt preocupades. Notícia del 20 minuts. Cada mes, roben 600 tapes de clavegueram. 600, eh?
2: I per què les volen?
1: Es veu que hi ha xatarreries il·legales que donen 0,15 euros per quilo de ferro. Mm. Què dius? 0,15 euros? 15 cèntims?
2: És una misèria.
1: Perquè quan deu passar una tapa de clavegueram?
2: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, clar. Però 20 quilos?
2: Com a molt.
1: Que poden durar 2 euros?
2: Sí.
1: 3 euros? Diu que la vigilància policial ha reduït aquests saquejos, però encara, sobretot a polígons industrials de tot el país, és habitual que els lladres s'emportin aquestes tapes de clavegueram.
2: És a dir, que haurem d'anar en compte quan caminem per Badalona,
1: correcte,
2: per exemple.
1: Correcte.

0: Aquí anava.
1: Ens enfonsarem.
0: Es veu que està passant a molts barris, no només de Badalona, sinó d'altres localitats, que, sobretot a la nit, desapareixen les tapes de clavegueram.
1: Sí.
0: I l'endemà hi ha molts accidents de gent que va pel carrer i cauen.
1: Mm.
0: Cauen a la claveguera.
1: Jo he de dir que no ho he vist mai. És a dir, jo, passejant per la ciutat, no he vist mai clavegueram sense tapa.
0: Home, jo ho he vist, eh? Jo ho he vist.
1: Tu ho has vist?
0: Jo ho he vist. Ara podríem pensar aquí, obrir telèfons, però no ho farem. Anem a fer una prova. Anem a trucar a una xatarreria a Sevilla, a l'atzar, eh?
1: Sí.
0: Aviam si ells ens compren les tapes.
1: Home, però això és il·legal.
0: Aviam què passa.
1: Però això és totalment il·legal, eh?
0: Comprovarem.
1: Perquè a més les plaques aquí posa... Aigües de Barcelona, deu posar, no?
2: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
2: Sí, buenos días.
0: Una pregunta.
2: Sí.
0: En la chatarrería.
2: Sí.
0: ¿Aquí compráis las tapas de alcantarilla?
1: ¿Para qué parla así?
2: Pero tiene que decirme la procedencia de la empresa y demás.
0: ¿Cómo?
2: Me tiene que decir dónde
0: pues
2: viene.
0: Son de las calles.
2: ¿Cómo?
0: De las calles.
2: Pero bueno, tiene que venir de alguna empresa o algo, ¿no?
0: De las calles son.
2: Pero porque que las trae usted de las calles nada más sin
0: porque. No, yo tengo una fregoneta.
2: ¿Sí?
0: Y la voy recogiendo.
2: Ah, bueno, así no se puede comprar así.
0: Esto sí, ¿no?
2: No, así no, así no se puede comprar. Eso tiene que ser de alguna empresa además, que venga de parte de alguna empresa o algo, pero si la trae de las calles sí, no puede traer alcantarillas sin.
0: Pero ven, que no las he robado, ¿eh? Que son, que me las he encontrado.
2: No, pero eso no, alcantarilla sin de la calle no puede traer sin porque así.
1: No, es caminando, ¿no? Y te has trobat las tapas.
2: Eso tiene que decir de parte de alguna empresa, además, porque eso no es legal, vamos.
0: No es legal.
2: No, no se puede comprar, vamos.
0: O sea, las tapas de alcantarilla tampoco.
2: No, eso no se puede comprar.
0: Ya.
2: Si no,
0: ¿Y unos cables que tengo del AVE?
2: ¿Cómo?
0: Unos cables del AVE que tengo.
2: Tampoco.
0: Tampoco. De cobre.
2: No, eso tampoco. Eso tiene que ser de alguna empresa. Si no, no se puede comprar.
0: Bueno, perfecto, gracias.
2: Venga, nada.
0: Bé, hem comprovat que aquesta és legal.
1: Bé, menys mal, perquè si no demà la tancaven, eh? Tindríem la prova del delicte.
0: Sí, per cert, es diu Chatarrería El Pino, doncs, a Sevilla.
1: El Pino compleixen la llei, com
0: sí, ha de sí, ser. Sí. Doncs això, clar, segons el 20 minutos, això són chatarrerías ilegales, eh? Això què es diu? Ferralleria? En català, sí, no?
1: Idea.
0: Que compren aquestes tapes a clavegueram.
1: Això que has fet era una imitació d'un sevillà, era o què era?
0: No sé ben bé, eh? Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Deixarem el tema de la mona per demà, perquè volem parlar amb el responsable d'una pastisseria de Pineda de Mar que han fet una xocolata a mida real de l'entrenador del Barça.
1: Sí.
0: Amb fins solidaris, del Guardiola. Ho farem demà, però anem a altres notícies al dia per tancar aquesta secció d'avui. Per cert, Carles Tornero, jo et veig amb aquest cotxe que es diu Tata, que l'empresa Tata ha tret al mercat i que és el cotxe més barat del món.
1: Quant va?
0: Costa 1.500 euros.
1: Molt barat.
0: No té ni aire condicionat ni ràdio. Mereix 3 metres i contamina molt poc. I l'empresa índia, Tata, vol, en aquest cas, dotar de cotxes als països més pobres. Bona iniciativa.
1: I tant.
0: Sí. No? No té aire condicionat ni ràdio.
1: Però això no és imprescindible.
0: No té aire condicionat ni ràdio.
1: Però que no és 1.700... imprescindible.
0: 1.700 euros és el que val.
1: Baixa les finestres.
0: Apa, marxo, fins demà.
1: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: I diga...
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Z.
5: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
8: Està, què li queria? Gràcies.
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat la tele xurro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a l'espera, gràcies.
13: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
14: Bueno, porque

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui ens porta el Carles Carvajal.
1: Doncs sí, com sempre, com cada dia, repassem aquells diaris que ens arriben a la redacció. Bé, una vintena de diaris cada dia repassem. Es veu que el proper dia 1 d'abril una promotora que té cases a localitats a Madrid, aquí a prop, Toledo i Segòvia,
0: sí,
1: totes aquí a prop, al costat, posaran a la venda una proposta per vendre aquestes cases, però no es pagarà ni un cèntim fins al 31 de desembre del 2010. Les campanades del 2010 hauràs de començar a pagar.
0: Però jo no ho veig clar, perquè d'aquí al 2010 ve a saber com està la vida.
1: Anem a trucar, aviam si aquí hi ha trampa o cartró, perquè clar, segons aquesta notícia del què, no s'apaga res, però jo això
0: no ho veus clar.
1: No m'ho crec.
0: Què, truquem a l'empresa?
1: Truquem a l'empresa que es diu Fopoint.
0: Fopoint.
1: Sí, és la promotora. Es diu així, la promotora?
0: Mm.
1: Que, per exemple...
2: Fopoint, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Cataluña, de Barcelona.
2: Anda, ¿sí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Muy bien, gracias.
1: ¿Qué eres, María Jesús?
2: No, yo soy Ana.
0: Y su acordeón.
1: Ah, Ana. Ana, perdona, ¿eh? Mira, una cosita. He visto hoy en el periódico, en el qué,
2: ¿sí?,
1: que el día 1 de abril hacéis una propuesta para comprar una casa, pero pagarla el 2010.
2: Sí.
1: ¿Esto es verdad o no?
2: Eso es correcto, sí. Eso es correcto.
1: ¿Y eso cómo va? Pues, es que no sé, me ha llamado la atención.
2: Sí, ¿de dónde te interesa la casa? ¿En
1: Torrijos? ¿Dónde tenéis? A ver.
2: Mira, tenemos en Torrijos.
1: Que ¿En Torrijos?
2: Sí, que está a un pasito de Madrid.
1: Sí, está al lado, sí, sí, Torrijos.
2: Sí, lo conoces, Torrijos. Sí, tenemos una promoción estupenda, tenemos en Segovia.
1: ¿En Segovia? Sí, en donde hay el acueducto, sí.
2: Sí, pero no, en Cantimpalos, en Espirdu, y tenemos a dos pisos. Y tenemos también en la calle Alcalá.
1: ¿La calle Alcalá de dónde?
2: De Madrid.
1: ¿De Madrid? ¿Qué me dices ahora?
2: Sí.
1: ¿Por la puerta de Alcalá?
2: Justo, en la puerta de Alcalá, en el 254.
0: Mírala.
1: A ver, eso debe ser carísimo, ¿no?
2: Bueno, yo no creo, depende de lo que para ti sea carísimo.
1: Bueno,
2: hombre, si quieres un piso así para vivir y tal, pues yo te recomendaría también, por ejemplo, en Torrijos.
1: Está en Torrijos.
2: De Madrid.
1: Bueno, ¿y en el pueblo del Chorizo, que me has dicho?
2: En Cantimpalos.
1: Sí.
2: También.
1: También.
2: Sí.
1: Vale. Bueno, pero esto...
2: Y tenemos pisos de 1, 2 y 3 dormitorios,
1: sí,
2: con garaje y trasero incluido en el precio.
0: Mira qué bien.
2: Entonces, claro, tendrías que pasarte por una de las oficinas y nosotros encantados te informamos.
1: Vale.
2: Si quieres también puedes verlo en nuestra página web.
1: Vale, pero la pregunta es, ¿esto cómo va? O sea, yo no pago ahora nada, pero después tengo que pagar interés.
2: Mira, tú haces
1: a ver, ¿cómo va esto?
2: Tú reservas el piso.
1: Yo reservo el piso.
2: Justamente.
1: Sí.
2: ¿A ti te gusta tu piso? Te quedas con tu piso.
1: Me quedo con el piso, sí.
2: Justo. Y entonces, a la hora de pagarlo, tienes que pagar el piso. Te buscas una hipoteca o coges la hipoteca. Nosotros tenemos un 70% preconcedido de hipoteca. Y si tú quieres pagar algo en este tiempo, por cada 1.000 euros que pagues, se te descuentan un 1,5 de descuento del valor del piso. Y si pagas hasta 10.000 euros, se te descuenta un 15% del piso. Te voy a poner un ejemplo de un piso para que lo tengas más factible, más fácil.
1: Sí. Vale, pero el titular es compra hoy tu casa y págala el año 2010. ¿Esto?
2: Justamente, eso es correcto.
1: Pero no pago nada.
2: Nada.
1: Ni un céntimo.
2: Nada. Tú has reservado tu casa y tú no pagas un céntimo. Y cuando llegues el 2010, claro, entonces tienes que pagarla. O te acoges a una parte de la hipoteca que tenemos nosotros, o tú te buscas tu hipoteca y te
1: correcto.
2: Pagas tu casa.
1: O sea, que aquí se premia si tú pagas ahora.
2: Claro, un 15%. Pues,
1: correcto.
2: Hasta un 15%. Un ejemplo que te pongo yo, por
1: ¿del
2: ejemplo?
1: ¿Valor total de la hipoteca?
2: Del piso.
1: Del piso.
2: El valor total del piso. Mira, un duplex en Torrijos.
1: Es mucho dinero,
2: Ya lo creo. Mira, un duplex en Torrijos.
1: A ver,
2: además,
1: vamos a poner un ejemplo.
2: Sí, te pongo yo un ejemplo. A ver, un duplex en Torrijos.
1: Sí, en Torrijos, me
2: con
1: encanta.
2: Con dos dormitorios y dos baños.
1: Sí, dos.
2: De 82 metros cuadrados.
1: Mira, está bien, caray.
2: El precio del piso.
1: Sí.
2: Son 165.000 euros.
1: Sí. Es si baratísimo tú... ya comparado con Cataluña,
2: justamente.
1: Pero bueno.
2: Y comparado con Madrid, te digo
1: bueno,
2: porque me preguntaste el precio de Madrid.
1: Yo soy de Badalona y aquí es carísimo.
2: Sí.
1: Aquí, bueno.
2: Sí, te lo creo.
1: Aquí vale, mira, yo cuento con pesetas, ¿eh? Aquí un pisito en primera línea del mar,
2: sí,
1: ¿vale? Que son los pisos así, un poco así, así.
2: Sí, que lo sé yo.
1: 90 kilos.
0: Sí, que dibuja.
1: 90 kilos.
2: Pero eso tiene que empezar a bajar, eso es un...
1: ¿Y las paredes son de pladur?
2: No, las memorias de calidades tienes que verlas,
1: Te lo digo de verdad. Tú vas a un piso de estos de aquí de Badalona y hoy es el vecino en todo.
2: Qué
1: bueno, de hecho, hoy es a todos los vecinos.
2: Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza, digo.
2: No, no, y mira, los nuestros calidades son excelentes, que se puede ver también en nuestra página web. De cada piso que veas puedes quitar las calidades y todo. Nuestra vale. página web es foprime.es.
1: No, no, pero a ver, este
2: vale,
1: que valía...
2: Este que íbamos, sí, son 82,99 metros cuadrados.
0: Sí.
2: Dos dormitorios, sí, dos baños, garaje sí. y trastero incluido en el precio.
1: Sí.
2: 165.000 euros. Si tú pagas, por sí. ejemplo, 10.000 euros
1: sí.
2: hasta que te lo entreguen, el piso te descuentan 15% y te quedaría en 140.250 euros.
1: ¿140.000?
2: 250 euros. Te descuenta un, espera, que te descuenta un 15%.
0: Uh-huh.
2: A ver.
0: Y si arriba el 2.000 de uno puedes pagar, ¿qué pasa?
2: 5, 1, 2 y 3.
1: Espera, espera.
2: Menos 15%, justamente, 140.250.
1: O sea,
2: más el 7% del IVA.
1: Vale, vale.
2: Está claro, que eso el Estado no renuncia a ello.
1: Ya, ya, ya. Me estás dejando, bueno,
0: de pasta de
2: boniato. ¿Por qué no te pasas un día a vivir muy lejos?
1: Bueno, sí, en Cataluña, sí,
2: oh,
1: sí.
2: Pero bueno,
1: ¿dónde estás coche? Tú?
2: Yo estoy en Torrijos.
1: En Torrijos.
0: Sí, ah, en coche, un momentito, de... un momentillo.
1: Sí, sí, yo de hecho creo que puedo seguir trabajando en Badalona y cada día me voy a dormir a Torrijos. Con el AVE.
0: Pues ¿por qué
2: no? Oye,
1: pues que de hecho
2: oye
1: me...
2: ¿sabes yo... qué van espera, a hacer parada? Perdona, perdona. Que
1: dime, dime.
2: ¿Sabes qué van a hacer parada de... están proyectando la parada del AVE en Torrijos?
1: ¿Qué dices ahora?
2: ¿Sabes que va hasta Toledo, no? Y sí. quieren proyectarla en Torrijos.
1: La línea de Toledo, ¿no?
2: Sí.
1: Mm. De hecho, yo creo que me sale más a cuenta coger cada día el AVE sí. que no pagar un piso aquí en Badalona.
2: Sí, porque te coges un abono que creo que son 200 euros o cuánto es. Vamos, yo soy de Ciudad Real, por ejemplo, una amiga sí. que tengo que va hasta el Ministerio de Madrid a trabajar,
1: sí.
2: 200 euros al mes del AVE.
1: O sea, un abono de esos. En Ciudad Real, pero trabaja en Madrid.
2: Sí.
1: Ya.
2: Y son, pues, una hora con el AVE.
1: Ya. Hago una cosa, voy a entrar en tu página web.
2: Venga.
1: Y te llamo ya en otro momento.
2: Venga, www.foprime.es.
1: Sí. Vale, www.
2: Sí, foprime.
1: www.
2: Sí, las tres B's.
1: Ah, vale.
2: Tres cubos. www.
1: Ah, vale.
2: Ah, vamos, w tres cubos.
1: Vale.
2: Foprime.es.
1: ¿Sí? Vale. Ah. Pues lo miro.
2: Ah, ¿me dices tu nombre?
1: Yo, Carlas.
2: Carlas.
1: Sí.
2: Muy bien. Yo
1: ¿vale?
2: soy Ana.
1: Ana, ¿eh?
2: Sí.
0: Encantada.
1: Pues nada.
2: Pero yo soy gallega. O sea,
1: ¿eres gallega? ¿De dónde?
2: De Vigo.
1: De Vigo, qué bonito.
2: Sí, sí, pero también los precios en Vigo, madre. Como
1: bueno,
2: lo que
1: hay,
2: me cuentas de Barcelona.
1: ¿Hay marisco? ¿Hay marisco?
2: Sí, pero hay precios para allí. Vivir allí. Madre
1: ya,
2: mía.
1: Ya. Bueno, pues bueno. Gracias por todo.
2: De nada,
1: te llamo.
2: Encantada de hablar con
1: venga.
2: Usted. Buenos días.
0: No es ver a Jesús acordeón, pero podría ser-ho, ¿eh? Perfectamente.
1: Sí. Escolta, la noticia está... No que ara pots comprar la teva casa i pagar-la l'any 2010, sinó els preus.
0: Els preus baratíssims, eh?
1: 140.000 euros és que ens costaria trobar un pis a la nostra zona per aquest preu.
0: Sí.
1: Anem a recuperar un tema d'ahir.
0: Sí.
1: El Ramon, ahir, si et sembla, el recuperem perquè no vam tenir temps a fer-lo. Us explicam que un pastisser de Pineda de Mar ha reproduït amb xocolata i a mida real l'entrenador del Barça, amb fins solidaris.
0: Hm.
1: Això ho fa cada any, aquest senyor, Quim Bosch.
0: Clar,
1: que
0: quan
1: cada
0: era,
1: any fa alguna
0: cosa. Quan sí. era Rijkaard tenia més sentit, no?, el color de la xocolata, etc.
1: Però és que atenció, perquè aquest pastisser de Pineda, al Maresme, ha utilitzat 600 quilos de xocolata i ha dedicat 1.500 hores de feina per fer una mona de Pasqua amb finalitats solidàries. Anem aviam si podem parlar amb ell, et sembla?
0: Home, 600, que quilos, 600 quilos és molt, eh? I el Guardiola està molt escanyolit, eh? Això què és?
1: La mona.
0: És un gag teu?
1: És un gag Jordi Abril.
0: Jordi Abril, molt bé. Perfecte. Qui sempre l'humor en primera línia.
1: Home, i tant. Anem a trucar a la pastisseria Bosch, a Pineda de Mar.
0: Aquí havien trucat ja.
1: Sí, de fet, sempre fan algo.
0: Havien trucat aquí.
3: Hola,
1: hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Truco de Ràdio Badalona, la més mona.
3: Sí.
1: Qui hi ha el Quim Bosch?
3: Sí, espera un moment, eh?
1: Vale. Mm. Mira, ara per Setmana Santa podríem fer un indicatiu. Aquesta Setmana Santa, el Dia de la Mona, escolta en Ràdio Badalona. Ho dic en sèrio, eh?
0: Mm.
1: Farem alguna cosa o no?
0: No, és clar, eh?
4: Ràdio Badalona.
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí.
0: La més mona.
1: Hola.
0: Hola. Senyor Bosch?
1: Sí.
4: Sí.
1: Hola, bon dia.
4: Sí.
1: Hola.
4: Hola.
1: Senyor Bosch?
4: Hola, molt bones.
1: Hola, truco de Ràdio Badalona.
4: Benvingut.
1: Què tal, com anem?
4: Mira, anar treballant una mica.
1: Escolta una cosa, sempre gairebé cada any el truquem, eh?
4: Sí.
1: Aquest any crec que ja té la mona.
4: Sí.
1: I aquest any és en Pep Guardiola.
4: Exacte.
1: Escolta una cosa, com és aquesta mona?
4: Enorme.
1: Enorme. Bueno, això se suposa, però explica'ns algun detall.
4: Dóna'm la teva adreça electrònica i t'envio la nota de premsa.
0: Ostres.
1: Vale, mira.
4: I així ho tindràs tot claríssim.
1: Ja, ja.
0: És com el gabinet sí, de presidència,
1: sí. Mira, matins...
4: Espera't, que busco algú per escriure.
1: Sí.
0: Escolta, què vol dir això? Això és com l'Ajuntament de Badalona. Què vol dir?
1: Pitjor.
0: Amb un comunicat de premsa i tot.
1: Arroba.
4: Arroba.
1: RCB.
4: RCB.
1: Puntcat.
4: Puntcat.
1: Sí.
4: Vale.
1: Però escolta, aquesta mona com és? Explica'm una mica.
4: T'envio fotos i tot, va.
1: Ah, o sigui, directament ja.
4: Això mateix.
1: No cal...
0: No té ganes de parlar.
4: M'envio tot.
1: M'envies tot,
4: tot
1: eh?
4: Tot el món mundial.
1: Val, però una cosa, és a Fins Solidaris?
4: Sí.
1: I on va parar això, aquest any?
4: En la nota ho posa tot.
1: Tot, val.
4: Tot, tot i més.
0: Qui no vol parlar, que està fart. Està fart
1: molt
0: de parlar.
1: Vale. Gràcies. M'he quedat astura.
0: Està fart de parlar. No té ganes de perdre el temps amb mitjans de comunicació. Ha fet una nota de premsa molt intel·ligent, aquest senyor.
1: Deu dir, vaya pesats aquests a les ràdios.
0: Que em truquen des de totes les ràdios.
1: Que em truquen de ràdio ben del Pla.
0: Faig un comunicat i prou.
1: Faig un comunicat i prou.
0: I ja està.
1: M'ho preguntar, tu.
0: He de perdre el temps amb tu, tenim clients aquí a l'espera.
1: Correcte, que estic venent els bunyols de Quaresma.
0: Exacte. Doncs un senyor amb visió comercial.
1: Sí, doncs mira, saps què dir? Que no diem res més, fora. Anem a altres temes al dia.
0: Doncs vinga, va, som.
1: Escolta, hem rebut aquí a Badalona Comunicació, al carrer Sant Agustí. Ahir parlant de publicitat, te'n recordes que parlàvem amb un personatge que es dedica durant tot aquest any a fer un estudi sobre tota la publicitat que rep a la seva bústia.
0: Sí.
1: De fet, ho classificava per idiomes, per marques, etc, etc. Doncs avui, justament, hem rebut... Això què seria? Dina què? Dina... Dina molt.
0: Dina 5?
1: Dina 5, dina 6. Un pamflet, un tríptic...
0: Sí.
1: De catifes.
0: Enorme, un tríptic enorme.
1: Sí. Diu liquidación total por suspensión de pagos. Això que hi ha una empresa de Barcelona diu que l'era de les alfombres mat llega a su fin. Tu et sona aquesta marca de catifes?
0: La veritat és que no, però no és molt aficionat a les catifes, eh?
1: Això que, segons explica, és una mica estrany, aquesta publicitat. Està plena de catifes. Total, que diuen que hi ha una oferta, però diuen declaració pública de la situació de l'empresa. Es veu que hi ha el domicili social d'aquesta empresa majorista, que es diu Mat, es troba a Alemanya. On també, en aquest cas, estan suspensió de pagaments. Total, el resum de tot plegat. Anem al gra.
0: Sí.
1: Que fan ofertes.
0: Sí.
1: Fan ofertes de catifes. S'interessa a tu les catifes?
0: M'agraden, però...
1: Per exemple, una catifa que valia 4.500 euros...
0: Sí, era d'or.
1: Ara val 870.
0: Un 65% de descompte.
1: Correcte. Una que valia, per exemple, 2.000 euros, la catifa, ara val 650 euros. O sigui, han rebaixat tot fins un 65% i fins i tot més.
0: Com si ho compréssim a Torrejos.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Anem a trucar, si et sembla?
0: Sí, t'interessen a tu les catifes. Sí.
5: Alfombras Mat, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo porque he recibido una publicidad en mi casa.
5: Sí.
1: Esto es aquí las alfombras, las catifas.
5: Exactamente.
1: Vale, ¿y esto cómo va? Porque, ¿qué ha pasado con el banco?
5: ¿Cómo que qué ha pasado con el
1: banco? Pone la publicidad. Bancos llevan a la ruina a una empresa familiar.
5: Lo siento mucho, pero yo soy solamente vendedor aquí de estos temas.
1: Pero aquí lo pone en la publicidad, o sea, directamente lo dais a conocer.
5: Vale, pero ahora no me interesa tampoco ahora gastar mi tiempo y contárselo. Si quieres venir aquí, yo...
1: ¿Y por qué hacéis esta publicidad? O sea, os aprovecháis de la crisis, veo, ¿no?
0: Hoy, hoy.
5: ¿Perdona?
1: Os aprovecháis de la crisis.
5: Bueno, cada uno puede verlo como lo quiere. Nosotros estamos en liquidación, estamos cerrando la tienda y damos la oportunidad.
1: No, pero yo solo te digo, no,
5: Barcelona,
1: te explico.
5: De venir y hacer te explico. Compras de alfombras.
1: Yo lo que he visto
5: a un precio sin competición.
1: Ya, pero aquí la publicidad. Das a conocer que lo estás pasando mal, ¿vale? Por los bancos, porque habéis hecho suspensión de pagos.
5: Exactamente.
1: Y ahora me estás diciendo que no.
5: Yo nunca le he dicho que no. Solamente yo ahora, señor, tengo aquí dos clientes que me esperan y usted tiene que tener la simpatía y venir aquí si quiere tener alguna información. Y si no, lo siento, pero...
0: ¿A qué volarás vender?
5: No me puedo ahora...
1: Bueno, tú quieres vender, veo.
5: ¿Perdón?
1: ¿Qué quieres vender?
5: Sí.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, te llamo en otro momento, ¿vale? Cuando tenga ganas de comprar.
5: Muy bien.
1: Venga, gracias. Ve.
0: No acabo de entender, ¿eh?
1: ¿Com que no s'ha acabat d'entendre?
0: Home, doncs que faran una publicitat dient que los bancos acaban con la empresa.
1: Correcte.
0: I tu t'has preguntat per los bancos i et diuen que no quiere hablar del tema.
1: Sí, que quiere vender.
0: Que quiere vender.
1: Clar, pues si quiere... tu t'arriba, és que hauríeu de veure oients, ja estima que això és ràdio, eh? Hauríeu de veure aquesta publicitat, que és molt gran, i sobretot el que ocupa més d'aquest anunci i el que ells volen fer arribar és que ho estan passant malament i que han fet liquidació total per suspensió de pagaments.
0: Què dius?
1: Per al concurs de creditors, que es diu ara.
0: Què dius? Als clients els importa poc els problemes de l'empresa. Ells volen comprar i si compren sí. barat, millor, però...
1: Sí.
0: El tema dels bancs,
1: bé,
0: el
1: no
0: client...
1: No direm ni l'adreça ni res, però que sàpiguen els oients que això està a la ciutat de Barcelona. Resulta que un català, el Joan Ricard, ha inventat el Virtual Show. Es diu així.
0: Virtual Show.
1: Per què posen noms anglesos si ho ha inventat un senyor que es diu Joan Ricard? Virtual Show. Mm. És un emprovador virtual que permet triar la peça de roba desitjada sense necessitat de posar-se-la a la botiga. La màquina permet fer la comanda a distància i a qualsevol lloc a través d'una webcam i les dades físiques del client.
0: Home, això, per tota aquella gent que es compra roba per internet, és
1: sí,
0: ideal.
1: Sí, hi ha gent, eh? Aquí hi ha poca gent en aquesta empresa que es compri roba per internet.
0: Sí.
1: Però a fora d'aquí, sí, eh? A fora d'aquí, sí.
0: A fora d'aquí és molt habitual.
1: Saps què passa amb això d'internet? Després passa el que passa que un rep, per exemple, no sé, un jersei,
0: sí.
1: i resulta que la talla és petita.
0: Això pot passar.
1: I li ha de donar una altra persona.
0: Això pot passar, això.
1: Imagina que ve de la Xina,
0: sí.
1: i la talla... no correspon a la persona, per tornar-lo i a la de revenda.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Això pot passar.
0: Això pot passar.
1: Resulta que el Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès ha presentat aquest invent, aquest primer provador virtual. Segons t'explica la persona que ha inventat aquest provador, la idea va néixer quan la seva filla tenia que fer la comunió.
0: Sí.
1: I això que a aquest personatge no li agradava gens anar a provar roba. I va deixar el tema del traje, el traje de la comunió del pare, per l'últim moment.
0: Mm.
1: Allà es va donar compte que havia d'inventar una màquina d'aquestes característiques.
0: I s'ho va inventar.
1: Sí. Anem a trucar, aviam si ens poden dir alguna dada, aquest Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Anem a trucar-hi. Som-hi.
0: A veure si podem trobar el creador d'aquest invent.
1: Ara sí. Hi ha línia? Esperem que sí.
0: Hi ha línia.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Hola, m'escoltes?
6: Sí, sí, l'escolto, sí.
1: És el Barcelona Moda Centre de
6: sí,
1: Sant Quirze
6: senyor,
1: del Vallès.
6: Sí.
1: És aquí, eh?
6: Sí, sí.
1: Mira, volia parlar amb algú del virtual, del provador aquest virtual.
6: Doncs, aviam, dono el mòbil del Joan Ricard.
1: Perfecte, doni'm el mòbil.
6: 615.
1: Sí, sí. Perfecte.
6: Vinga,
1: molt bé, gràcies, eh?
6: Bon
1: gràcies,
6: dia.
1: Adéu.
0: Mira que fàcil. De moment hi ha línia.
1: De moment hi ha línia. Tot en directe, com cada dia, en aquest espai que no sé com ens deixen fer encara. Woman, hi ha línia.
0: Home, amb aquest invent, aquesta escena de Pretty Woman s'acabaria,
6: Sí.
1: Bon dia.
6: Sí.
1: Hola, bon dia, m'escolta.
6: Sí, sí, ara sí.
1: Hola, que és el senyor Ricard.
6: Jo mateix.
1: Senyor Ricard, el truco de Ràdio Badalona, la més mona.
6: Ah.
1: Què tal, com anem?
6: Bé,
1: escolti una cosa, ens han donat el seu telèfon al Barcelona Moda Centre
6: sí.
1: i estem aquí, fent la petar sobre aquest invent que hi va presentar.
6: Sí.
1: Escolti una cosa, això és real que possiblement d'aquí uns anys podem anar a la botiga i ja no cal provar-nos la roba?
6: D'aquí uns anys, d'aquí uns mesos.
1: D'aquí uns mesos.
6: Bueno, és que, jo crec que ja...
1: Miri, li he de dir una cosa, li he de ser franc. A mi m'agrada molt la roba, però odio anar a comprar-la.
6: Bueno, és el que em passa a mi.
1: Perquè, per exemple... Quan vas a provar-te un jersei,
6: sí.
1: el pentinat que portes, et despentines. No, és veritat. És veritat, és una cosa que... I t'has de treure després les sabates. I això suposo que és molt còmode a partir d'ara.
0: Ja veu tothom, perquè
6: no,
0: ja no hi erres.
6: És tot virtual, vull dir, podem fer amb temps rècord, 1000 combinacions de roba, saber preus...
1: Perquè això com va, per exemple? Jo vaig a una botiga que tenen aquest invent. Com funciona?
6: Ah, exacte. Primer és una cabina on nosaltres ens creem el personatge virtual.
1: Sí.
6: Vull dir, nosaltres hi posem uns paràmetres, altura...
1: Rotllo Photoshop?
6: No.
1: No?
6: No, no. És una pantalla tàctil. Ens
1: sí.
6: Ens sentem en un tipus de cabina.
1: Sí.
6: Ell ens demana pues, un codi d'usuari, contrasenya, ens podem registrar amb el dit, si volem, també, per fer-ho servir posteriorment. I després, a partir d'aquí, ens demana altura, pes i tipus de cos, no? Ens crea el nostre cos i ens captura una imatge de la nostra cara.
1: O sigui, pots veure la teva cara, per exemple.
6: Ah, exacte. Que és
1: I el teu cos.
6: Ah, exacte, exacte. I a partir d'aquí després ja tenim el nostre personatge virtual creat, que ens pot servir per internet, per botigues que tinguin, ja no ens tornem, no ens hem de tornar a registrar.
0: No, però no pots engreixar.
6: Nosaltres posem la contrasenya.
1: Correcte.
6: I ja després ens estem provant virtualment tot.
1: Senyor Ricard, sap que en recorda això? No sé si vostè quan era petit tenia aquell joc que hi havia models i tu a través de cartró podies anar canviant la roba. Sí, se'n recorda, eh?
6: Sí.
1: Bufanda. Doncs hi posaves una bufanda. Cinturó negre, cinturó negre. Això ho hem tingut tots.
6: Ah, exacte, però és això, però virtualment. I ara tenim el personatge virtual.
0: Sí, però pregunta-li què passa quan t'engreixes.
1: Llavors, tu et veus directament com et quedarà la roba.
6: Exacte.
1: I si t'engreixes, què?
6: Bueno, però després tornes a passar pel provador, tornes fas el canvi des de la pàgina web, fas el canvi, poses uns quants clets de més i ell ja t'identifiques per els clets de més.
1: I això, per exemple, vostè té la idea de que es podria instal·lar, per exemple, des de terminals aeroports a estacions de metro.
6: Exacte, vull dir, podem baixar-nos col·leccions pel Bluetooth i podem provar-nos la roba des d'un aeroport.
1: Senyor Ricard, ja per acabar, una pregunta que no té res a veure. Vostè sap per què quan va a una botiga de roba la música està tan alta?
6: Bueno, suposo que això són les botigues de jovent, no? Vull dir, suposo que les botigues de jovent els incita d'aquesta manera.
1: És que vas al Bresca i sembla que sigui, bueno, el Space d'Eivissa.
6: I després també la fragància, el tipus de bo que sentim.
0: Nats a xapar d'un cèssia.
6: Sí, suposo que són trucos de màrqueting.
1: Molt bé, doncs, senyor Ricard, gràcies.
6: Molt bé.
1: Gràcies, que vagi bé.
6: Vale, gràcies.
1: És que vas, per exemple, al Jack and Jones i sembla Nacho Incession, això que fan aquí a la ràdio, la nit de dissabte.
0: Nacho Chapado Incession, total.
1: Sí, sí, amb els cubates.
0: No pots ni parlar.
1: El Jack and Jones, és?
0: Sí.
1: Sí, mira.
0: Dóna la camisa.
7: Espera, és la camisa de color blanc, la talla M.
0: No et sento, què diu?
7: Senyorita, la camisa M, blanca.
0: Soy un señor, que no...
7: Senyorita.
0: Que no oye, pero sí que ve, soy un señor.
7: Senyorita, tira una la camisa.
0: No la tengo. Nacho Chapado, Incession.
1: Espera, i això, per exemple, és el Mango. Mira, Mango. El Mango que tu vas a comprar aquestes bluses que portes.
0: Sí, que et cabren un braç.
1: Eh?
0: Les talles del Mango són petitíssimes.
1: Qui ens truca ara?
0: Què està passant ara?
1: Bon dia. Hola, bon dia.
8: Hola.
1: Hola, digue'm.
8: Jo m'he trucat perduda, no sé qui parlo.
1: No, no, era jo el mateix, senyor Ricard.
8: Ah!
1: Sí, era jo.
8: M'he trucat perduda i dic...
1: Sí, era jo, era jo.
0: Anem nosaltres. Molt bé,
1: ja està. Gràcies.
0: Gràcies. Continuem amb el Mango.
1: Anem a Banco, carrer de mar, mira. A veure, tens els pantalones?
0: Sí, però estan un poco...
1: Para mi sobrina.
0: Un poco gorda, tu sobrina,
1: De color verde.
0: Le cabe en una pierna, le cabe esto.
1: Anem al Pull&Bear, et sembla? Anem al Pull&Bear. Al Pull&Bear passa això també, per exemple. Tienes bufandas.
0: No.
1: Bufandas. No. Tienes bufandas.
0: Estamos en primavera ya.
1: Bufandas.
0: No, estamos en primavera.
1: Como las que lleva el Alcuber.
0: No. Estaves en primavera.
1: Molt bé, ja està. Prou.
0: A Pull&Bear, que et compres alguna cosa i la porta mitja ciutat.
1: Sí, mitja Badalona porta això.
0: Mitja Badalona porta la roba.
1: Escolta,
0: de
1: Pull&Bear. Escolta, això és un tema. Per què les botigues... Un altre, Nemo? Quina?
0: A veure, anem ara.
1: El Foot Looker. Les Adidas, sents les Adidas? Talla 42, 42.
0: No he comprat...
1: Ho tens o no?
0: No ho tinc. No he comprat mai el Foot Looker, aquest, com
1: no?
0: Sigui.
1: Escolta, una cosa.
0: Prou. Nacho Chapado, prou.
1: Bé, així marxo.
0: Molt bé, Carles.
1: Demà hi tornem, demà divendres, a més temes.
0: Fins demà.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: El tarot de Si te miento, cuelgo.
11: Sí, senyor.
1: ¿Quién va a ganar la Liga?
11: Para mí el Madrid.
1: ¡Oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
11: Es que me viene la carta de la muerte.
1: ¡Oy!
11: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
1: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Hola, buenos días.
1: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
11: ¿Por qué?
1: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
11: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
1: Sí, pero ¿perdió?
11: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
1: Bueno, te cuelgo, adiós.
11: Venga, adiós.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
9: Són les 12. Notícies Badalona.
1: Bon
12: Bona tarda, els parla Àlex Isó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut Benou, executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. En concret, el Tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. Els ocupants consideraven, entre d'altres, que l'auto vulnerava el seu dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i que prescindia del judici de proporcionalitat. Per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en canvi, l'Ajuntament de Badalona sí va tenir en compte la vulnerabilitat social dels ocupants i considera que no va existir cap irregularitat en el procediment de desocupació. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els que afirma sí que utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons diu, el van linxar políticament per desocupar el Benou.
13: Hacer las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos. Por tanto, muy contento de esa decisión.
12: Guanyem Badalona qualifica de caos les afectacions a la xarxa d'autobusos de la ciutat i acusen el govern municipal de manca de planificació de les obres del centre. La formació assegura que les afectacions no estan ben senyalitzades i que la coincidència de talls en vies clau com a Via Augusta i Francesc Layret ha desbordat el servei i ha deixat usuaris desorientats a les parades. Des del govern, però, aleguen que s'han planificat tenint en compte un estudi previ validat per Tuxal com per l'AMB. Segons el partit municipalista, la situació evidencia una despreocupació absoluta cap a les persones usuàries del transport públic, especialment aquelles més vulnerables. Entre les afectacions que assenyala la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater, destaquen les dificultats d'accés a l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'entorn de Can Ruti arran del tall de la línia Martí Pujol, que afecta totes les línies, excepte la B2, la B8 i l'M6.
14: Hi ha un error gravíssim, que és que les pantalles de la parada continuen informant dels minuts que falta perquè arribin totes aquestes línies que ara no passen. Hi ha un caos absolut, la gent es passa hores i hores esperant l'autobús, aquí hi hauria d'haver informadors i, a més, també demanem que es replantegi aquests talls que s'han fet perquè deixen desconnectada una zona molt àmplia. Això necessita una solució perquè no pot ser aquest nyap que s'ha fet amb el transport públic.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Cap a quarts de nou del vespre, d'ahir dimecres, la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar el cos policial autonòmic de la presència d'una persona ferida amb arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar maniobres de reanimació fins l'arribada del SEM. De fet, van intentar reanimar aquesta persona sense èxit. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. I la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la Fundació de Ricky Rubio per donar suport al projecte Long Fit, un estudi clínic pioner liderat per l'Institut Català d'Oncologia. L'objectiu principal del projecte és analitzar els beneficis de l'exercici físic supervisat en la qualitat de vida de les persones amb càncer de pulmó i aportar evidència científica perquè aquesta pràctica pugui incorporar-se com a part del tractament.
15: Obramat Badalona. Amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
12: I a hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona. Avui hi ha una mar plana i la qualitat de l'aigua és molt bona. De moment no hi ha presència de meduses, la temperatura de l'aigua és de 28 graus, igual també que la temperatura ambiental.
15: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
12: La informació local torna d'aquí una hora. Gràcies per la seva atenció.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Truco a Radio Taxi Catalana?
10: 93 399 37 37.
16: 37.
17: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
16: 93 399 37 37.
17: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
18: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: Es la una.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9, executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. En concret, el Tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. Els ocupants consideraven, entre altres, que l'auto vulnerava el seu dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i que prescindia del judici de proporcionalitat. Per al TSJC, en canvi, l'Ajuntament de Badalona sí va tenir en compte la vulnerabilitat social dels ocupants i considera no va existir cap irregularitat en el procediment de desocupació. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els que sí utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el B9.
3: Una superior de justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuve desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía. Hacerse las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: Amb les altes temperatures de l'estiu, hi ha col·lectius més vulnerables per patir aquests problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Per aquest motiu, des del Servei d'Urgències del centre, llancen una sèrie de consells per prevenir aquestes situacions. El Servei d'Urgències registra durant l'estiu una elevada afluència de pacients. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha rebut un cop de calor, o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Ara bé, des de fa uns anys, l'Hospital Germans Trias rep un volum més gran de pacients a urgències per les altes temperatures i és que, segons expliquen des del centre, els avenços de la medicina han fet que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
4: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensa pensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
2: La Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la Fundació de Ricky Rubio per donar suport al projecte Lung Fit, un estudi clínic pioner liderat per l'Institut Català d'Oncologia. L'objectiu principal del projecte Lung Fit és analitzar els beneficis de l'exercici físic supervisat en la qualitat de vida de les persones amb càncer de pulmó i aportar evidència científica perquè aquesta pràctica pugui incorporar-se com a part del tractament. Lung Fit comptarà amb la participació de 120 pacients i es desenvolupa en col·laboració amb diverses entitats com l'ICO Badalona. Durant la presentació del projecte, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la importància de promoure l'activitat física com una eina per millorar la salut i el benestar dels pacients.
6: Nosaltres hi creiem molt, no? Amb el tema de la prescripció esportiva que hem engegat des de l'any passat la Generalitat, creiem molt que l'activitat física pot beneficiar moltíssim, no només per la malaltia, sinó també per les fases prèvies, per les pors, amb les cirurgies, etcètera, etcètera, i també per un tema de salut mental. Llavors, fer-ho també, aquesta activitat física, fora dels àmbits, entre cometes, hospitalaris, crec que és molt beneficiós, no?
2: D'altra banda, en l'aspecte esportiu, Ricky Rubio ha parlat de la seva situació actual. El base del Masnou continua negociant la seva renovació per continuar defensant la samarreta verd i negra.
7: Ja portem un temps parlant i la veritat és arribar a que les coses s'ajuntin, no? Al camí. Al final he vingut aquí no només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat i m'agradaria pues, deixar aquest llegat com penso que s'ha de deixar, no?
5: A Obramat no fem promeses buides, complim els nostres compromisos. Per això hi trobareu estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per qualsevol projecte d'obra o reforma. També disponible a obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Tenim 31 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Boló.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la P7 Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una P7 que passa registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització. I sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la d'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen. Reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de Parcs i Jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
0: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: Està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, que Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
20: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: Més coses. Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
3: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
22: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
3: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes a negocis i relacions a empreses catalanes.
0: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
4: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
2: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: En punt 1:15, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
0: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tarracó i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
0: 12 minuts i arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de centre històric, Sònia Roca.
7: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
6: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
0: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
9: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
8: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
10: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
11: Tanquem, i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
10: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
14: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
13: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
0: i de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que s'està fent, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
12: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés, encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades

0: molt senzilla, no?
1: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra. A partir de les 7 de la tarda, andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
2: Doncs que veiem millor, gràcies Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
8: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
7: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Luis Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud,

0: o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
2: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
3: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
2: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
2: Ho faria a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra passar aquest dijous retencions molt importants.
2: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
2: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
2: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
4: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
2: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreuja els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
2: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
9: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
8: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
10: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboración y coordinación.
8: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
11: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
12: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvinguts. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
11: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
13: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
11: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
2: Ramon Semblàs és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
14: Creiem que estem fent tard. Arriben tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
2: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
16: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista amb la que, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
15: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
2: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
2: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
19: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
21: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
19: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
2: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutadana de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
2: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
23: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
22: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
1: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
24: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
0: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes, per tant va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
24: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
1: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
3: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
4: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
3: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
1: 12 minuts ja arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
7: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
6: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
25: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
26: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
25: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
2: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
8: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des de Nalamarc, els pescadors, des de Remandà.
2: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
9: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor. El barón de...
1: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
10: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
11: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
10: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
1: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus
12: companys. Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a Saint George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
13: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
12: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
27: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I, bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
14: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
12: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
5: Volia que ens... potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip es posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
12: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
15: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
12: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anar a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
1: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9, executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. En concret, el Tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. Els ocupants consideraven, entre altres, que l'auto vulnerava el seu dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i que prescindia del judici de proporcionalitat. Per al TSJC, en canvi, l'Ajuntament de Badalona sí va tenir en compte la vulnerabilitat social dels ocupants i considera no va existir cap irregularitat en el procediment de desocupació. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els que sí utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el B9.
2: Una superior de justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuvo desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía. Hacerse las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
1: Amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més vulnerables per patir aquests problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Per aquest motiu, des del Servei d'Urgències del centre, llancen una sèrie de consells per prevenir aquestes situacions. El Servei d'Urgències registra durant l'estiu una elevada afluència de pacients. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha rebut un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Ara bé, des de fa uns anys, l'Hospital Germans Trias rep un volum més gran de pacients a urgències per les altes temperatures i és que, segons expliquen des del centre, els avenços de la medicina han fet que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
3: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensa pensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
1: La Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la Fundació de Ricky Rubio per donar suport al projecte Lung Fit, un estudi clínic pioner liderat per l'Institut Català d'Oncologia. L'objectiu principal del projecte Lung Fit és analitzar els beneficis de l'exercici físic supervisat en la qualitat de vida de les persones amb càncer de pulmó i aportar evidència científica perquè aquesta pràctica pugui incorporar-se com a part del tractament. Lung Fit comptarà amb la participació de 120 pacients i es desenvolupa en col·laboració amb diverses entitats com l'ICO Badalona. Durant la presentació del projecte, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la importància de promoure l'activitat física com una eina per millorar la salut i el benestar dels pacients.
5: Nosaltres hi creiem molt, no?, amb el tema de la prescripció esportiva que hem engegat des de l'any passat la Generalitat, i creiem molt que l'activitat física pot beneficiar moltíssim, no només per la malaltia, sinó també per les fases prèvies, per les pors, amb les cirurgies, etcètera, etcètera, i també per un tema de salut mental. Llavors, fer-ho també, aquesta activitat física, fora dels àmbits, entre cometes, hospitalaris, crec que és molt beneficiós, no?
1: D'altra banda, en l'aspecte esportiu, Ricky Rubio ha parlat de la seva situació actual. El base del Masnou continua negociant la seva renovació per continuar defensant la samarreta verd i negra.
6: Ja portem un temps parlant i la veritat és arribar a que les coses s'ajuntin, no?, al camí. Al final he vingut aquí no només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat i m'agradaria deixar aquest llegat com penso que s'ha de deixar, no?
4: A Obramat no fem promeses buides, complim els nostres compromisos. Per això hi trobareu estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per qualsevol projecte d'obra o reforma. També disponible a obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Tenim 31 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Ruta 66.
9: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre, i moltes novetats discogràfiques. Un programa que fa possible Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu davant del micro. Avui viatjarem a diferents països d'Europa, Amèrica i Àsia. Esteu preparats per escoltar les noves propostes musicals? Doncs vinga, som-hi, comencem!
10: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

I've Been Singing. És el track que obre el nou disc de Gulfstream. Cinc nois que ens arriben des de França amb un àlbum titulat Rock Story. 10 cançons d'estil hour i ben preparades per punxar a les emissores de freqüència modulada. Cinc nois liderats per el vocalista Patrick Mars. Anem per una més dels Gulfstream. Aquesta s'anomena I'm Down.

Dancing in LA forma part del disc de debut dels Moon Park, quatre nois de la República Txeca que fan servir l'anglès en les seves lletres. També l'àlbum ha sigut produït a Londres, amb professionals que han treballat amb els grans com Deep Purple, Judas Priest i Motorhead. L'estil dels Moon Park és el hard rock melòdic clàssic. Aquí tens una altra prova d'ells, la cançó titulada Blinding Fire.

Circle of Friends, un projecte del productor Bruce Ming. L'àlbum conté noves composicions i 6 covers o versions. Avui escoltarem 3. La següent pertany als anglesos FM, la històrica banda liderada per Steve Overland. Thomas Wickstrom posa la veu a Don't Be Afraid of the Dark.

I l'última versió que escoltarem avui d'aquest àlbum ple de col·laboracions del productor Bruce Me, sota el nom Circle of Friends, és una cançó de l'any 85 que pertany als germans Van Zandt, artistes molt importants del South Rock americà. En aquest cas posa la veu l'irlandès Robin McCauley, el tema Midnight Session.

Hi ha un Face en directe d'Humbert en un concert enregistrat l'any 2000 a Berna, Suïssa. L'ex-líder dels Georgia Satellites va recopilar per aquesta ocasió cançons de la seva carrera en solitari, també diferents covers d'artistes tan diferents com el Zappa, AC/DC i, com no, grans èxits de la seva ex-banda. Concretament, la cançó més popular dels Georgia Satellites, hit del 86, Keep Your Hands to Yourself.

A Beautiful Life. Ja tenim aquí el nou disc dels Rage. Prophecy és el títol d'aquest nou treball després de 6 anys d'aturada en els estudis de gravació. Tres nois de Suècia que ens porten el gènere més popular a terres escandinaves. Després d'escoltar tot l'àlbum, he triat una segona, titulada Grand

Fire with Fire. I després de passar per un munt de països, la ruta 66 d'avui s'acomiada des d'un gran país asiàtic. About Us és una banda de hard rock de l'Índia. Take a Piece és el segon àlbum d'aquesta formació. Amb la seva nova composició titulada Fortitude, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9 executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els qui s'hi utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el B9.
4: Una superior de justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuvo desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
3: En concret, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. Els ocupants consideraven, entre altres, que l'auto vulnerava el seu dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i que prescindia del judici de proporcionalitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Cap a 8:45 del vespre d'ahir dimecres, la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar el cos policial autonòmic de la presència d'una persona ferida amb arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències. També s'hi van apropar efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que van continuar amb les tasques de reanimació, però no s'ha pogut salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, el DIC, s'ha fet càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies dels fets. La Junta de Govern de Badalona ha adjudicat a la Fundació Pere Tarrés el contracte de serveis de les escoles bressol municipals. Aquesta licitació té un import d'uns 11 milions d'euros per una durada inicial de 3 anys. L'objectiu és garantir el funcionament integral, l'escolarització i la gestió diària de les escoles bressol municipals de Badalona. Per fer-ho, la Fundació Pere Tarrés ofereix sessions formatives de 10 hores per escola i curs, reforç en el servei del migdia i una bossa d'hores pel servei de necessitats educatives especials. I en esports, la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la Fundació de Ricky Rubio per donar suport al projecte LungFit, un estudi clínic pioner liderat per l'Institut Català d'Oncologia. L'objectiu principal del projecte LungFit és analitzar els beneficis de l'exercici físic supervisat en la qualitat de vida de les persones amb càncer de pulmó i aportar evidència científica perquè aquesta pràctica pugui incorporar-se com a part del tractament. Durant la presentació del projecte, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la importància de promoure l'activitat física com una eina per millorar la salut i el benestar dels pacients.
5: Nosaltres hi creiem molt, no? Amb el tema de la prescripció esportiva que hem engegat des de l'any passat la Generalitat, creiem molt que l'activitat física pot beneficiar moltíssim, no només per la malaltia, sinó també per les fases prèvies, per les pors, amb les cirurgies, etcètera, etcètera, i també per un tema de salut mental. Llavors, fer-ho també, aquesta activitat física, fora dels àmbits, entre cometes, hospitalaris, crec que és molt beneficiós, no?
3: I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Des de la Societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fer acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas. Sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema dijous. Majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta,
0: de dos,
1: taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere, eh?
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: En sèrio?
1: Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, Ostres. Va tornar a temps, sí,
0: és de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula. Segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves, s'ha de tenir moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant, a les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena avui aprofitar la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dot tips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat, que és la parella de la víctima, es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, nosaltres veiem com el final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel. El problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada a Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que ens l'ofereix avui 1 a 1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, en de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per lo que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I, en concret, estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys

0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, pla alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa, quan parlem de Pla Alfa doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
2: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
1: La Generalitat, de forma explicativa, en la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
2: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos, degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val, l'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Berenguer de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere, llavors és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I, per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica
2: Correcte.
1: Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
2: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris. Val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics. Val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya. Val? És un factor que nosaltres diguem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa de perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament de

0: estructura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera, val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recuperatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats, i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem amb la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització, val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis, val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem al nivell 2 i parlem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent quan vulgui accedir es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir, val? I ens centrem doncs, en aquests massissos sobretot a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem, val? Que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar.
0: Evidentment, sí, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat sí. quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general de cos de gens rurals, val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de i evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem davant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i per tant doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem, que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina de les cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, o diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem, doncs bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de Castelldefocs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual, estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'invent de Barcelona, però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal. Un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vam fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de que, no sé de qui li va sortir l'idea, i varen demanar a un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havien dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui, sigui estil mironià, no? I d'altres vegades eren nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, mireu, homenatge a bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè ens, encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Mm-hmm. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes platges, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi balla?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament. Mm-hmm. També depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica.
6: Uh-huh.
7: Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
6: Mm-hmm,
7: o sigui, veus...
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena,
7: exacte.
2: La de la sirena i la gavina.
7: Sí,
2: és preciosa.
7: Ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009,
7: sí.
2: És molt bonica.
7: Sí, sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, la 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
6: Ostres.
7: Col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la, uh-huh, de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut i som uns 20 o 25 especialment joves,
6: uh-huh,
7: que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de
6: catifes
7: sí,
6: de sal.
7: De moment sí,
6: doncs, Núria, ja veus sí? que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona continuen sent dels 36 municipis de l'àrea metropolitana amb més desigualtats socioeconòmiques. Són, de fet, els municipis amb més pobresa infantil. Així ho apunten les darreres dades de l'AMB recollides fins al 2025. En termes generals, l'estudi evidencia una vegada més les desigualtats entre municipis de l'AMB. Per exemple, mentre que a Santa Coloma la renda mitjana és de 18.732 euros l'any i a Badalona de 21.830, a municipis com Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern se superen els 39.000 euros anuals. Si mirem aquestes xifres amb clau local, trobem que el 31,9% dels menors de 16 anys a Badalona pateixen pobresa infantil. Hi ha tres ciutats, però, que es troben en una situació pitjor: Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat. Aquestes tres ciutats també concentren la majoria de persones amb ingressos anuals inferiors a 7.500 euros, seguides de prop per Badalona, on el 9,1% dels veïns es troben en aquesta mateixa circumstància. Guanyem Badalona qualifica de caos les afectacions a la xarxa d'autobusos de la ciutat i acusen el govern municipal de manca de planificació de les obres del centre. La formació assegura que les afectacions no estan ben senyalitzades i que la coincidència de talls en vies clau com a Via Augusta i Francesc Layret ha desbordat el servei i ha deixat usuaris desorientats a les parades. Des del govern, però, aleguen que s'han planificat tenint en compte un estudi previ validat per Tossal com per l'AMB. Entre les afectacions que assenyala la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater, destacant les dificultats d'accés a l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'entorn de Can Ruti arran del tall de línia a Martí Pujol, que afecta totes les línies excepte la B2, la B8 i l'M6. Sabater denuncia l'anul·lació de parades estratègiques al centre, especialment les de l'entorn de Pompeu Fabra, amb desviaments cap a la Rambla de Sant Joan i a l'entrada de la C31, així com la manca de senyalització clara a les parades afectades.
4: Hi ha un error gravíssim, que és que les pantalles de la parada continuen informant dels minuts que falta perquè arribin totes aquestes línies que ara no passen. Hi ha un caos absolut, la gent es passa hores i hores esperant l'autobús. Aquí hi hauria d'haver informadors i, a més, també demanem que es replantegi aquests talls que s'han fet perquè deixen desconnectada una zona molt àmplia. Això necessita una solució perquè no pot ser aquest nyap que s'ha fet amb el transport públic.
3: I en esports, Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verd i negra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 de juliol a les 4 de la tarda, quan per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema "Jo hi seré", la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè "Jo hi seré" és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Ricky Rubio seguirà vestint de verd i negre i ho farà després de protagonitzar una gran temporada en la qual s'ha jugat Copa del Rei i semifinals del play-off de Lliga. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: D'un estiu s'ha...
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, sí.
0: Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar,
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això sóc... entenc perfectament això que comentes, O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga, Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar,
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurrunyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a perdoneu, a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià justament el Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, eh? Per entendre l'amistat, i a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això, perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seré el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades i tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem nom primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui de qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera, una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuïs sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador, I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es estirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, a més, per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-lo i trencar-lo, amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allà tens un fotimer d'ous allà a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és a l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda?
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també, de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. Ui. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Enfilar, no enfilar, perdó, pescar un tub

0: estic rumiant i fer alguna cosa nova.
1: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes perquè, Núria, el Jordi ha plantat un joc de bitlles just aquí al davant nostre on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
0: Es reconeix.
2: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
0: Tot depèn del que considerem gran, enorme o no. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
2: Jo trobo gran, això,
1: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
0: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
1: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
0: No, és que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil el que... premia o que puntua més és deixar-ne una de dreta. És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
2: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una
0: exactament.
2: Bola, és el que tira.
0: I que no és una bola i que per tant ha d'anar per dalt. No
2: ara t'anava a dir, no va arrossant al terra, va tirar de l'aire.
0: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
2: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
0: No.
2: Perill.
0: Té una lògica, no?
1: Sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
0: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És dir, si bota al davant, no saps el que pot passar. Pot botar recte, pot botar de costat, pot... no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
1: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
0: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugué, amb la quantitat de gent que juga, queda... no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
1: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a bitlles catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a bitlles.
0: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de bitlles a la neu.
1: Bitlles a la neu?
0: Bitlles a la neu,
2: ostres,
0: sí.
2: Que xulo.
0: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
1: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
0: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa. això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.

0: Si aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista que es jugarà a Illes Catalanes.
1: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
0: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
2: així,
0: a veure...
2: Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
0: Ah, exacte.
2: I així
0: sí,
2: serà xulo,
0: Jordi,
2: eh?
0: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
1: Bueno, de res, i encantat, i sempre disposat.
0: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
2: Doncs deixem que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
2: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
0: Mira,
2: doncs, arriba Jolín. Jolín!
0: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
2: No s'ha sentit res.
0: No n'ha tombat cap.
2: Què
0: a veure, ho torno a provar.
2: Vinga, va, tornem-hi.
0: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
2: Estem
0: agafats. Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
2: Ostres!
0: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
2: Vine al davant i trenca'l.
0: Ara sí. Vinga, ja han caigut.
2: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, adéu.
2: Adéu. Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
3: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
5: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
4: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
5: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte wow, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
4: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
5: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
4: Però en aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
5: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat. Mm.
4: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
5: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen, no?, o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser. A vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
4: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
5: Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
4: Això és l'habitual.
5: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva, al seu ordre normal.
4: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
5: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica, doncs, com es va construir l'imperi persa i, finalment, doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona. Sabem que va ser exactament, doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
4: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
5: Exacte, realment. Ara, vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si, no?, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
4: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no?, clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
5: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passa, el que passarà i per què passa això, no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de mems o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
6: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
5: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim, doncs, allò, doncs, mantenint, és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha, doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera, el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar, doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa, doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només, doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs, bé, justament, doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs, que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
6: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
7: Les vacances. Aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa. Però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
8: Dog Tips.
9: Un espai amb consells pels nostres peluts.
10: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, llavors, hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
12: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
13: Nacho Mediavilla, veterinari.
12: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
10: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
7: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
12: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
14: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
12: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
8: Dog Tips.
9: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
15: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
2: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentava. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt
1: bé. El cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Pues que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar? De cara a l'estiu.
0: I tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer el cluent del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost, i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya, i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9 executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els qui s'hi utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el B9.
4: Una superior de justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuvo desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
3: En concret, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. Els ocupants consideraven, entre altres, que l'auto vulnerava el seu dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i que prescindia del judici de proporcionalitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Cap a 8:45 del vespre d'ahir dimecres, la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar el cos policial autonòmic de la presència d'una persona ferida amb arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències. També s'hi van apropar efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que van continuar amb les tasques de reanimació, però no s'ha pogut salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, el DIC, s'ha fet càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies dels fets. La Junta de Govern de Badalona ha adjudicat a la Fundació Pere Tarrés el contracte de serveis de les escoles bressol municipals. Aquesta licitació té un import d'uns 11 milions d'euros per una durada inicial de 3 anys. L'objectiu és garantir el funcionament integral, l'escolarització i la gestió diària de les escoles bressol municipals de Badalona. Per fer-ho, la Fundació Pere Tarrés ofereix sessions formatives de 10 hores per escola i curs, reforç en el servei del migdia i una bossa d'hores pel servei de necessitats educatives especials. I en esports, la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la Fundació de Ricky Rubio per donar suport al projecte LungFit, un estudi clínic pioner liderat per l'Institut Català d'Oncologia. L'objectiu principal del projecte LungFit és analitzar els beneficis de l'exercici físic supervisat en la qualitat de vida de les persones amb càncer de pulmó i aportar evidència científica perquè aquesta pràctica pugui incorporar-se com a part del tractament. Durant la presentació del projecte, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la importància de promoure l'activitat física com una eina per millorar la salut i el benestar dels pacients.
5: Nosaltres hi creiem molt, no? Amb el tema de la prescripció esportiva que hem engegat des de l'any passat la Generalitat, creiem molt que l'activitat física pot beneficiar moltíssim, no només per la malaltia, sinó també per les fases prèvies, per les pors, amb les cirurgies, etcètera, etcètera, i també per un tema de salut mental. Llavors fer-ho també, aquesta activitat física, fora dels àmbits, entre cometes, hospitalaris, crec que és molt beneficiós, no?
3: I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco i que precisament avui s'inaugura doncs, una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
10: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
0: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
10: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
0: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb el seu desenvolupament en aquesta època, el desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
10: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no?, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
0: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules... És a dir, el fons és extensíssim. Extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant.
10: A part
0: hi ha una cosa important, i és que a partir de que s'ha dit, com utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis, sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
10: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayallo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, no?, que aquí a Badalona, les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació, no? Què té de curiós, no?, i també de rellevant aquelles primeres eleccions, des del 15 de juny del 77?
0: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que, tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
10: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític, no, del segle XX, i parlarà del retorn de Terradellas el 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, no?, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada, no?, de la democràcia.
0: Sí, sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etcètera, tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt, molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
10: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït. Joan?
0: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, una de les dels elements en els que participa en l'exposició i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
10: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és sí. la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
0: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
10: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
0: Sí.
10: I entorn matinal.
0: Sí, de nou a Tucas. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
10: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
0: Sí.
10: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
0: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però bueno, encara hi ha places disponibles.
10: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet, però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar quan ja no tenen escola per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, sí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
8: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: El millor del Badalona Matí
8: amb xancles i banyador.
10: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
11: Anem a passejar.
10: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar, cada
11: clar que
10: mes.
11: Sí.
10: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
11: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
10: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
11: Sí, sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyadó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera s'ho emporta tot.
10: Clar.
11: I tenim l'avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
10: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
11: Exacte.
10: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
11: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
10: A la muntanya de Cal Amigó.
11: Exacte.
10: Molt bé.
11: Neix allà.
10: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
11: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple... travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, eh? Uh-huh. I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
10: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
11: Exactament. A tocar, no poden estar. Uh-huh. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. De bé, tu.
10: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
11: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que es refereixes a això.
10: Uh-huh. I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
11: Això del garden ja no ho recordo.
10: Un viver de plantes, per
11: però
10: allà a la
11: l'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco. Uh-huh. Feia cantonada.
10: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
11: I tant.
10: Molt bé, per on seguim?
11: Doncs seguim
10: a Pompeu Fabra, Martí Pujol cap avall, passem cap avall,
11: i ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies. Des de l'Avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Uh-huh. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
10: I devia tenir la seu, no?
11: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'Alta Boera tenim un edifici molt important.
10: L'Escola Sant Andreu.
11: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
10: Era la meva escola.
11: Molt bé, la teva escola.
10: Era la meva escola.
11: Sant Andreu Natzaet.
10: Exacte.
11: Que es diu actualment. Uh-huh. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
10: Mira, això no ho sabia.
11: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
10: Escola Sant Andreu.
11: Avui en dia és un altre ordre religiós, les missioners de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
10: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
11: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
10: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
11: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquesta ordre de les Clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
10: La segona després de Santa Maria?
11: Evidentment. Només hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
10: de Sant Josep. Que no tindria edifici fins quin any? Altre dia ens hi portaràs cap allà.
11: I va estar 60 anys.
10: 60 anys.
11: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre.

0: Per raó, no, que és el Mercat Maignon.
1: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. Havíem d'entrar. No, no, no n'hem parlat. La plaça Vella.
0: La plaça Vella?
1: No, exacte, sí. La plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon, ni del mercat Torner. Eren la plaça Vella
0: i la plaça
1: Nova. Sí, sí, a veure...
0: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
1: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el Mercat Maignon està en una seu provisional.
0: Mm-hmm. A la plaça de les Puntaires, també, en allò mateix.
1: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
0: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides, uh-huh, amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
4: Uh-huh. Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no?, en aquestes hormones. I després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no?, persones molt nervioses, o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme, i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
0: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
4: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici a alteracions d'aquest sistema hormonal.
0: De tiroide. Uh-huh. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
4: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no?, em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
0: Per tant, de quina importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la Sònia.

0: Exacte. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
1: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
0: Aquest funcionament lent.
1: Ahà, no? És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyant normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament de, del famós SIBO, no?, el sobrecreixement uh-huh. bacterial a l'intestí prim. Uh-huh. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? O sigui, és a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també en ocasions alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12 i això encara empitjora més el cansament, mm-hmm. o sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme doncs passa just al contrari, l'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia uh-huh. o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus de, d'alteracions.
0: Uh-huh. D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
1: Sí.
0: El gluten és un problema també per la tiroide?
1: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això sobretot transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, uh-huh. vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions uh-huh. perquè sí, per així dir.
0: Uh-huh. Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? Uh-huh. De quins aliments els podem obtenir?
1: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot de, que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i si volem alguna cosa més personalitzat sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular mm-hmm. amb més mm-hmm. detall.
0: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
1: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control. I amb la tiroide, més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
0: I l'estrès ho desequilibra tot.
1: Absolutament.
0: No? De quina manera afecta la tiroide?
1: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
0: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
1: Sí.
0: Doncs queda per atenció per sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
1: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
0: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut, Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
5: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res, vull dir, han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
4: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
6: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni, y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
4: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004. Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
7: Sóc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
4: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
8: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
4: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
9: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo més alto.
4: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda.
10: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
4: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
11: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
4: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
12: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
0: Gràcies, Sílvia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens culpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat. De fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecen, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el DJ, que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South,
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989. Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, mm-hmm. que ens l'estimem molt, perquè com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó mm-hmm. per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs, de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms sí. de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre nom.
0: Nom,
1: no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix?
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball,
1: ja.
0: Però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical. Escolteu.

0: festa. Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
1: Digue-ho.
0: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
1: I el títol, que és un gran reclam.
0: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
1: Ell.
0: El noi.
1: Sí.
0: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
1: està
0: cançó,
1: bé,
0: almenys
1: bé.
0: En la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no? A vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu. També sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores,
1: això,
0: dius,
1: això no s'ha de pensar.
0: Això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a
2: love song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verd i negra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 de juliol a les 4 de la tarda quan, per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Ricky Rubio seguirà vestint de verd i negre i ho farà després de protagonitzar una gran temporada en la qual s'ha jugat Copa del Rei i semifinals del play-off de Lliga. Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona continuen sent dels 36 municipis de l'àrea metropolitana amb més desigualtats socioeconòmiques. Són, de fet, dels municipis amb més pobresa infantil. Així ho apunten les darreres dades de l'AMB recollides fins al 2025. En termes generals, l'estudi evidencia una vegada més les desigualtats entre municipis de l'AMB. Per exemple, mentre que a Santa Coloma la renda mitjana és de 18.732 euros l'any i a Badalona de 21.830, a municipis com Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern se superen els 39.000 euros anuals. Si mirem aquestes xifres amb clau local, trobem que el 31,9% dels menors de 16 anys a Badalona pateixen pobresa infantil. Hi ha tres ciutats, però, que es troben en una situació pitjor: Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat. Aquestes tres ciutats també concentren la majoria de persones amb ingressos anuals inferiors a 7.500 euros, seguides de prop per Badalona, on el 9,1% dels veïns es troben en aquesta mateixa circumstància. Guanyem Badalona qualifica de caos les afectacions a la xarxa d'autobusos de la ciutat i acusen el govern municipal de manca de planificació de les obres del centre. La formació assegura que les afectacions no estan ben senyalitzades i que la coincidència de talls en vies clau com a Via Augusta i Francesc Clairet ha desbordat el servei i ha deixat usuaris desorientats a les parades. Des del govern, però, aleguen que s'han planificat tenint en compte un estudi previ validat per Tossal com per l'AMB. Entre les afectacions que assenyala la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater, destaca les dificultats d'accés a l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'entorn de Can Ruti arran del tall de línia a Martí Pujol, que afecta totes les línies excepte la B2, la B8 i l'M6. Sabater denuncia l'anul·lació de parades estratègiques al centre, especialment les de l'entorn de Pompeu Fabra, amb desviaments cap a la Rambla de Sant Joan i a l'entrada de la C31, així com la manca de senyalització clara a les parades afectades.
5: Hi ha un error gravíssim, que és que les pantalles de la parada continuen informant dels minuts que falta perquè arribin totes aquestes línies que ara no passen. Hi ha un caos absolut, la gent es passa hores i hores esperant l'autobús, aquí hi hauria d'haver informadors i, a més també demanem que es replantegi aquests talls que s'han fet perquè deixen desconnectada una zona molt àmplia. Això necessita una solució perquè no pot ser aquest nyap que s'ha fet amb el transport públic.
3: I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, senyor.
8: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: ¡Oy, oy, oy! Barça Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte.
8: ¡Ay, ay!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
8: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem, som-hi.

0: comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Són prou d'ofertes al Lidl. Prou, prou!
0: Què et passa?
1: Que no parlo de rebre a la bústia de casa meva tanta publicitat que jo no sé on posar-la. Jo la guardo tota.
0: Clar, són ofertes que van bé
1: per... Mira, aquesta oferta del Lidl... Hi ha les hamburgueses, atenció, a 39 cèntims.
0: Molt barates.
1: Al Lidl, eh? Hamburgueses a 39 cèntims.
0: No sé si són molt fiables, però vaja.
1: Escolta una cosa. El tema de la publicitat és un tema que preocupa i, de fet, li preocupa molt a l'Oriol Fernández. L'Oriol Fernández és un veí de Caldes de Montbui que resulta que des del passat 31 de desembre va decidir un objectiu força diferent dels habituals. Hi ha molta gent que, per exemple, quan arriba el canvi d'any vol apuntar-se al gimnàs, vol ser millor persona o vol deixar de treballar. Doncs aquest senyor, l'Oriol, el que ha decidit és calcular la quantitat de paper que rebrà a la bústia postal durant aquest any 2009. Tota la publicitat que rebrà a la bústia de casa seva.
0: Que serà molta.
1: Serà molta.
0: Molt
1: de
0: variada.
1: Fet, el podem saludar ara mateix. Oriol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
1: Molt bé, eh? Escolta, sí. D'entrada et diré una cosa. Potser la gent que ens escolta pensa... Bueno, poca feina, no?, té l'Oriol.
2: Sí, sí, en... sí.
1: Ens confirmes la notícia que tens poca feina.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Més que poca feina, és molta afició a fer pàgines web i que millor que aprofitar-ho.
0: I com serà aquesta pàgina web?
2: Bueno, aquesta pàgina web és una pàgina que, bueno, ja l'heu vist, es diu labustiapb.net.
1: Sí.
2: I l'excusa per fer-la era aquesta, no? Doncs mirar de pesar tota la publicitat que rebia la meva bústia en paper... El paper no desitjat.
1: Però escolta una cosa, tu d'entrada... no sé si vius en una casa adossada o en un bloc de pisos.
2: Visc en un bloc de pisos.
1: Val, però d'entrada jo crec que el teu bloc de pisos no té aquell cartellet que ara tenen moltes comunitats de veïns que posa publicitat no gràcies.
2: No.
1: No el té, no el té. Perquè si no ja t'haguessin fotut l'invent a l'aire.
2: Aquesta serà la segona part. Ah. I aquest és l'estudi del 2009 i el 2010.
1: Sí.
2: La idea és fer exactament el mateix, però amb el cartell.
1: Amb el cartell, eh?
2: I a veure si hi ha diferència.
1: Molt bé.
2: Que, de fet, altres anys hem tingut el cartell a l'escala
1: sí.
2: i l'han arrencat, o sigui que, en principi, no crec que l'invento.
1: Llavors, una cosa, Oriol, tu, un dia de cada dia, quan arriba la publicitat a casa teva, què fas?
2: Bé, d'entrada l'agafo,
1: sí,
2: la peso,
1: la peses. Fulletó
2: per fulletó, sí, sí.
1: Sí.
2: Van des dels 3 grams al més petit fins a fulletons de 200 grams.
1: 200 grams.
2: Sí, catàlegs arriben pràcticament.
1: Sí, clar. Tots coneixem una marca, no direm el nom, sueca, per exemple, que envia uns catàlegs.
2: Ah, exacte.
1: Que bé, sí, si reps aquest catàleg ja, bé, durant tot el mes ja no cal que rebis cap mena de publicitat.
0: No hi cap a la bústia,
1: no hi cap. No hi cap.
0: De com és de gruixut?
2: N'hi ha de pitjors, n'hi ha de pitjors perquè n'hi ha que ho fan mensualment, un catàleg semblant.
1: Ah, sí? Qui?
2: Sí, sí.
1: Es pot dir?
2: En aquest cas, sí, Orange.
1: Orange
2: ara mateix és la número 1 en el rànquing de pes en la meva bústia.
1: Orange és número 1, eh?
2: Sí, cada mes un catàleg de 55 pàgines,
1: sí.
2: Ben gruixudet i
1: ben gruixut.
2: De tot color i maco.
1: No hi ha crisi. A Orange no hi ha crisi.
2: No, sembla que no.
1: Llavors, el que fas tu és, primer ho peses...
2: Primer peso.
1: I després correcte. El que fas és detallar sota la publicitat rebuda i la classifiques per idioma, per marca,
2: exacte.
1: No?
2: Exacte. De manera que a la pàgina web es mostra ja una estadística de quin és l'idioma més utilitzat, tant
1: sí.
2: per pes com per unitat.
1: Quin és l'idioma de moment més utilitzat?
2: El català.
1: El català.
0: Mira.
2: Sí,
0: mira.
2: En unitats un 70% és en català.
1: Sí.
2: En pes, però, només representa el 50%. Vol dir que la publicitat castellana pesa més que la catalana.
1: Jo no sé si això ho féssim a Badalona, sortiria el mateix.
2: No, segurament seria diferent, clar.
1: Clar. I l'altra cosa és la marca publicitària. De moment, el rànquing...
2: El number one en
1: sí.
2: publicitat és Miró.
1: Miró.
0: Miró.
1: Sí, els electrodomèstics.
2: En quantitat, no en pes, que en pes era Orange.
1: Sí, en quantitat, o sigui, en nombre de publicitat...
2: És Miró.
1: És Miró. Sí.
2: Acostuma a fer normalment cada 15 dies, així.
1: Tens un Miró a prop de casa teva?
2: Sí, hi ha un Miró a prop de casa, sí.
1: Això...
2: Hi ha uns 400
1: suposo
2: metres,
1: que
2: sí.
1: Això també s'ha de tenir en compte.
2: Sí, sí, sí. Clar, l'altra qüestió és si realment... la gent és un client potencial per anar a comprar una botiga cada 15 dies a una botiga com Miró, no?
0: No sé si...
2: No s'estalla la nevera cada 15 dies.
0: No sé si reps també fulletons de partits polítics. Aquí a Badalona sí que en rebem, eh?
1: Sí.
2: De moment encara no.
1: Cap?
2: No.
1: I,
2: però...
1: i de propaganda municipal?
2: Sí. Si més no, la revista de la Vila.
1: La què?
0: Ah, molt bé.
2: La revista.
1: El Bètolo d'aquí, que aquí les han a buscar el forn de pa, aquí a Caldes de Montbui, t'arriba a casa.
0: T'arriba a casa.
2: M'arriba a casa, sí.
1: Molt millor. Això s'ho podien apuntar aquí a l'Ajuntament de Badalona.
0: Molt millor, sí.
1: O no.
2: De fet, l'ideal seria que no la fessin, eh?
1: Oi. Això dius tu.
2: Per simple publicitat de l'administració pública, és... Pel meu gust, malgastar els diners de tothom.
0: Oi.
1: Bé, almenys a l'alcaldes, eh? Nosaltres no hem dit res.
0: Oi.
2: D'acord.
1: Escolta una cosa, tot plegat, això acabaràs aquesta iniciativa el 31, eh? De desembre. Sí. I l'altra pregunta que et vull fer és, tot això ho guardes, no?
2: I tant.
1: I tu tens un pis gran o no? Perquè, clar...
2: No, aviam, la publicitat en si no ocupa massa.
1: Home.
2: En el sentit de que l'apretes i mira, de fet, l'altre dia vaig publicar un blog d'un reusenc que va fer el mateix.
1: Sí.
2: I es veu una foto mostrant tota la publicitat d'un any que podria ser, doncs, de la mida d'una carpeta, doncs, gruixuda com si portés una trentena de carpetes, no? Ben apretadet no ocupa massa. Però, vaja, l'important són les dades, no la publicitat en si, sinó les dades, que són les que es poden veure a la pàgina web detallades, i és el que compta.
0: Potser tens una
2: llar
0: de foc,
2: final.
0: No?
1: Sí, també. Sí.
2: No la tinc, però...
1: Home, doncs això per Sant Joan va perfecte, eh?
2: No, hi ha un problema, que és que les tintes que fan servir no són ecològiques i cremar-ho seria una aberració pel medi ambient.
0: Fa aquí fum negre.
2: Seria una agressió total.
1: Molt bé, doncs escolta, fem una cosa, Oriol. Si nosaltres estem aquí a finals d'aquest any, que no ho crec, que t'ho dic ara, ja et trucarem.
2: Vinga.
1: Vale? Ja et trucarem i ja ens diu el resultat d'aquest estudi que has fet sobre la publicitat.
2: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
2: Vinga, igualment.
1: Gràcies per tot.
2: Adéu.
1: Bé, escolta una cosa, ja ho sabeu, si voleu fer un estudi a casa vostra, ho podeu fer igual que ha fet l'Oriol Ferrandes, que és de Caldes de Montbui.
0: Que ho fa perquè vol i no cobra res per fer-ho, eh?
1: No. Anem a d'altres temes del dia, anem fins a l'apartat Vivir del diari La Vanguardia, d'aquest primer dia de setmana, 23 de març. Diu el titular, la voluntat de Eledino. I qui és Eledino? Eledino és el propietari d'un restaurant de l'Eixample, a Barcelona, que ha decidit treure el preu del menú.
0: Sí.
1: I ho deixa al bon criteri dels clients i a la disponibilitat de les butxaques.
0: És a dir, la voluntat.
1: Total, que vas a dinar o a sopar, suposo, en aquest restaurant i dius, jo vull pagar 2 euros. 2 euros pagues pel menú. Jo em vull pagar 10. 10 euros pagues. Jo em vull pagar 50. Em paga 50.
0: Però si diuen que els catalans som tacanyos, aquest home no es guanya el sou, a final de mes.
1: Home, diu que fins ara tots els clients que han anat no han deixat... sobre 8. O sigui, que la gent sí que ha pagat, eh? La gent ha pagat i ha pagat el que creia. Anem a intentar, si et sembla, aquesta hora posar-nos en contacte amb aquest restaurant. Anem a trucar-hi en directe, et sembla?
0: Per parlar amb, com es diu, Eledino?
1: Eledino.
0: Aquest era el nom del restaurant o el nom de l'home?
1: No, el restaurant es diu Mireia.
0: Mireia.
1: I a línia. Aviam si avui...
0: No, el que és caixa no em farà molt, aquest home.
1: Primer dia de la setmana, hi ha algú?
3: Sí, buenos días, digues.
1: Hola, bon dia, amb l'Eledino.
3: Sí, soy yo.
1: Eledino, mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
3: Pues bien, un poco extraña.
1: ¿Por qué?
3: Esta mañana un poco extraña.
1: Porque te llama todo el mundo porque ha salido en La Vanguardia.
3: Sí, sí, se ha chocado un poquito el tema.
1: Ya, una pregunta. Nada, tienes un minuto para mí.
3: Sí, sí, dime.
1: ¿Me explicas un poco cómo va el tema? O sea, ¿esto es menú de mediodía, de noche?
3: No, es menú de mediodía. Entonces hace, bueno, como unas 3 semanas y tal, en vista de cómo iba el tema de la crisis, lo que está afectando a todos.
1: Que está fatal todo, sí.
3: Claro, entonces es un tipo de establecimiento, supongo que la mayoría de gente del ramo pues la habrá visto, que ha bajado mucho la faena.
1: Sí.
3: Entonces, yo qué sé, yo trabajo con gente bastante habitual y he visto pues que el que más o el que menos las está pasando canutas. Y un tema que se me ocurrió de modo de solventar o poner un parche a esta historia, es decir, la gente que estaba viniendo, que no deje de venir un poco por el tema del precio, porque al que más o al que menos le afecta, es la verdad, y pensé, mira, una forma es no condicionar a la gente, si están contentos con la comida, pues que sigan viniendo.
1: Porque, una pregunta, sí, ¿qué valía antes el menú?
3: Estaba entre los 9 y 10 euros, dependiendo un poco de la historia, si toman café, en fin, lo de siempre.
1: Bueno, más
3: entonces,
1: o menos.
3: Sí, pero no quiero, hay gente que me ha preguntado antes, digo, no quiero condicionar nada, o sea, yo lo que mi idea es que si uno viene y está contento con lo que come, pues lo que en ese momento pueda, lo que crea conveniente, en fin.
1: Pero la pregunta es, ¿la gente ahora, desde esas 3 semanas, te está dejando igual la misma cantidad?
3: La verdad es que a día de hoy las cifras vienen a ser prácticamente las mismas, también te lo digo, o sea, y es lo que he comentado, la gente es mejor de lo que nos pensamos, o sea, Estaban casi más preocupados los clientes, ¿sabes? De decir, hostia, ten cuidado que te puede venir alguno, en fin. Pero pienso, es que también es ridículo, porque la gente sabe los precios que hay por ahí. Y Ajá. lo que se trata es de, si tú vas a un sitio, estás a gusto, la comida que te ofrecen está bien, el trato, en fin. Pues habrá a lo mejor a final de mes el que más o el que menos va apuradillo. El tema es que sepa que tiene la oportunidad de seguir viniendo a comer, ¿sabes?
1: Correcto.
3: O sea, que no le condicione el tema del precio, y hay toda confianza. Quiero decir, si hago lo del sobre, precisamente es por eso. Es un voto de confianza y es un modo de echarnos un cable todos. Es la verdad.
1: Y de momento tengo entendido que sobre vacío no te has encontrado.
3: No, es la verdad. No, ya te lo digo. Y es lo que he visto es que casi están más preocupados la clientela que yo, porque si yo hubiera estado preocupado ya no lo hago.
1: Ajá.
3: ¿Entiendes? Y vuelvo a lo mismo, es que yo creo que la gente es mejor de lo que nos pensamos. Buitres encontrarás como en todas partes.
1: Bueno, pero claro, esto en todos sitios.
3: Es buena gente. Y además, yo trabajo con clientela más o menos habitual. Puntualmente entra alguno ahora estos días, pues con este tema, entra por curiosidad y quiere saber de qué va la historia, pues nada, se le explica y come y deja lo que cree. Y la verdad, ya te digo, al final los números, euro arriba, euro abajo, vienen saliendo.
1: Bueno, ¿sabes? ¿Alguien te ha dejado alguna cantidad considerable?
3: No. Habido alguno, o sea, que sí ha dejado un poquito por encima, igual que alguno un poco por debajo, pero son cifras que ni se disparan en un sentido ni en otro, ¿no? Y obedece más a, yo qué sé, a la gente lo a gusto que ha comido, a veces también lo que pide. Piensa que cada vez hay más gente que apura un poquillo la comida. Hay gente que no llega y a lo mejor te pide un plato, ¿no? O se está de los postres, yo qué sé, es que hay de todo. Ahora ya te encuentras un poco de toda la historia.
1: Ajá. Muy bien, pues...
3: Y no sé, es una idea. Yo le he dicho, mira, a mí se me ha ocurrido esto. Cada establecimiento, cada gremio, cada empresa tiene una política diferente, ¿no? Y a lo mejor esta idea sirve para otros, yo qué sé, o que otros se muevan en otra línea.
1: ¿De momento hasta qué día está esta...?
3: No, yo, mira, sinceramente, mi idea es hacerlo mientras dure toda esta historia, o sea...
1: Mientras dure la crisis.
3: Sí, yo te digo la verdad, sé que el tema va para largo.
1: Puedes estar años,
3: ¿vale?
1: Creo.
3: Por eso, ese es un poco la historia, entonces... Como sé que no es a corto plazo, es decir, todos los vamos a pasar un poco canutas. Me gustaría pensar de otro modo, pero yo lo veo en día a día, ¿no?
1: Pues espero que te equivoques.
3: Yo también, ¿sabes? Pero eso es un poco como lo ves, o sea, es que cuando estás en un sitio así de cara al público, hostia, ves el personal que lo está pasando mal, ¿no? Empresas, yo tengo clientes pues que ha tenido que cerrar su empresa o que tienen que rescindir contratos o que tienen que buscar dinero donde no lo hay. Entonces, hostia, todos estamos metidos en esa historia y una de las... Bueno, no sé si de las soluciones pasa por echarnos un cable unos a otros. Todos dependemos de todos.
1: También
3: es
1: un poco, y entre comillas, una lucha contra el tupper, ¿eh?
3: Sí, pero, bueno, no sé, ya te digo, ya a mí se me ha ocurrido esta historia. A lo mejor a otros se le ocurre otra. El tema está en que, bueno, si a lo mejor buscamos parches o soluciones momentáneas, es mejor que nada, ¿sabes? Siempre creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces,
1: pues, muy bien. Pues
3: ahí está.
1: El Edino, ¿eh?
3: Sí,
1: García.
3: Es un nombre un poco raro, pero es lo que hay.
1: ¿De dónde viene el Edino?
3: Es un, bueno, de Albacete, de un pueblecito de Albacete, y en principio, hasta donde yo sé, es un nombre inventado, un tema de familia, de mi abuelo ya de hace años.
1: ¿Y pero en tu DNI pone el Edino?
3: Sí, tal cual, o sea, ese es mi nombre.
1: No es Aladino, ¿eh?
3: No, siempre digo lo mismo, es como Aladino, pero con E, ¿sabes?
1: Muy bien, pues el Edino, gracias por todo.
3: Al contrario, a vosotros.
1: Que vaya bien el menú.
3: Yo, de verdad, espero, yo qué sé, lo que te digo, si alguien le puede dar otra idea, yo qué sé, es echarnos un cable unos a otros.
1: Muy bien, pues gracias por todo.
3: Al contrario.
1: Que vaya bien.
3: Un saludo, adiós.
1: Per cert, el restaurant es diu Restaurant Mireia i es troba al carrer Còrsega, a la ciutat de Barcelona, en plena Eixample.
0: Bé, la gent s'adapta a la crisi.
1: Sí.
0: Perquè ell ho fa pels clients, però també ho fa per ella.
1: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Sí.
1: Arribem gairebé al temps de vacances. Tot i la crisi, d'aquí uns dies ve Setmana Santa. Ens agradi o no, ve Setmana Santa.
0: Sí,
1: hi haurà molta gent que potser aquest any no podrà anar de vacances perquè, clar, la crisi passa factura. Doncs avui, atenció, us porto la solució, si no teniu ni un euro, perquè, per exemple, per Setmana Santa podeu anar de vacances. No es tracta d'anar de creuer, sinó, Carles Tornero, tu tens casa, oi, pròpia?
0: Llogada, sí.
1: Doncs jo proposo canviar-la, fer un trueque de casa. Per exemple, contactar amb algú que visqui a Puerto Rico, tu te'n vas a Puerto Rico de Setmana Santa i la personeta de Puerto Rico ve aquí a passar uns dies a Badalona.
0: No,
1: com ho veus?
0: No és una mala idea, eh? Un intercanvi.
1: Sí, de fet, l'intercanvi de cases és una opció que es veu que el nostre país està pujant, on els ciutadans que resisteixen a la crisi econòmica acaben també fent vacances. Jo et per aquest sistema per viatjar a qualsevol indret del món amb l'estalvi que suposa el tema de l'allotjament en un hotel o de menjar sempre a restaurants.
0: Mm-hmm. Doncs és una molt bona idea, però ara Puerto Rico no ho veig clar, eh?
1: No?
0: No. Si fos a Madrid o
1: a mi m'encantaria, jo què sé, Beverly Hills.
0: Com? Beverly Hills?
1: Sí.
0: Un intercanvi amb algú de Beverly Hills, que
1: sí,
0: és un barri de Los Angeles.
1: Eh? Allà on feien sensació de vivir, eh?
0: Sí.
1: Escolta, hi ha una empresa que es diu Interbac, que està també a la ciutat de Barcelona, que bé, que tot i que no és un servei innovador, perquè es va crear, atenció, l'any 1953...
0: Imagina't.
1: L'any 53, eh? Durant aquests darrers mesos s'està parlant per tot plegat de la crisi econòmica. Anem a trucar perquè tenen seu a Barcelona. Aviam si jo, la meva caseta, el meu pis, que tinc aquí a Badalona, el puc canviar amb algú de Beverly Hills.
0: No ho veig clar, eh?
1: No? Anem a trucar-hi.
0: Si a Beverly Hills només hi viuen gent rica, gent famosa, vull dir que no ho veig clar.
1: Aviam si a línia. Hola, Interbac?
4: Sí, digui'm.
1: Hola, mira, truco perquè volia fer-te una pregunta.
4: Digue'm.
1: Escolta, potser... És que he vist el diari OK, que parlen de vosaltres.
4: Sí.
1: I això es fa en tot el món, a l'intercanvi de casa?
4: Pràcticament.
1: Escolta, i jo puc canviar la casa meva per una de Beverly Hills?
0: I tant.
4: Bueno, home, si tu trobes algú que vulgui venir a Espanya...
1: Bueno,
4: i
1: sí,
4: i encaixi amb les teves... Pues, i estan d'acord, pues, per descomptat.
1: Sí, podria ser.
4: Sí.
1: Val, i això com va? Com funciona?
4: Això es tracta.
1: Sí, soc un ignorant amb el tema, eh?
4: Doncs llavors tu has d'entrar a la teva... amb la teva o sigui, has d'omplir una fitxa amb les dades que tu ofereixes i el que demanes. Llavors, a la que aboneu els gastos d'inscripció, que
1: sí,
4: són 145 euros,
1: sí,
4: nosaltres activem euros aquest anunci i us donem un password i un login personalitzat. Llavors, vosaltres ja, per exemple, a la que teniu això, ja podeu entrar al vostre anunci, posar-vos a fotos o contactar amb qui voleu.
1: Fotos de la casa, eh?
4: De la casa, de lo que... d'interior, de façana...
1: Exterior...
4: Sí, tu busques algú, per exemple, de la zona que tu busquis,
1: sí,
4: no? De la zona dels Estats Units,
1: sí,
4: d'aquesta zona.
1: Ah.
4: Mires els que hi han i llavors, a partir
1: però, clar,
4: d'aquí...
1: Llavors ha de ser gent que vulgui venir, per exemple, a Catalunya, no?
4: A Europa, perquè
1: Europa.
4: Catalunya en general no...
1: No tenen ni idea.
4: No, el mapa surt una mica relaxat.
1: A vegades ni a Espanya, no?
4: Bueno, ara a Espanya ja ho comencen a conèixer, però vaja... Llavors,
1: ja.
4: Perquè aquí a Catalunya es fan bastants intercanvis amb Estats
1: sí,
4: Units.
1: Sí,
4: sí.
1: Però una cosa, hi ha molta gent que vulgui venir aquí?
4: Sí, sí que volen
1: sí?
4: venir. A prop de Barcelona volen venir.
1: Sí, sí.
4: I Barcelona, sí.
1: Que puc trobar algú, no?
4: Sí, però de totes maneres tu pots entrar a la nostra web
1: sí,
4: i mirar les ofertes que hi ha d'Estats Units sense... No pots, si no ets soci, no pots contactar amb ells.
1: Sí, sí, però sí, però puc mirar-ho.
4: Però sí que pots veure les...
1: Ah, sí. Puc mirar-ho.
4: Sí.
1: O sigui, i si m'interessa algú ja faig la inscripció...
4: Omples la fitxa
1: sí,
4: i ja, doncs, si vols pagar per banc, ja et poses les dades al banc. Si vols pagar per targeta, ens truques amb aquest mateix número.
0: Totes les facilitats.
1: I això és una cosa, eh? Una pregunta. Si jo, per exemple, estic 15 dies als Estats Units, la persona que ve aquí també ha d'estar 15 dies?
4: Sí.
1: O sigui, és igual.
4: Tant
1: per tant, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: I si jo deixo unes croquetes a la nevera, també m'han de deixar unes croquetes a la nevera?
4: A veure, el d'aliments bàsics... Pots deixar el que tu vulguis, per si la gent arriba i té necessitat
1: sí,
4: o ells també et poden deixar-te. Normalment la gent després ho torna a deixar, el que ha fet servir
1: Ho
4: tornes a posar, vale, però si no ho posen tampoc no passa res.
1: Molt bé, digue'm l'adreça de la pàgina.
4: Mira, has entrat
1: www.interbac.com. Interbac,
4: amb
1: ve baixa, eh? Interbac.
4: Sí, UBAC final, eh?
1: .com.
4: Llavors mires i si t'interessa ja a dalt de tot hi ha diverses, una és la informació i l'altra hagas-se socio.
1: Vale.
4: Es clica allà i es va omplint tot.
1: I això no s'ha de pagar res, eh?
4: Sí,
1: sí, no, no, no, però dic, a la persona...
4: Ah, no, no, ara ni per mirar ni per omplir la fitxa, no.
1: No, no, però dic, a la persona tampoc.
4: No, no, tampoc, tampoc.
1: Això és una mena de trueque, eh?
4: Això és un intercanvi de cases. Tu li deixes a casa teva aquests senyors i ells te la deixen a tu.
1: Vale.
4: Llavors ha de ser que ells hi capiguin bé a casa teva, tu a casa d'ells, i que...
1: I les claus com va?
4: Doncs ho deixeu, ho quedeu d'acord amb algun veí, un familiar o qui sigui.
1: Val, perfecte. Però vosaltres a partir d'aquí no hi entreu en res.
4: Nosaltres enviem una guia pràctica de consells i coses com preparar l'intercanvi, sí. I si quan necessiteu qualsevol ajuda, també.
1: Val. Eh? Molt bé, doncs perfecte.
4: Doncs molt bé.
1: Gràcies. Adéu. Escolta, no és mala idea en època de crisi fer aquest intercanvi de casa.
0: Sí, però si tu estàs cuidant de la teva àvia, te la cuida ell, també.
1: No, no, jo deixo l'àvia i el periquito.
0: Per això dic que ho
1: cuida ell. I el canari, i el gos, tot ho deixo.
0: Tot ho deixes.
1: I el ficus, i el gerani, i els peixos.
0: Tot, tot.
1: Tot, tot.
0: I ho ha de cuidar l'altra persona.
1: Eh? I ha de baixar el gos cada 4 hores.
0: Per això dic...
1: Què et sembla?
0: A fer cacona.
1: Jo crec que és un intercanvi positiu, no? De Beverly Hills, mira, a Sant Roc.
0: Bé, cadascú té el seu encant, evidentment.
1: Sí. Escolta, anem a altres temes al dia.
0: Sí.
1: I ja deia jo que no parlàvem del tema aquest, del tema quan arriba l'època de Setmana Santa. Hem de parlar de mones. Però abans... Ja m'he colat, jo, eh? Però abans anem a un altre tema.
0: Abans una mica d'alarma social, no?
1: Sí, sí.
0: És l'apartat d'alarma social, dins del Víctimes al Telèfon.
1: Escolta una cosa, les autoritats del nostre país estan molt preocupades. Els ajuntaments estan molt preocupats. Les policies locals estan molt preocupades. Notícia del 20 minuts. Cada mes, eh? Roben 600 tapes de clavegram. 600, eh?
0: I per què les volen?
1: Es veu que hi ha xatarreries il·legales que donen 0,15 euros per quilo de ferro. Mm. Què dius? 0,15 euros? 15 cèntims?
0: És una misèria.
1: Perquè quan deu passar una tapa de clavegram?
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, clar. Però 20 quilos?
0: Com a molt.
1: Que poden durar 2 euros?
0: Sí.
1: 3 euros? Diu que la vigilància policial ha reduït aquests saquejos, però encara, sobretot a polígons industrials de tot el país, és habitual que els lladres s'emportin aquestes tapes de clavegram.
0: És a dir, que haurem d'anar en compte quan caminem per Badalona,
1: correcte,
0: per exemple,
1: aquí
0: per anava,
1: ciutats. Aquí anava.
0: Ens enfonsarem.
1: Es veu que està passant a molts barris, no només a Badalona, sinó d'altres localitats, que, sobretot a la nit, desapareixen les tapes de clavegram.
0: Sí.
1: I l'endemà... Hi ha molts accidents de gent que va pel carrer i cauen.
0: Mm.
1: Cauen a la claveguera.
0: Jo he de dir que no ho he vist mai. És a dir, jo, passejant per la ciutat, no he vist mai clavegram sense tapa.
1: Home, jo ho he vist, eh? Jo ho he vist.
0: Tu ho has vist?
1: Jo ho he vist. Ara podríem pensar aquí, obrir telèfons, però no ho farem. Anem a fer una prova. Anem a trucar a una xatarreria a Sevilla, a l'atzar, eh?
0: Sí.
1: Aviam si

0: ¿De dónde
1: pues
0: viene?
1: Pues si son de las calles.
0: ¿Cómo?
1: De las calles.
0: Pero bueno, tiene que venir de alguna empresa o algo, ¿no?
1: De las calles son.
0: Pero porque que las trae usted de las calles nada más sin poca.
1: No, yo tengo una fregoneta. ¿Sí? Y la voy recogiendo.
0: Ah, bueno, así no se puede comprar así.
1: Esto sí, ¿no?
0: No, así no, así no se puede comprar. Eso tiene que ser de alguna empresa, además, que venga de parte de alguna empresa o algo, pero si la trae de las calles, no puede traer alcantarillas sin.
1: Pero a ver, que no las he robado, ¿eh? Que son, que me las he encontrado.
0: No, pero eso tú, alcantarillas sin de la calle, no puede traer sin porque así.
2: No, has caminado, ¿no? Y te has trobado las tapas.
0: Eso tiene que ser de parte de alguna empresa, además, porque eso no es legal, vamos.
1: No es legal.
0: No, no se puede comprar, vamos.
1: O sea, las tapas de alcantarilla tampoco.
0: No, eso no se puede comprar.
1: Así. Ya. ¿Y unos cables que tengo del AVE?
0: ¿Cómo?
1: Unos cables del AVE que tengo.
0: Tampoco.
1: Tampoco. ¿De cobre?
0: No, eso tampoco. Eso tiene que ser de alguna empresa. Si no, no se puede comprar.
1: Bueno, perfecto, gracias.
0: Venga,
1: nada. Bé, hem comprovat que aquesta és legal.
2: Bé, menys mal, perquè si no demà la tancaven, eh? Tindríem la prova del delicte.
1: Sí, per cert, es diu Chatarrería El Pino, doncs, a Sevilla.
2: El Pino compleix la llei, com
1: sí, ha de ser. Sí, sí, sí. Doncs això, clar, segons el 20 minutos, això són chatarrerías ilegales, eh? Això què es diu? Ferralleria? En català, sí, no? Que compren aquestes tapes a clavegarà.
2: Això que has fet era una imitació d'un sevillà, era o què era?
1: No sé ben bé, eh? Bé, escolta, anem al tracemos al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Deixarem el tema de la mona per demà, perquè volem parlar amb el responsable d'una pastisseria de Pineda Mar que han fet una xocolata a mida real de l'entrenador del Barça.
2: Sí,
1: amb fins solidaris, del Guardiola. Ho farem demà, però anem a altres notícies al dia per tancar aquesta secció d'avui. Per cert, Carles Tornero, jo et veig amb aquest cotxe que es diu Tata, que l'empresa Tata ha tret al mercat i que és el cotxe més barat del món.
2: Com va?
1: Costa 1.500 euros.
2: Molt barat.
1: No té ni aire condicionat ni ràdio. Mereix...
2: Sí.
1: 3 metres i contamina molt poc i l'empresa índia Tata vol, en aquest cas, dotar de cotxes als països més pobres. Bona iniciativa.
2: I tant. Sí,
1: no?
2: Sí,
1: no té aire condicionat ni ràdio.
2: Però això no és imprescindible.
1: No té aire condicionat ni ràdio.
2: Però que no és imprescindible.
1: 1.700 euros és el que val.
2: Baixa les finestres.
1: Apa, marxo. Fins demà. Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
8: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat a Telechorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
1: sí,
12: gracias.
1: Sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga. Ah!
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui ens porta el Carles Carvajal.
1: Doncs sí, com sempre, com cada dia, repassem aquells diaris que ens arriben a la redacció. Bé, una vintena de diaris cada dia repassem. Es veu que el proper dia 1 d'abril, una promotora que té cases a localitats a Madrid, aquí a prop, Toledo i Segòvia, totes aquí a prop, al costat, posaran a la venda una proposta per vendre aquestes cases, però no es pagarà ni un cèntim fins al 31 de desembre del 2010. Les campanades del 2010 hauràs de començar a pagar.
0: Però jo no ho veig clar, perquè d'aquí al 2010 ve a saber com està la vida.
1: Anem a trucar, aviam si aquí hi ha trampa o cartró, perquè clar, segons aquesta notícia del què no s'apaga res, però jo això
0: no m'ho clar.
1: No m'ho crec.
0: Què truquem a l'empresa?
1: Truquem a l'empresa que es diu Fopoint.
0: Fopoint.
1: Sí, és la promotora. Es diu així, la promotora? Que, per exemple...
2: Fopoint, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Sí?
1: Mira, te llamo de Cataluña, de Barcelona.
2: Anda, ¿sí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Muy bien, gracias.
1: ¿Quieres María Jesús?
2: No, yo soy Ana.
0: Y su acordeón.
1: Ana, perdona, ¿eh? Mira, una cosita, he visto hoy en el periódico, en el que...
2: ¿Sí?
1: Que el día 1 de abril hacéis una propuesta
2: para
1: comprar una casa, pero pagarla el 2010.
2: Sí.
1: ¿Esto es verdad o no?
2: Es correcto, sí. Eso es correcto.
1: ¿Y eso cómo va? Pues, es que no sé, me ha llamado la atención.
2: Sí, ¿de dónde te interesa la casa? ¿En
1: Torrijos? ¿Dónde tenéis? A ver.
2: Mira, tenemos en Torrijos.
1: Que ¿en Torrijos?
2: Sí, que está a un pasito de Madrid.
1: Sí, está al lado, sí, Torrijos.
2: Sí, lo conoces, Torrijos. Sí, tenemos una promoción estupenda, tenemos en Segovia.
1: ¿En Segovia? En donde hay el acueducto,
2: Sí, pero no, en Cantimpalos, en Espíritu, tenemos adosados los pisos. Y tenemos también en la calle Alcalá.
1: ¿La calle Alcalá de dónde?
2: De Madrid.
1: ¿De Madrid? ¿Qué me dices ahora?
2: Sí.
1: ¿Por la puerta de Alcalá?
2: Justo. En la puerta de Alcalá, en el 254.
0: Mírala.
1: A ver, eso debe ser carísimo, ¿no?
2: Bueno, yo no creo. Depende de lo que para ti sea carísimo.
1: Bueno,
2: hombre, si quieres un piso así para vivir y tal, pues yo te recomendaría también, por ejemplo, en Torrijos.
1: Está en Torrijos.
2: De Madrid.
1: Bueno, ¿y en el pueblo del Chorizo, que me has dicho?
2: En Cantimpalos.
1: Sí.
2: También.
1: También.
2: Sí.
1: Vale. Bueno, pero esto...
2: Y tenemos pisos de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero incluido en el precio.
0: Mira qué bien.
2: Entonces, claro, tendrías que pasarte por una de las oficinas y nosotros encantados te informamos.
1: Vale.
2: Si quieres también puedes verlo en nuestra página web.
1: Vale, pero la pregunta es, ¿esto cómo va? O sea, yo no pago ahora nada, pero después tengo que pagar interés.
2: Mira, tú...
1: A ver, ¿cómo va esto?
2: Tú reservas el piso.
1: Yo reservo el piso.
2: Justamente. Sí. A ti te gusta tu piso, te quedas con tu piso.
1: Me quedo con el piso,
2: Y entonces, a la hora de pagarlo, tienes que pagar el piso. Te buscas una hipoteca o coges la hipoteca. Nosotros tenemos un 70% preconcedido de hipoteca. Y si tú quieres pagar algo en este tiempo, por cada 1.000 euros que pagues, se te descuentan un 1,5 de descuento del valor del piso. Y si pagas hasta 10.000 euros, se te descuenta un 15% del piso. Te voy a poner un ejemplo de un piso para que lo tengas más factible, más fácil.
1: Sí. Vale, pero el titular es, compra hoy tu casa y págala el año 2010.
2: Justamente, eso es correcto.
1: Pero no pago nada.
2: Nada.
1: Ni un céntimo.
2: Nada. Tú has reservado tu casa y tú no pagas un céntimo. Y cuando llegues el 2010, claro, entonces tienes que pagarla. O te acoges a una parte de la hipoteca que tenemos nosotros, o tú te buscas tu hipoteca y te pagas tu casa.
1: O sea, que aquí se premia si tú pagas ahora.
2: Claro, un 15%. Puedes hasta un 15%. Un ejemplo que te pongo yo, por
1: ¿del
2: ejemplo?
1: ¿Del valor total de la hipoteca?
2: Del piso.
1: Del piso.
2: Del valor total del piso. Mira, un duplex en Torrijos.
1: Es mucho dinero,
2: Ya lo creo. Mira, un duplex en Torrijos.
1: A ver,
2: además,
1: vamos a poner un ejemplo.
2: Sí, te pongo yo un ejemplo. A ver, un duplex en Torrijos.
1: Sí, en Torrijos, me encanta.
2: Con dos dormitorios y dos baños.
1: Sí, dos.
2: De 82 metros cuadrados.
1: Mira, está bien, caray.
2: El precio del piso.
1: Sí.
2: Son 165.000 euros.
1: Sí. Es baratísimo ya comparado con Cataluña,
2: justamente.
1: Pero bueno.
2: Y comparado con Madrid, te digo porque me preguntaste el precio de Madrid.
1: Yo soy de Badalona y aquí es carísimo.
2: Sí.
1: Aquí,
2: sí, te lo creo.
1: Aquí valen, mira, yo cuento con pesetas, ¿eh? Aquí un pisito en primera línea del mar, ¿vale? Que son los pisos así, un poco así.
2: Sí, que lo sé yo.
1: 90 kilos.
0: Sí, que dibuja.
1: 90 kilos.
2: Pero eso tiene que empezar a bajar, eso es un...
1: ¿Y las paredes son de pladur?
2: No, las memorias de calidades tienes que verlas,
1: Te lo digo de verdad, tú vas a un piso de estos de aquí de Badalona, y hoy es el vecino en todo. Bueno, de hecho, hoy es a todos los vecinos.
2: Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza, digo.
2: No, y mira, los nuestros calidades son excelentes, que se puede ver también en nuestra página web. De cada piso que veas puedes quitar las calidades y todo. Nuestra vale. página web es foprime.es.
1: No, no, pero a ver, este
2: vale,
1: que valía...
2: Este que íbamos, sí, son 82,99 metros cuadrados.
0: Sí.
2: Dos dormitorios, sí, dos baños, garaje sí. y trastero incluido en el precio.
1: Sí.
2: 165.000 euros. Si tú pagas, por sí. ejemplo, 10.000 euros
1: sí.
2: hasta que te lo entreguen, el piso te descuentan 15% y te quedaría en 140.250 euros.
1: ¿140.000?
2: 250 euros. Te descuenta un, espera, que te descuenta un
0: 15%.
2: Uh-huh. A ver.
0: ¿Y
2: 165,
0: si arriba el 2.000 de uno puedes pagar, qué pasa?
2: 1, 2 y 3.
1: Espera, espera.
2: Menos 15%, justamente, 140.250.
1: O sea,
2: más el 7% del IVA.
1: Vale, vale.
2: Está claro, que eso el Estado no, no renuncia a ello.
1: Ya, ya, ya. Me estás dejando, bueno,
0: de pasta
2: ¿por
0: de
2: qué
0: boñato?
2: No te pasas un día a vivir muy lejos?
1: Bueno, sí, en Cataluña, sí,
2: oh,
1: sí.
2: Pero bueno,
1: ¿dónde estás coche? Tú?
2: Yo estoy en Torrijos.
1: En Torrijos.
0: Sí, ah, en coche, un momentito, un momentillo.
1: Sí, sí, yo de hecho creo que puedo seguir trabajando en Badalona y cada día me voy a dormir a Torrijos. Con el AVE.
0: Ya fue gracias.
2: ¿Por qué no? Oye,
1: pero es que de hecho
2: oye, ¿sabes yo, qué van
1: espera,
2: a hacer parada? Perdona, perdona. Que
1: dime, dime.
2: ¿Sabes qué van a hacer parada de... Están proyectando la parada del AVE en Torrijos?
1: ¿Qué dices ahora?
2: ¿Sabes que va hasta Toledo, no?
0: Sí.
2: Y quieren proyectarla en Torrijos.
1: La línea de Toledo, ¿no?
2: Sí. Mm.
1: De hecho, yo creo que me sale más a cuenta coger cada día el AVE sí. que no pagar un piso aquí en Badalona.
2: Sí, porque te coges un abono que creo que son 200 euros o cuánto es. Vamos, yo soy de Ciudad Real, por ejemplo, una amiga
1: sí.
2: que tengo que va hasta el Ministerio de Madrid a trabajar,
1: sí.
2: 200 euros al mes del AVE.
1: O sea,
2: un abono de esos.
1: En Ciudad Real, pero trabaja en Madrid.
2: Sí.
1: Ya.
2: Y son, pues, una hora con el AVE.
1: Ya. Hago una cosa, voy a entrar en tu página web.
2: Venga.
1: Y te llamo ya en otro momento.
2: Venga, www.foprime.es.
1: Sí. Vale, www.
2: Sí, foprime.
1: www.
2: Sí, las tres Bs.
1: Ah, vale.
2: Tres cubos. www.
1: Ah, vale.
2: Ah, vamos, w tres cubos.
1: Vale.
2: Foprime.es.
1: ¿Sí? Vale. Pues lo miro.
2: Ah, ¿me dices tu nombre?
1: Yo, Carlas.
2: Carlas.
1: Sí.
2: Muy bien. Yo
1: vale.
2: soy Ana.
1: Ana, ¿eh?
2: Sí.
0: Encantado,
1: pues nada.
2: Pero yo soy gallega. O sea,
1: ¿eres gallega? ¿De dónde?
2: De Vigo.
1: De Vigo, qué bonito.
2: Sí, sí, pero también los precios en Vigo, madre. Como
1: bueno,
2: lo que me cuentas de Barcelona.
1: ¿Hay marisco? ¿Hay marisco?
2: Sí, pero hay precios para allí? Vivir allí. Madre
1: ya,
2: mía.
1: Ya. Bueno, pues bueno. Gracias por todo.
2: De nada,
1: te llamo.
2: Encantada de hablar con
1: venga.
2: Usted. Buenos días.
0: No espera Jesús acordeón, pero podria ser-ho, eh? Perfectament.
1: Sí. Escolta, la notícia està no que ara pots comprar la teva casa i pagar-la l'any 2010, sinó els preus.
0: Els preus baratíssims, eh?
1: 140.000 euros és que ens costaria trobar un pis a la nostra zona per aquest preu.
0: Sí.
1: Anem a recuperar un tema d'ahir.
0: Sí.
1: Parlem ahir, si et sembla, el recuperem perquè no vam tenir temps a fer-lo. Us explicam que un pastisser de Pineda de Mar ha reproduït amb xocolata i a mida real l'entrenador del Barça, amb fins solidaris.
0: Hmm.
1: Això ho fa cada any, aquest senyor, Quim Bosch.
0: Clar,
1: que
0: quan
1: cada
0: era,
1: any fa alguna
0: cosa. Quan
1: sí.
0: era Rijkaard tenia més sentit, no?, el color de la xocolata, etc.
1: Però és que atenció, perquè aquest pastisser de Pineda, al Maresme, ha utilitzat 600 quilos de xocolata i ha dedicat 1.500 hores de feina per fer una mona de Pasqua amb finalitats solidàries. No aviam si podem parlar amb ell, et sembla?
0: Home,
1: aviam
0: 600 quilos, 600 quilos és molt, eh? I el Guardiola està molt escanyolit, eh? Això què és?
1: La mona.
0: És un gag teu?
1: És un gag Jordi Abril.
0: Jordi Abril, molt bé. Perfecte. Qui sempre l'humor en primera línia.
1: Home, i tant. Anem a trucar a la pastisseria Bosch, a Pineda de Mar.
0: Aquí havien trucat ja.
1: Sí, de fet, sempre fan alguna cosa.
0: Havíem trucat aquí.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Truco de Ràdio Badalona, la més mona.
3: Sí.
1: Qui és el Quim Bosch?
3: Sí, espera un moment, eh?
1: Vale. Mm. Mira, ara per Setmana Santa podríem fer un indicatiu. Aquesta Setmana Santa, el dia de la mona, escolta Ràdio Badalona. T'ho dic en sèrio, eh?
0: Mm.
1: Farem algú o no?
0: No, és clar, eh?
3: Ràdio Badalona.
1: Sí, sí,
0: sí,
1: aquí, aquí.
0: La més mona.
1: Hola.
0: Hola. Senyor Bosch?
1: Sí.
4: Sí.
1: Hola, bon dia.
4: Sí.
1: Hola.
4: Hola.
1: Senyor Bosch?
4: Hola, molt bones.
1: Hola, truco de Ràdio Badalona.
4: Benvingut.
1: Què tal, com anem?
4: Mira, anar treballant una mica.
1: Escolta una cosa, sempre gairebé cada any el truquem, eh?
4: Sí.
1: Aquest any crec que ja té la mona.
4: Sí.
1: I aquest any és en Pep Guardiola.
4: Exacte.
1: Escolta una cosa, com és aquesta mona?
4: Enorme.
1: Enorme. Bueno, això se suposa, però explica'ns algun detall.
4: Dóna'm la teva adreça electrònica i t'envio la nota de premsa.
0: Ostres.
1: Vale, mira.
4: I així ho tindràs tot claríssim.
1: Ja, ja.
0: És com el gabinet
1: sí,
0: de presidència,
1: sí. Mira, matins...
4: Espera't, que busco algú per escriure.
1: Sí.
0: No, escolta, què vol dir això? Si és com l'Ajuntament de Badalona, què vol dir?
1: Pitjor.
0: Amb un comunicat de premsa i tot.
1: Arroba. RCB.
4: RCB.
1: Puntcat.
4: Puntcat.
1: Sí.
4: Vale.
1: Però escolta, aquesta mona com és? Explica'm una mica.
4: T'envio fotos i tot, va.
1: Ah, o sigui, directament ja.
4: Això mateix.
1: No cal...
0: No té ganes de parlar.
4: M'envio tot.
1: M'envies tot,
4: tot
1: eh?
4: Tot el món mundial.
1: Val, però una cosa, és a Fins Solidaris?
4: Sí,
1: i on va parar això, aquest any?
4: En la nota ho posa tot.
1: Tot, va.
4: Tot, tot i més.
0: Qui no vol parlar, que està fart? Està fart de parlar.
1: Molt bé, gràcies. M'he quedat estura.
0: Està fart de parlar. No té ganes de perdre el temps amb mitjans de comunicació. Ha fet una nota de premsa molt intel·ligent, aquest senyor.
1: Veu dir, vaya pesats aquests a les ràdios.
0: Que em truquen des de totes les ràdios.
1: Que em truquen de ràdio ben del Pla.
0: Faig un comunicat i prou.
1: Faig un comunicat i prou.
0: I ja està.
1: Vols preguntar, tu?
0: He de perdre el temps amb tu, tenim clients aquí a l'espera.
1: Correcte, que estic venent els bunyols de Quaresma.
0: Exacte. Doncs un senyor amb visió comercial.
1: Sí, doncs mira, saps què dic? Que no diem res més, fora. Anem a altres temes al dia.
0: Doncs vinga, va, som.
1: Escolta, hem rebut aquí a Badalona Comunicació, al carrer Sant Agustí. Ahir parlant de publicitat, te'n recordes que parlàvem amb un personatge que es dedica durant tot aquest any a fer un estudi sobre tota la publicitat que rep a la seva bústia.
0: Sí.
1: De fet, ho classificava per idiomes, per marques, etc etc. Doncs avui, justament, hem rebut... Això què seria? Dina què? Dina... Dina molt.
0: Dina...
1: Dina 5? Dina 5, Dina 6. Un pamflet, un tríptic...
0: Sí.
1: De catifes.
0: Enorme, un tríptic enorme.
1: Sí. Diu liquidación total por suspensión de pagos. Es veu que hi ha una empresa de Barcelona diu que l'era de les alfombres mat llega a su fin. Tu et sona aquesta marca de catifes?
0: La veritat és que no, però no soc molt aficionat a les catifes, eh?
1: Es veu que, segons explica, és una mica estrany, aquesta publicitat. Està plena de catifes. Total, que diuen que hi ha una oferta, però diuen declaració pública de la situació de l'empresa. Es veu que hi ha el domicili social d'aquesta empresa majorista, que es diu Mat, es troba a Alemanya. On també, en aquest cas, estan suspensió de pagaments. Total, el resum de tot plegat. Anem al gra.
0: Sí.
1: Que fan ofertes.
0: Sí.
1: Fan ofertes de catifes. S'interessa a tu les catifes?
0: M'agraden, però...
1: Per exemple, una catifa que valia 4.500 euros...
0: Sí, era d'or.
1: Ara val 870.
0: Un 65% de descompte.
1: Correcte. Una que valia, per exemple, 2.000 euros, la catifa, ara val 650 euros. O sigui, han rebaixat tot fins un 65% i fins i tot més.
0: Com si ho compréssim a Torrijos.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Anem a trucar, si et sembla?
0: Sí, t'interessen a tu les catifes. Sí.
3: Alfombras Mat, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo porque he recibido una publicidad en mi casa.
3: Sí.
1: Esto es aquí las alfombras, las catifas.
3: Exactamente.
1: Vale, ¿y esto cómo va? Porque, ¿qué ha pasado con el banco?
3: ¿Cómo que qué ha pasado con el
1: banco? Pone la publicidad. Bancos llevan a la ruina a una empresa familiar.
3: Lo siento mucho, pero yo soy solamente vendedor aquí, de estos temas.
1: Pero aquí lo pone en la publicidad, o sea, directamente lo dais a conocer.
3: Vale, pero ahora no me interesa tampoco ahora gastar mi tiempo y
1: pasárselo
3: esto. Si quieres venir aquí, yo...
1: ¿Y por qué hacéis esta publicidad? O sea, os aprovecháis de la crisis, veo, ¿no?
0: ¡Ay, ay!
3: ¿Perdona?
1: ¿Os aprovecháis de la crisis?
3: Bueno, cada uno puede verlo como lo quiere. Nosotros estamos en liquidación, estamos cerrando la tienda y damos la oportunidad...
1: No, pero yo solo te digo... No, te explico.
3: ...de venir y hacer te explico. Compras de alfombras.
1: Yo lo que he visto...
3: A un precio sin competición.
1: Ya, pero aquí la publicidad... Das a conocer que lo estás pasando mal, ¿vale? Por los bancos, porque habéis hecho suspensión de pagos.
3: Exactamente.
1: Y ahora me estás diciendo que no.
3: Yo nunca le he dicho que no. Solamente yo ahora, señor, tengo aquí dos clientes que me esperan y usted tiene que tener la simpatía y venir aquí si quiere tener alguna información. Y si no, lo siento, pero...
0: ¿A qué volarás vender?
3: No me puedo ahora...
1: Bueno, tú quieres vender, veo.
3: ¿Perdón?
1: ¿Qué quieres vender?
3: Sí.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, te llamo en otro momento, ¿vale? Cuando tenga ganas de comprar.
3: Muy bien.
1: Venga, gracias. Ve.
0: No acabo de entender, ¿eh?
1: ¿Cómo que no se acaba de entender?
0: Home, doncs que faran una publicitat dient que los bancos acaban con la empresa.
1: Correcte.
0: Y tú te has preguntado por los bancos y te diuen que no quiere hablar del tema.
1: Sí, que quiere vender.
0: Que quiere vender.
1: Clar, si tu t'arriba, és que hauríeu de veure oients, ja sembla que això és ràdio, eh? Hauríeu de veure aquesta publicitat, que és molt gran, i sobretot el que ocupa més d'aquest anunci i el que ells volen fer arribar és que ho estan passant malament i que han fet liquidació total per suspensió de pagaments.
0: Què dius?
1: Per al concurs de creditors, que es diu ara.
0: Què dius? Els clients els importa poc els problemes de l'empresa. Ells volen comprar i si compren sí. barat, millor, però
1: sí.
0: el tema dels bancs...
1: Bé,
0: el
1: no
0: client...
1: direm ni l'adreça ni res, però que sàpiguen els oients que això està a la ciutat de Barcelona. Resulta que un català, el Joan Ricard, ha inventat el Virtual Show. Es diu així.
0: Virtual Show.
1: Per què posen noms anglès? O sigui, ha inventat un senyor que es diu Joan Ricard. Virtual Show. És un emprovador virtual que permet triar la peça de roba desitjada sense necessitat de posar-se-la a la botiga. La màquina permet fer la comanda a distància i a qualsevol lloc a través d'una webcam i les dades físiques del client.
0: Home, això per tota aquella gent que es compra roba per internet és
1: sí,
0: ideal.
1: Sí, hi ha gent, eh? Aquí hi ha poca gent en aquesta empresa que es compri roba per internet.
0: Sí.
1: Però a fora d'aquí sí, eh? A fora d'aquí, sí.
0: A fora d'aquí és molt habitual.
1: Saps què passa amb això d'internet? Després passa el que passa que un rep, per exemple, no sé, un jersei,
0: sí.
1: i resulta que la talla és petita.
0: Això pot passar.
1: I li ha de donar una altra persona.
0: Això pot passar, això.
1: Imagina que ve de la Xina
0: sí.
1: i la talla no correspon a la persona. Per tornar-lo ja l'ha de revenda.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Això pot passar.
0: Això pot passar.
1: Resulta que el Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès ha presentat aquest invent, aquest primer provador virtual. Segons t'explica la persona que ha inventat aquest provador, la idea va néixer quan la seva filla tenia que fer la comunió.
0: Sí.
1: I això que a aquest personatge no li agradava gens anar a provar roba. I va deixar el tema del traje, el traje de la comunió del pare, per l'últim moment. Allà es va donar compte que havia d'inventar una màquina d'aquestes característiques.
0: I s'ho va inventar.
1: Sí. Anem a trucar, aviam si ens poden dir alguna dada, aquest Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Anem a trucar-hi. Som-hi.
0: A veure si podem trobar el creador d'aquest invent.
1: Ara sí. Hi ha línia? Esperem que sí.
0: Hi ha línia.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, m'escoltes?
5: Sí, sí, l'escolto, sí.
1: És el Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès.
5: Sí.
1: És aquí, eh?
5: Sí, sí.
1: Mira, volia parlar amb algú del virtual, del provador aquest virtual.
5: Doncs, aviam, dono el mòbil del Joan Ricard.
1: Perfecte, doni'm el mòbil.
5: 615.
1: Sí, sí. Perfecte.
5: Vinga.
1: Molt bé, gràcies, eh?
5: Bé, bon
1: gràcies,
5: dia.
1: Adéu.
0: Mira que fàcil. De moment hi ha línia.
1: De moment hi ha línia. Tot en directe, com cada dia, en aquest espai que no sé com ens deixen fer encara. Hi ha línia.
0: Home, amb aquest invent, aquesta escena de Pretty Woman s'acabaria, eh?
5: Digui'm.
1: Bon dia.
5: Digui'm.
1: Hola, bon dia, m'escolta.
5: Sí, sí, ara sí.
1: Hola, que és el senyor Ricard.
5: Jo mateix.
1: Senyor Ricard, el truco de Ràdio Badalona, la més mona.
5: Ah.
1: Què tal, com anem?
5: Bé, en fi.
1: Bé, escolti una cosa, ens han donat el seu telèfon al Barcelona Moda Centre
5: sí.
1: i estem aquí, res, fent la petar sobre aquest invent que hi va presentar.
5: Sí.
1: Escolti una cosa, això és real que possiblement d'aquí uns anys podem anar a la botiga i ja no cal provar-nos la roba?
5: D'aquí uns anys, d'aquí uns mesos.
1: D'aquí uns mesos.
5: Bueno, és que, bueno, jo crec que ja...
1: Miri, li he de dir una cosa, li he de ser franc. A mi m'agrada molt la roba, però odio anar a comprar-la.
5: Bueno, és el que em passa a mi.
1: Perquè, per exemple... Quan vas a provar-te un jersei,
5: sí.
1: el pentinat que portes, et despentines. No, no, és veritat. És veritat, és una cosa que... I t'has de treure després les sabates. I això suposo que és molt còmode a partir d'ara.
0: I veu tothom, perquè ja no hi erres.
5: És tot virtual, vull dir, podem fer amb temps rècord, 1.000 combinacions de roba, saber preus...
1: Perquè això com va, per exemple, jo vaig a una botiga que tenen aquest invent. Com funciona?
5: Ah, exacte. Primer és una cabina on nosaltres ens creem el personatge virtual.
1: Sí.
5: Vull dir, nosaltres hi posem uns paràmetres, altura...
1: Rayo Photoshop?
5: No.
1: No?
5: No, no. És una pantalla tàctil.
1: Sí.
5: Ens sentem en un tipus de cabina.
1: Sí.
5: Ell ens demana pues, un codi d'usuari, contrasenya, ens podem registrar amb el dit, si volem, també, per fer-ho servir posteriorment. I després, a partir d'aquí, ens demana altura, pes i tipus de cos, no? Ens crea el nostre cos i ens captura una imatge de la nostra cara.
1: O sigui, pots veure la teva cara, per exemple.
5: Ah, exacte.
1: I el teu cos.
5: Ah, exacte, exacte. I a partir d'aquí després ja tenim el nostre personatge virtual creat, que ens pot servir per internet, per botigues que tinguin, ja no ens tornem, no ens tenim que tornar a registrar.
0: No, però no pots engreixar.
5: Nosaltres posem la contrasenya.
1: Correcte.
5: I ja després ens estem provant virtualment.
1: Senyor Ricard, sap què en recorda això? No sé si vostè quan era petit tenia aquell joc que hi havia models i tu a través de cartró podies anar canviant la roba. Sí, se'n recorda, eh?
5: Sí.
1: Bufanda. Doncs hi posaves una bufanda. Cinturó negre, cinturó negre. Això ho hem tingut tots.
5: Ah, exacte, doncs és això, però virtualment. I ara tenim el personatge
0: virtual. Sí, però pregunta-li què passa quan t'engreixes.
1: Llavors, tu et veus directament com et quedarà la roba.
5: Exacte.
1: I si t'engreixes, què?
5: Bueno, doncs després tornes a passar pel provador, fas el canvi des de la pàgina web, fas el canvi, poses uns quants clets de més i ell ja tenen xiquets per uns clets de més.
1: I això, per exemple, vostè té la idea de que es podria instal·lar, per exemple, des de terminals aeroports a estacions de metro.
5: Exacte, vull dir, podem baixar entre col·leccions pel Bluetooth i podem provar la roba des d'un aeroport.
1: Senyor Ricard, ja per acabar, una pregunta que no té res a veure. Vostè sap per què quan va a una botiga de roba la música està tan alta?
5: Bueno, suposo que això són les botigues de jovent, no? Vull dir, suposo que les botigues de jovent els incita...
1: És que vas al Bresca i sembla que sigui, bueno, el Space d'Eivissa.
5: I després també la fragància, el tipus d'olor que sentim...
0: Nacho Chapado, sí, sí.
5: Vull dir, sí, suposo que són trucos de màrqueting.
1: Molt bé, doncs, senyor Ricard, gràcies.
5: Molt bé.
1: Gràcies, que vagi bé.
5: Vale, gràcies.
1: És que vas, per exemple, al Jack and Jones i sembla Nacho Incession, Nacho això que fan aquí a la ràdio, la nit de dissabte.
0: Nacho Chapado Incession, total.
1: Sí, sí, amb escobates...
0: No pots ni parlar.
1: El Jack and Jones, és?
0: Sí.
1: Sí, mira.
0: Dóna la camisa.
6: Espera, tens la camisa de color blanc, la talla M.
0: No et sento, què diu?
6: Senyorita, la camisa M, blanca.
0: Soy un senyor, que no...
6: Senyorita.
0: Que no, oye, pero sí que ve, soy un senyor.
6: Senyorita, tira o no la camisa.
0: No la tengo. Nacho Chapado, Incession.
1: Espera, i això, per exemple, és el Mango. Mira, Mango. El Mango que tu vas a comprar aquestes bluses que portes.
0: Sí, que et caben en un braç. Les talles del Mango són petitíssimes.
1: Qui ens truca ara?
0: Què està passant ara?
1: Bon dia. Hola, bon dia.
7: Hola.
1: Hola, digue'm.
7: Jo m'he trucat perduda, no sé qui parlo.
1: No, era jo el mateix, senyor Ricard.
7: Ah!
1: Sí, era jo.
7: M'he trucat perduda i dic...
1: Sí, era jo.
0: Molt bé,
1: ja està. Gràcies.
0: Gràcies. Continuem al Mango.
1: Anem a Mango, carrer de mar, mira.

0: Anem al Pull&Bear, et sembla? Anem al Pull&Bear. Al Pull&Bear passa això també, per exemple. Tienes bufandas.
1: No.
0: Bufandas. No. Tienes bufandas.
1: Estamos en primavera ya.
0: Bufandas.
1: No, estamos en primavera.
0: Como las que lleva el Alcubierre.
1: No. Estaves en primavera.
0: Molt bé, ja està, prou.
1: A Pull&Bear, que et compres alguna cosa i la porta mitja ciutat.
0: Sí, mitja Badalona porta això.
1: Mitja Badalona porta la roba.
0: Escolta, és veritat, això és un tema. Per què les botigues... Una altra, anem? Quina?
1: A veure, anem ara.
0: El Foot Locker. Les Adidas, sents les Adidas? Talla 42, 42.
1: No he comprat... Ho tens
0: o no?
1: No ho tinc, no ho tinc. No he comprat mai el Foot Locker aquest, com
0: no?
1: Es digui.
0: Escolta, una cosa.
1: Prou. Nato Chapado, prou.
0: Bé, així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, demà divendres a més temes.
1: Fins demà.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: El tarot de Si te miento, cuelgo.
4: Sí, senyor.
0: Qui va ganar la Liga?
4: Para mí el Madrid.
0: Oi, oi, oi! Barça-Espanyol. ¿Quién va a ganar ese partido?
4: Es que me viene la carta de la muerte.
0: ¡Oye, oye, oye!
4: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
0: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Hola, buenos días.
0: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
4: ¿Por qué?
0: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
4: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
0: Sí, pero ¿perdió?
4: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
0: Bueno, te cuelgo, adiós.
4: Venga, adiós.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 30 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Escoltem les paraules que tothom estava desitjant.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Amb aquestes declaracions, la penya ha anunciat que Ricky Rubio seguirà un any més formant part de l'equip verd i negre. Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Ricky Rubio seguirà sent jugador de la penya i ho farà després de protagonitzar una gran temporada en la qual s'ha jugat Copa del Rei i semifinals del play-off de Lliga. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9, executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els qui s'hi utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el B9.
5: Hacer las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
3: Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona continuen sent dels 36 municipis de l'àrea metropolitana amb més desigualtat socioeconòmica. Són, de fet, dels municipis amb més pobresa infantil. Així ho apunten les darreres dades de l'AMB recollides fins al 2025. En termes generals, l'estudi evidencia una vegada més les desigualtats entre municipis de l'AMB. Per exemple, mentre que a Santa Coloma la renda mitjana és de 18.732 euros l'any i a Badalona de 21.830, a municipis com Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern se superen els 39.000 euros anuals. Si mirem aquestes xifres amb clau local, trobem que el 31,9% dels menors de 16 anys a Badalona pateixen pobresa infantil. Hi ha tres ciutats, però, que es troben en una situació pitjor. Ho són Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat. Aquestes tres ciutats també concentren la majoria de persones amb ingressos anuals inferiors a 7.500 euros, seguides de prop per Badalona, on el 9,1% dels veïns es troben en aquesta mateixa circumstància. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat amb temperatures màximes de 32 graus i sense cap mena de risc de precipitació.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... No és amb qui passis més temps, sinó amb qui tens els millors records. És possible que alguna de les moltes cançons que sonaran a partir d'ara t'apropin aquests bons records viscuts. I si no és així, posa't en contacte amb el programa i digue'ns quina és la cançó especial per tu que tens desitjos de compartir. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Durant molts anys també vam utilitzar el contestador automàtic.
2: Hola, molt bones. Soc el Quico d'Andorra i a mi m'agradaria escoltar molt una cançó de Dire Straits. Si pot ser, Nothing for Nothing.

0: Money from nothing, és a dir, diners per a res. I realment, a vegades, i en moltes circumstàncies de la vida, els diners no serveixen per a res. Esclar, que tu podries dir, home, però ajuden. Va ser un dels tamarros que els Dire Straits van incloure en el seu àlbum Brothers in Arms, Germans d'Armes, però que també va sortir editat en format single, és a dir, en el format més comercial, el més venut, perquè per als joves era el més baratet i també era la manera de treballar habitualment a la ràdio més còmoda. Corria 1985.
1: Això és Cocodril Club.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si no et vols perdre res, recorda que els últims programes emesos estan a la teva disposició per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, quan passeges, quan condueixes, quan voles. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per exemple, a les plataformes YouTube, iVox.com o Apple trobaràs els últims programes emesos per si t'has despistat, per si t'has dormit, per si vols regalar-los. I participa. Així ho ha fet des d'Olot l'Àngels Dalmau, que ens diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Fas un programa molt xulo. A mi m'agraden moltes de José Luis Perales. Per exemple, Canción de Otoño. M'agradaria compartir-la amb tots els cocos. Doncs aquí la tens.

Canción de otoño, una canción amagadeta al álbum Entre el agua y el fuego, que José Luis Perales va a publicar en 1982. De allá, estos días grises me ponen triste. Algú va dir que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant i autor, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Perquè es pot disfrutar de la tristesa? Diuen que el cervell el que busca és comprensió. Gràcies per la teva proposta, Àngels Dalmau, d'Olot, que confirma aquesta barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que tenim aquí al Coco. O sigui, Perales ha sonat després dels Dire Straits i abans de Chicago. Perquè des de Sabadell ens escolta i escriu Lluís Domínguez, que diu: hola Albert, t'escolto des de Sabadell, on que sàpigues que tens molts oients fidels de fa molt temps. Alguns perquè jo els vaig recomanar el teu programa. Doncs moltes gràcies a tots els que, si us agrada el programa, el recomaneu als vostres amics, coneguts i familiars. Diuen Lluís: avui he recordat una cançó poc coneguda del grup Chicago, I don't wanna to live without your love. És a dir, no vull viure sense el teu amor. Sonava en una ràdio que teníem posada en un bar d'aquí, Sabadell, un dia que jo em sentia molt ben acompanyat. Els dos bevíem un rom amb Coca-Cola i ens miràvem amb tendresa. I la cançó va posar la resta. Una forta abraçada i segueix així. Una bonica història acompanyada d'una cançó de Chicago del 1988.

Realment, amic Lluís de Sabadell, és una balada amb molta força. I don't want to live without your love. No vull viure sense el teu amor. Els Chicago de 1988, amb una cançó bastant oblidada en el temps. Jo, i m'imagino que molts de vosaltres, els vam descobrir amb aquest temazo.

Això era de 1971. I jo, inevitablement, el vinculo als autos de xoc. Sonava tan bé, tan potent, en aquells grans altaveus dels autos de xoc. Amb llumetes de colors i l'etcètera de les coses. En aquell temps en què encara no ens deixaven entrar a les discoteques, allò dels autos de xoc era el més semblant. La cançó es deia 25 or 6 to 4, és a dir, 25 or 6 to 4. I la gent feia locubracions. Què voldrà dir? Deu ser un missatge misteriós. Però en realitat és molt més senzill. Només fa referència a l'hora. És a dir, el títol diu falten 25 o 26 minuts per les 4. I explicava que difícil és per un autor escriure una cançó a aquelles hores de la matinada. Per escollir el seu nom no es van matar gaire perquè es van formar a Chicago. Bueno, però en principi es deien Chicago Transit Authority, és a dir, Autoritat de Trànsit de Chicago. Van haver de retallar el nom per l'amenaça d'una demanda de la Real Autoritat de Trànsit de Chicago, la CTA, que gestionava trens i autobusos. Ah, però 5 anys més tard, tot i que no era el seu estil, va arribar el seu gran èxit, per sempre. Nom de

més o menys el 1987 es van juntar per disfrutar, per passar-ho bé, cinc dels més grans de la música. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de la ELO i Tom Petty. I van formar la banda Traveling Wilburys, que va durar poc, que va publicar poques cançons, però que va vendre més de 5 milions de discos. En aquest país segurament aquesta va ser la més coneguda d'ells, tot i que no va ser supervendes. Però sempre ens ha agradat molt. Avui escollim una altra dels Traveling Wilburys. Not Alone Anymore. Sempre deies que tornaries i que al final tornaria corrents a tu. Jo pensava que eres independent i ara veig que no estàs sola. Et veuré a través de la pluja, a través del dolor i la pena. Dol com mai abans. Ja no estàs sola.

0: mai més sola. La veu de Roy Orbison per als Traveling Wilburys el 1988. Algú va dir, la música és com l'oxigen. Els dos alimenten la teva ment.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos.
1: Oh, quédate con la radio.
0: Quédate, que aquí no ens estem de res. Mira, mira que entrada, que maco.
3: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

aquest vals. Adaptació musical del poema Pequeño Vals Vienés de Federico García Lorca. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Poetas en Nueva York, que Leonard Cohen va dedicar a Lorca el 1986. With the photographs there and the moths. Durant anys, Leonard Cohen es va aixecar abans de l'alba en un monestir zen de Califòrnia. Barrejava el terra, meditava en silenci, aprenia a buidar-se. Havia deixat enrere els escenaris, els aplaudiments i el soroll del món. Creia que el despreniment també era una forma de pau. Aleshores va arribar la notícia. Mentre ell buscava il·luminació, el seu mànager li havia robat gairebé tot. Els estalvis de vida, les cançons, la bellesa tranquil·la que havia imaginat. Aleshores, Leonard Cohen tenia més de 70 anys. A aquesta edat la majoria es retira. Ell va haver de tornar. I no va tornar per nostàlgia ni per glòria. Va tornar perquè no hi havia opció. Va sortir de gira amb el cos cansat, la veu més greu i una elegància austera. Un vestit fosc, barret, una reverència abans de cantar, com si demanés permís. I una cosa inesperada va passar. A cada concert, Cohen no només cantava, confessava sobre l'amor perdut, sobre Déu, sobre el fracàs, sobre la gratitud de continuar viu. El públic va entendre que no estava veient una estrella, sinó un home que havia perdut tot menys la paraula. Aquestes gires, nascudes d'una traïció, es van convertir en les més intenses i profundes de la seva carrera. La despulla ho havia deixat sense diners, però també ho havia deixat sense por. De vegades no toques fons per desaparèixer. De vegades toques fons per cantar més profund que mai.

First We Take Manhattan. La veu prodigiosa de Leonard Cohen del 88. Vine, nena. Remember me. I brought your groceries in. Junts primer prendrem Manhattan. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. Després anirem cap a Berlín. First we take Manhattan. Then we take Berlin. Aquesta és una de les cançons que jo posaria en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots. Som als anys 80, la ràdio estimula la teva imaginació, estàs preparant un viatge amb cotxe, potser de dia, potser de nit, potser per autopista, potser per carreteres secundàries. Però el que és important és la música que t'acompanyi en aquest viatge, que te'l farà més curt, més agradable. Pots trobar-te qualsevol inconvenient. Cues sense anar més lluny. Ah, però la música genera prodigis. Quina cançó posaries en aquella cinta dels anys 60, 70 o 80? Perquè som als anys 80 quan l'estem gravant. I molts amics encara graven cintes de casset i molts més encara les escolten, perquè allà alguns tenim mitja vida. No les llencis, si encara les tens, potser en una capsa de sabata, ocupen poc espai. I si les pots tornar a escoltar, amb cada cançó recordaràs una circumstància que potser havies oblidat. Digue'm quina cançó posaries en aquesta cinta. Només una, sisplau, digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Hi ha molts amics que estan prenent nota de cada cançó i estan gravant aquesta cinta. Realment. En Josep Bové ens diu: per l'apartat de quina cançó posaria en un casset, volia demanar Tornero, de Il Santo, California.

Sí, sí, noi, el tempo passarà. I passarà molt de pressa. Ho recordes com si fos la setmana passada, oi? Aquest tornero. La vam ballar, la vam escoltar el 1974. La cançó que posaria a la cinta de casset que estem gravant junts, en Josep Bové. Per cert que Il Santo California, el seu intèrpret, no era un senyor, era tot un grup italià, és clar. David Gómez diu que posaria una cançó d'Amèrica preciosa que es diu I Need You.

0: verdad necessito. Va ser un èxit del grup Amèrica el 1972. A la prestigiosa llista Billboard va arribar fins al número 9 i és la cançó que en David Gómez posaria a la nostra cinta. De moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Pere Displàs, que posaria la marxosa Virginia Plain de Roxy Music de 1972. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: just we two, got to search for something new.
1: Són les 9.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Sí, programa revival divulgatiu de la cultura musical pop rock. Què tal, Coco? Com ho portes? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Créixer és perdre algunes il·lusions per poder-ne abraçar d'altres. Ei, això ja saps que ho fem junts, eh? Quina és la teva? Quina tens desitjos de compartir?
4: Pues, què podria dir jo de lo que volia escoltar? Per exemple, qualsevol cosa de Digis, m'agradaria molt recordar-ho. Et felicito per el teu programa. Soc la Júlia, que vaig molt al cocodril, no?

paraules, 1968. I en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, quan els conjunts que sí se'ls deia feien versions dels èxits internacionals, Los Salvajes, que eren els més salvatges, van fer aquesta adaptació al castellà.

Ja sabeu que també ens agrada jugar amb les versions. Aquesta és de quan era novetat la cançó, el 1968, i de Los Salvajes. Però uns 30 anys més tard, el 1996, la va recuperar un grup irlandès on hi havia Ronald Keating, entre d'altres, que es van dir Boyzone. Cançons de bon gust, cançons de cocodrils, cançons que, com veus i com sents, van i venen.

0: en qualsevol cas i en qualsevol versió. Words, paraules, és una gran cançó. Aquesta és la versió que vam fer gairebé 30 anys més tard, els Boys On, que han aconseguit situar 19 dels seus singles entre els 40 més venuts del Regne Unit i també 21 singles en el top de singles d'Irlanda. Ho van deixar córrer el 2019. Portaven des de 1993. I ara que ja ens deixa Abril, que per cert, em sembla que no havia dit mai el programa, tampoc té cap importància, és el meu mes preferit de l'any, tinc els meus motius, voldria recuperar
1: especialment en abril
0: aquesta oblidada cançó de Joan Manuel Serrat.
1: S'echa a la calle la vida.
0: I què més passa, Juanito?

0: La primavera?
1: La primavera.
0: De la primavera també, també volia cantar.
1: Especialmente en abril.
0: Especialmente en abril estava amagada en un àlbum de Joan Manuel Serrat que no ha estat dels més celebrats, que portava com a títol genèric Bienaventurados, i que es va publicar el 1987. D'ell, segurament la cançó més famosa va ser Los Fantasmas del Roxy, que tenia molta gràcia. El Roxy era un cinema de la plaça Lesseps de Barcelona. Però així com aquesta és optimista, el seu amic i company Joaquín Sabina també va dedicar-li una cançó al mes d'abril, però era una cançó pessimista, i li va dedicar l'any següent, el 1988. És una cançó gairebé apocalíptica. És una trista reflexió sobre el pas del temps, sobre com avança la vida i com qualsevol temps passat és impossible de recuperar. L'escoltem enregistrada en directe amb aquest pròleg.
2: ¿Quién sangra por demás pecado hubiere? ¿Quién me cambia por tu desilusión? ¿Quién sazona el amor con alfileres? ¿Quién me descorazona el corazón? ¿Quién quema relicarios, pilas, naves? ¿Quién alquila mujeres de alquiler? ¿Quién ha sacado copia de la llave de los secretos de mi secreter? ¿Quién oxida el limón de las campanas? ¿Quién se sabe perdido cuando gana? ¿Quién me ha metido el dedo en la nariz? ¿Quién roba silva, reza, desayuna? ¿Quién planta girasoles en la luna? ¿Quién, coño, me ha robado el mes de abril?

una vegada t'han robat el mes d'abril? Ara, aquest abril ja és pràcticament història. Però continua la primavera. A tu t'agrada la primavera? Ah, a mi sí, moltíssim. És l'època de l'any que més m'agrada. I que desperta a la vida, a la llum, als colors. I sembla que et pugi la moral, no? La primavera, la sangre altera, deien, des de que sóc petit. Però no li agrada a tothom. Per exemple, una noieta mexicana que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar als anys 80, que era molt simpàtica, molt divertida, em va explicar entre cançó i cançó a micro tancat, fins i tot em va explicar acudits, i que es diu Yuri. La seva cançó més famosa és precisament aquesta. Maldita primavera.

Aquesta cançó no me l'heu proposat mai en els més de 32 anys que porta el programa en antena. Jo pràcticament l'havia oblidat, però l'altre dia algú l'estava cantant i tocant al carrer. Bueno, concretament al subsol de la plaça de Catalunya, en aquella mena de rotonda, que per una banda surt a la Rambla i per l'altra al carrer Pelai, que connecta el metro amb els ferrocarrils de la Generalitat. I allà, que ressona i se sent bastant lluny, hi havia una noia cantant aquesta maldita primavera. Dic, ah, doncs mira, recordarem a Yuri, la cantant i també actriu mexicana, que va començar molt joveneta. Aquesta cançó és de 1981, quan ella només tenia 17 anys. Després també va fer telenovel·les. Però així com hem escoltat a Serrat amb un cant optimista sobre el mes d'abril, i en canvi el Sabina estava molt pessimista amb el mes d'abril que li van robar, mentre la Yuri diu maldita primavera, la meva amiga Glòria Tomàs donava aquests consells.

0: Te dejo que me des un beso antes de que tú me puedas culpar.
1: Gloria. Gloria Tomás.
0: Te dejo que me des un beso antes de que tú me puedas culpar.
1: Nascuda a Barcelona el 1952.
0: Te dejo que me des un beso antes de que tú me puedas culpar.
1: I que va publicar aquesta cançó anomenada Consejos al 1981 en un àlbum que es va dir Un cielo llamado Gloria.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
1: Per on està el piano? Està per aquí?
2: Amb l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. És màgic. Bueno, ja veus, en les últimes cançons que aquí sovint escoltaràs cosetes que ja no sonen enlloc, has connectat amb el Coco i estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. L'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, si has fet tard, recorda que trobaràs els últims programes emesos per escoltar en diferit, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, entre d'altres, iTunes, Apple... I a la majoria dels webs de les emissores que emeten el programa. Així ens escoltes quan et vingui de gust, quan puguis, quan et vagi bé. I pots escoltar-nos en directe o en diferit. Bueno, vull dir... íntegrament o per fragments. I pots fer-ho quan passeges, quan condueixes, quan esperes, quan desesperes, quan voles, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per cert, tu vas fer la mili? Un oient fa bastants anys ens va proposar que recordéssim cançons vinculades al servei militar. De qui li va tocar, li agradés o no fer-lo, perquè això era obligatori, em sembla que fins al 2001.
3: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán. Los pasos dejan huellas que otros pasos borran.
1: Va ser un temps, si més no especial, i segur que tens una cançó vinculada. Los que se van...

0: I per rebre el correu relacionat amb l'Emili que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, ho fem amb aquesta cançó del grup Dinamita pa los pollos, que em sembla que no han sonat mai al programa. Ah, però van sonar bastant en el seu moment. Des d'un poble de Biscaya.
1: Nos vemos en el infierno.
0: Ortuella.
1: Un buen lugar.

Monstruos de Ginebra. Era una emoció, sentia dinamita per los pollos amb la cançó Nos vemos en el infierno. El que dic a continuació, t'agrairia que ho fessis en castellà, perquè tenim un grup de WhatsApp amb els companys que vam fer la mili i sempre hem estat en contacte, fa més de 13 anys. És que penjaré l'àudio del programa al grup. Un grup que té amics d'Andalusia, d'Euskadi, de Salamanca, de Zamora, de Madrid, de Catalunya... Ah, doncs amb molt de gust. Pues saludamos a todos los colegas de la mili de Pep del Vendrell al 5-88. Bueno, vosotros ya sabéis de qué va esto, ¿no? Diu el Pep, el nostre gran amic Manuel Franco Rodríguez, alias Franco Battiato, que a tu t'agrada tant i que per cert era molt semblant físicament a ell, ens va deixar fa alguns anys. Gràcies a ell vam trobar molts telèfons dels companys. Enhorabona, Albert, pel teu meravellós programa, una abraçada del Pep del Vendrell i gràcies per existir. Doncs gràcies a tu per la teva fidelitat al programa i per explicar-nos aquesta història vinculada a la teva família.

0: Que si el invierno viene frío,
1: quiero estar junto a ti.
0: Quiero estar junto a ti. La fuerza del destino formava part de l'àlbum Descansa Dominical que Mecano va publicar el 1988 i que durant quasi 10 anys va ser el disc més venut de tota la història a Espanya, fins que el 1997 el va guanyar per poc el Corazón Partido d'Alejandro Sanz. Xifres de vendes astronòmiques que mai més segurament es tornaran a donar. Fuerza del Destino és la cançó que vincula la seva Emili, precisament d'aquell any 1988, l'amic Pep del Vendrell. Si vols que compartim la teva, m'envies un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir que comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio. Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club.

0: i a la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, anomenada Amarga Navidad, una de les protagonistes és la nostra convidada d'avui.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Vicky Luengo.
2: Estic molt contenta, molt feliç i molt agraïda d'estar aquí, la veritat.
1: Vicky, podries recordar-nos alguna anècdota, alguna cosa curiosa que t'hagi passat treballant en qualsevol moment?
2: Ui, mil vegades, mil coses. Ara mateix, mira, recordo una vegada fent una funció de teatre que havia de beure d'una llauna que evidentment era semblava que era cervesa però era aigua, i com que estava oberta ja un tècnic sense voler va escopir un moc a dins i durant la funció em vaig tragar l'aigua aquella i va ser una cosa escarosa. A mi em passen coses molt rares.
1: Però tu ho sabies?
2: No, clar.
1: Si no,
2: no ho hagués fet, imagina't, clar. Imagina't.
1: Vicky, tu ets molt jove, però segurament tens alguna cançó que et porta bons records. Una cançó especial a la teva vida.
2: Sí, en tinc moltes.
1: Que
2: triar una Creep de Radiohead, que és una cançó que li tinc molt de carinyo.
1: I per què?
2: Perquè em recorda una època molt maca de la meva vida, hi ha una gent que estimo molt i la relaciono amb coses boniques.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Molta sort.
2: Que vagi bé. Gràcies.

I aquesta cançó està considerada un autèntic himne mundial del rock alternatiu. Es diu Creep, arrossegar. Es va publicar el 1992. I és de la banda Radiohead, una banda del Regne Unit, formada el 1985, que primer eren de versions, després ja van fer coses pròpies com aquest, que és el tema que ens ha escollit la nostra convidada, l'actriu Vicky Luengo. I ara rebem el nou correu amb aquesta peça.

és una autèntica preciositat. El Something de George Harrison per l'àlbum dels Beatles Abbey Road de 1969, poc abans de que es separessin. Tinc entès, perquè m'ho explicava el mestre Josep Maria Francino, el gran expert en Beatles que vam tenir molts anys aquí de col·laborador, que, bueno, ja sabeu que Lennon i McCartney tenien una mena d'associació que qualsevol cançó l'hagués escrit un o l'altre, l'assignaven els dos i els dos cobraven els drets d'autor. La manera de saber qui l'havia escrit era qui la cantava. Però els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, ho tenien molt difícil per col·locar les seves cançons. Lennon i McCartney no els hi deixaven. I aquesta va ser una excepció, el Something, que entre d'altres coses ha passat a la història per ser una de les poques cançons d'amor, potser l'única, que no diu t'estimo, que no diu I love you. Però ha sonat perquè l'amic Joan Marín ens ha enviat un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com per reivindicar la importància del baix. I ens diu en Joan: segurament tinc una deformació d'atenció auditiva, atès que quan era jove vaig ser baixista del meu grup de llavors i amics de sempre, per això recomanaria prestar atenció a algunes de les cançons on més llueix aquest instrument. Crido l'atenció d'un clàssic com és Something, per exemple, on Paul fa una demostració del seu poder i com una cançó meravellosa es fa més gran, entre altres coses, per la seva línia de baix. Si més no, també aniria bé veure com el baix fa digna una altra cançó dels Beatles, que podria haver quedat en un veritable trunyo. With a little help from my friends. Salutacions, cocos, Joan Marín. I aquesta va ser l'aportació de Ringo per al mític àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sgt. Pepper's i el cor de solitaris.

0: With a little help from my friend. Que els Mustang, en la seva versió al castellà, van dir l'ayuda de l'amistat. I que, segons l'amic Joan Marín, aquesta cançó va ser digna gràcies al baix, perquè, si no, hagués quedat en un veritable truño. I cada loco con su tema, que deia aquell. L'últim tema d'aquesta hora de programa és sempre els més ballats de la història. Un espai que et recordarà segurament nits de farra, amb bona companyia, amb bona música. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Alguna t'haurà fet ballar, no? Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Envia'm un e-mail, cocodrilclub@gmail.com. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que recordaran també molts altres oients. Vinga, avui en posarem dues en aquesta secció. La primera la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
1: Hola, soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si me podíais poner la canción de Nacido para Vivir, de Patrick Hernández. Gracias. Un saludo para Rogeli.

0: born to be alive. Born. Nascut per viure. Un autèntic complepistes, una cançó absolutament rodona. Patrick Hernández. Francès d'origen espanyol. Que gairebé no pot faltar mai a les sessions Cocodril, que per sort celebrem de manera estable els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Encara no has vingut? Doncs portem més de 14 anys i cada vegada en som més. I acabem el programa i aquesta secció amb una bona proposta que ens fa des de Barcelona l'Agustí Segura, que ens demana la banda People Choice i una cançó que aquí es va dir Hazlo Como Quieras. Sí, era de 1975 i era una banda de funky de Filadèlfia. Els seus èxits més importants van ser gairebé instrumentals. Ah, i l'Agustí diu que la seva discoteca preferida es deia JS. Recordo, al barri de Gràcia, oi? Doncs moltes gràcies a tots per participar. Dancing. I un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuth, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
5: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: Què tal, Curro? Com ha rebut aquest homenatge que l'han fet avui aquí a la seva ciutat, a Sant Adrià de Besòs?
1: Bueno, ha sido una alegría inesperada porque, como dije para los presentes, que nunca había hecho nada en el pueblo donde habito, por una cosa o por otra, pero siempre todo mi trabajo artístico o cultural ha sido fuera de aquí. Y me ha sorprendido que la asociación de vecinos de mi barrio, al parecer han averiguado quién soy y lo que hago, y me han ofrecido un homenaje del que me voy francamente feliz.
2: Con ustedes y hasta las 9 en punto de la tarde-noche, Curro Gadella. Saludos pues y bienvenidos a esta sintonía.
1: Porque he encontrado aquí a muchos viejos amigos que han venido después de mucho tiempo sin vernos.
0: ¿Quins records té de les dècades que va passar a la ràdio d'aquesta etapa?
1: ¿Recuerdos en la ràdio? Pues yo qué sé, mira, vinieron una vez a mi programa Abanico de Cantares, Azúcar Moreno, se hacía entonces la ràdio en la calle del Mar, en los altos del cine Verbena, y hacía un frío que pelaba y el techo del estudio era de oralita. Y yo no he visto a las Azúcar Moreno con más frío que en su vida, que hubo que subirles unos cafés y no se iban a quedar allí pues como dos garabatos, porque hacía un frío imponente. Una anécdota.
3: ¿Sabes que no es amor, que es una locura?
1: Anécdotas muchas, momentos buenos, momentos de apuro, tú que eres del medio lo sabes, pero en general yo fui muy feliz haciendo radio. Porque además yo era un presentador de programas, pero muy atípico. Yo me hacía amigo de mis oyentes, he ido a bodas, he ido a bautizos, han venido a comer a mi casa, he ido a comer a casa de cualquiera. En fin, que lo mío era muy diferente a lo que se entiende como comunicador de ese medio, que no era mi manera de hacer. Yo no soy periodista, empecé por... También como una anécdota, ¿no? Por el flamenco, cuando los comienzos de la radio, en 1981. Y bueno, empezamos como una broma que acabó en serio. Hoy celebro de que Radio y Televisión Badalona tengan la importancia que sí tienen.
0: Ha conegut a moltíssims artistes al llarg de la seva vida, també ha descobert talents com el Miguel Poveda, ¿no? Com va ser el fet de descobrir al Miguel?
1: Lo de Miguel, aquí estaba en esta tarde la presidenta de la Hermandad Rociera de la Esperanza, que ella fue la que me dijo, hay un niño por aquí que canta muy bien, acabamos siendo amigos, y bueno, como si fuera mi hijo, su padre y su madre, pues íbamos a comer juntos y tal, el niño cantaba por la Pantoja. Pero vino una cantadora de Cádiz una vez, Paquita Lara, y fuimos a escucharla todos juntos. Bueno, la presentaba yo y estaba él. Y en ese momento a él le picó ya la parte flamenca de lo que él gustaba. Gustaba de la copla, Isabel Pantoja era su ídolo, pero a partir de escuchar a Paqui Lara ya se aflamencó. Y dos años después, porque tiene un oído incomparable, a los dos años fue a la Unión a ganarse los cuatro primeros premios de la Unión, que no ha ocurrido en la vida, en la historia de ese festival. Se los llevó, dicho sea de paso, él se llevó los cuatro premios y yo el de las letras flamencas el mismo tiempo que él.
0: ¿Qué ha significado el flamenco a la seva vida?
1: Bueno, el flamenco es una forma de vivir, una forma de estar. Hay que padecerlo también, porque cuántas noches de vino y copla, como diría precisamente una de las viejas tonadillas. El flamenco hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Noches malas, noches a lo mejor de alguien que se pasa en copa, pero es como se aprende, como se bebe y como te va entrando ese gusanillo y ese venenito que el flamenco tiene. Cuando llegas a entenderlo, es cuando ya no te puedes desprender de un arte semejante. Porque es protesta, porque es alegría, porque es tristeza, porque lo es todo. En el flamenco se encierra, es un cante de protesta, a fin y al cabo. Aunque se hable de amor, también siempre son los desamores los que mandan en ese camino del flamenco. El flamenco es imponente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, Curro. Enhorabuena y que vaya muy bien.
1: Muchas gracias, estoy contentísimo porque, hombre, es bueno que te reconozcan los más cercanos. Los que me conocen hace mucho tiempo, Y esto me viene a demostrar que si uno se comporta regularmente bien, la gente lo tiene en cuenta. Y me lo han demostrado, como ves, en esta tarde.
0: Claro, casi enhorabuena, gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los viejos compañeros.
0: El Ginés és el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que ha organitzat aquest acte, aquest homenatge al Curro. Què tal, Ginés? Com ha estat, com ha sorgit la idea de fer aquest homenatge?
4: Pues bueno, nosotros somos una asociación vecinal de aquí del barrio San Juan Bautista que apostamos por la cultura desde el primer momento. Cada año solemos hacer un acto cultural para estas fechas, para el Día de la Cultura, que es el 21 de mayo. Nos pusimos en contacto con Curro para hacerle un pequeño reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria en el mundo de la cultura. Porque no solamente ha sido un flamencólogo importante, sino que trabajó durante mucho tiempo en Radio Badalona. Y bueno, y también el tema de la poesía. Es una persona del barrio, que vive el barrio y es un... parece ser que es una especie de lince ibérico en extinción. O sea, es una persona que vive en el barrio, compra en el barrio, lee los periódicos todavía de papel, vive al margen del mundo digital y le encanta la lectura, la poesía y hablar con la gente. Yo creo que esa especie está en extinción, por desgracia.
0: Què destacaria de la figura del Curro, que és una persona que ha estat molts anys a la ràdio, com hem dit, què li fa especial?
4: Bueno, él, yo sé que su pasión es la comunicación, la poesía, y en el tiempo de la radio yo recuerdo que lo conozco porque, aparte de todo del tema cultural, él también era entrenador de fútbol, ¿vale? Y entrenaba a un club que se llamaba Atlético San Adrián, y yo jugué con ese club y lo conocí en su faceta de entrenador. Después me enteré que era poeta y que era flamencólogo y que trabajaba en la Radio Badalona. Me enteré con posterioridad, ¿no?
0: Es un orgullo, ¿no?, para el barrio, una persona como él.
4: Es un orgullo porque representa, como te digo, a una generación del barrio que, por desgracia, se va a ir extinguiendo, ¿no? La persona emigrante vino aquí, se integró, habló bien siempre de Cataluña, reclamó, como otros muchos, el estatuto en el año 77. O sea, una persona integrada y que quiere a Cataluña, aunque se siente extremeño y quiere evidentemente su pueblo, pero adora a Cataluña.
0: I una persona molt estimada perquè hem vist que aquesta sala avui s'ha omplert per tal de poder veure aquest homenatge.
4: Sí, sí, la verdad que no nos esperábamos tanta afluencia de gente porque tampoco tenemos tantos medios de difusión. La hemos difundido con carteles a través de Facebook y hablando el boca a boca, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito.
0: Molt bé, Ginés, doncs moltes gràcies i enhorabona per aquest acte.
4: Moltes gràcies a vosotros i eso, que vagi bé.
0: Estem amb la Montserrat Rico, escriptora que ha estat present aquí a aquest homenatge. Montserrat, què tal? Com ha estat el fet d'haver participat avui aquí en aquest homenatge al Curro?
5: Bueno, a ver, para mí, yo siempre he comentado que Curro fue mi padre literario porque él llevaba al encuentro con la poesía en 1992 y ese verano me entrevistó por primera vez, ¿no? Me di a conocer un poco, pues a través de unos versos, pues para comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó ya mi carrera fulgurante hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí en un día tan importante para Curro?
0: ¿Qué significa para usted una persona como el Curro? ¿Qué ha significado?
5: Yo creo que Curro ha sido un patrimonio de la ciudad y sigue siéndolo, aunque ya no esté delante de los micrófonos ni en las ondas. Curro siempre será Curro, ¿no? Aparte de que nos une, pues, una amistad personal de muchos años.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
5: Gracias y encantada.
0: Estem amb el cantador Juan de la Lora, que ha cantat aquí a l'homenatge a Curro Garella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha sido el hecho de poder estar hoy aquí cantando en un homenaje a una figura como Curro?
6: Ha estado muy bien porque para mí es un orgullo a un hombre, a un poeta como Curro Garella, y que se acuerden de él y le hagan el homenaje, pues para mí es un orgullo poder asistir y cantar.
0: ¿Cómo es o cómo ha sido su relación con Curro?
6: Pues mi relación con Curro fue mi principio con el flamenco, que fue incluso el que me metió el impulso para salir para adelante, ¿no? Para hacerme aficionado y meterme en el mundo del flamenco. Y gracias a él, pues estoy en el flamenco y, cómo no, pues cuando ha estado él, está yo.
0: ¿Ha sido de alguna manera un mentor para que pudiera poder dedicarse a esto?
6: Sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de muy buen poeta, es muy buen entendido del flamenco y sabe muchísimo de flamenco. Y la verdad que es un hombre especial.
0: ¿Qué diría que le hace especial?
6: Su manera, yo qué sé, una persona muy culta, muy buena gente, muy humilde. O sea, ya no por ser poeta, ¿no? Ya es la persona.
0: ¿Y qué es lo que han preparado esta tarde aquí? ¿Qué es lo que han cantado en este homenaje?
6: Bueno, pues esta tarde, por Curro le gusta el flamenco. Después de ser poeta les gusta mucho el flamenco. Pues le hemos hecho aquí unos cantes por Alegría, por Soleá, por Bulería. Bueno, varios cuerpos del flamenco. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto yo como mi acompañante Delu, ya que mi otro guitarrista no ha podido asistir por temas personales.
0: Genial, pues muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes.
7: Doncs una abraçada per l'amic Curro Gadella i una altra per tots vosaltres.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un o el dia perquè t'inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament el nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
10: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
11: Bon dia, com estàs?
10: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
11: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
10: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
11: Et diria que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
10: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no? A prendre alguna cosa, a sopar...
11: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes. Gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la. No és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
10: I ara comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
11: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve amb bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això, cap endavant.
10: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
11: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que, bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres, però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible, i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor, llavors, bueno, doncs que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
10: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
11: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això. De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts. L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura badalona, aturen que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i bueno, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
10: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
11: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser. També entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat. Sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, agrairíem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
10: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després del principis d'any.
11: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no?, que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
10: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs, arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
11: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
10: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
11: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem bueno, 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent, opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica. Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes, i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal, i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, bueno, doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
10: Trobeu que, no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
11: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú, mateixa carta, mateixa producció, és un xiri, feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
10: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
11: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
10: I entre setmana? Com està el tema entre setmana?
11: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però, bueno, realment a l'estiu sí que treballem també entre setmana.
10: El tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
11: Sí, bueno, no, jo soc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa realment, a part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, hi ha gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí, al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
10: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
11: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
10: Molt bé, fins ara.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sereny. De fet, avui parlarem de L'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sereny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, gràcies.
7: Quan vas llegir L'or del segon origen, què et va impactar més d'aquest llibre?
12: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, i és fill i net de pagesos de moltes generacions, i no de pagesos que anessin molt boiantes, m'ha semblat entendre, ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell, vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense, pensant en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que ajuda, el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
7: El manual del segon origen.
12: Exactament.
7: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. Sí. I estàs d'acord amb això?
12: Totalment. Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, eh? Perquè tot el, ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant, doncs, tant oralment, per tot arreu del territori. Eh?
7: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
12: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
7: de
12: donar la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? Uh-huh. És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
7: per
12: el futur.
7: Per encarar el futur.
12: Per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
7: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sereny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no?, i que us funcioni especialment bé?
12: Bueno, clar, hem de millorar, eh? Vull dir, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors, doncs, més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha... que amb aquest creuament logres, pues, més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur aniran sent-ho cada vegada. Doncs una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són fruit, adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser... Bueno, és una cosa a tenir molt en compte.
7: Aquesta resiliència de la natura. Sí. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia? O que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
12: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim, amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques... s'intenti com potenciar, s'intenti o es vagi encarat a potenciar això, perquè, de fet, com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, més, vull dir, i també menys petroli, menys energies fòssils que
7: gastem. Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I, per
12: exacte,
7: tant,
12: és que tots els espais,
7: més capacitat d'autosuficiència.
12: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la serralada marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
7: com
12: de coses
7: fan,
12: que
7: no?
12: hi ha no, al supermercat.
7: Jordi Puig i Roc, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
12: Bueno, sobretot amb la calor... Amb la calor que cada cop és més forta i temps abans, llavors, doncs, les plantes pateixen més.
7: Sequeres, pateixen, no?
12: Sí, pateixen més de... La sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també, doncs, aquest any, perquè és un any com atípic, no?
7: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està davant més preparada?
12: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura... és més resilient si té en compte, doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda a que
7: el canvi climàtic desacceleri, sí, no?
12: I el no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
7: s'empobreixi, no?
12: S'empobreixi i necessita molta més aigua. Mm-hmm. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. Mm-hmm. És que són coses que
7: L'altre dia parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, Lídia Casanovas, que justament està inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen el cabell humà tallat, després de cada talla a la perruqueria, per, entre d'altres, fer barreres recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius. I, per tant, cada
12: tal
7: vegada...
12: Tal qual la llana de les, la llana de les ovelles, per exemple, que abans
7: també s'utilitza, no?
12: Era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits... tèxtils, parlem de moltes coses a la vegada, no? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més, pensar més.
7: Mm-hmm. Un de, ja que avui parlàvem d'aquest mm-hmm. llibre, d'aquest llibre que s'anomena L'or del segon origen, doncs deixa'm també que et pregunti, perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? Mm-hmm. I tu també n'ets una defensora. Mm-hmm. Per què són tan importants?
12: Això... perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà lo seu, Catalunya tindrà lo seu, Andalusia tindrà lo seu, són plantes que s'han adaptat a les condicions tant
7: i que garanteixen
12: del
7: aquesta
12: sol,
7: diversitat,
12: que,
7: no?
12: Són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com en unes condicions, no? I guardant aquestes llavors, penso que sempre s'han guardat... Ell, aquest, en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals, de fet és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per sort n'hi ha moltes entitats d'aquestes. Uh-huh. Que estan aquí, van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, a tot això hi ha molt maca, que algun dia potser els convidarem perquè ens ho expliquin.
7: I tant.
12: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
7: Uh-huh. El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social que posaria també en el focus.

0: manera de funcionar, no? No hi, no n'hi ha una, dalt, una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent, i alguns a baix, vull dir, alguns a baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge, i així ho valorem i hem de tenir en compte.
1: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi
0: molt
1: bé.
0: I a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui parlem d'un cas també que marca un abans i un després en la lluita contra l'amiant al metro de Barcelona. El Tribunal Suprem ha confirmat la incapacitat permanent total d'un treballador jubilat en una sentència que reconeix que la seva malaltia pulmonar és conseqüència directa de dècades d'exposició a aquest material tòxic. Parlem d'en Rafael Rubio, un badaloní que va treballar més de 40 anys als tallers de Vilapiscina i que pateix afectacions respiratòries derivades de l'amiant. És una resolució, com deia, històrica perquè obre la porta a altres casos similars, probablement, i posa també sobre la taula una pregunta clau. Fins a quin punt es va protegir o no els treballadors durant aquells anys? Avui ens acompanya el mateix Rafael Rubio. Bon dia, Rafael, com
4: bon
1: estàs?
4: Dia.
1: I també tenim a l'altra banda del telèfon l'advocat del col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, l'Àlex Tisminetzi. Què tal? Bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
1: Àlex, quina transcendència jurídica té aquesta sentència i el cas d'en Rafael? I per què?
5: Doncs és una sentència molt important perquè és la primera sentència del Tribunal Suprem respecte a un treballador que està viu del metro de Barcelona, que declara que va estar exposat a l'amiant al metro de Barcelona i que té una patologia per culpa d'aquesta exposició laboral.
1: Uh-huh. Hi ha molts casos, com el d'en Rafael, que estaran condicionats per aquesta sentència? En porteu d'altres?
5: A veure, nosaltres fins ara només hi ha hagut dues sentències fermes que hagin declarat l'exposició a l'amiant al metro de Barcelona. Una va ser, una ha estat aquesta, i l'altra va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el cas d'un treballador que va morir a causa de l'exposició a l'amiant. Mm-hmm. Però nosaltres ara mateix tenim fins a 8 sentències més a l'espera de judici.
1: Per casos similars, als del Rafael?
5: Correcte. Viudetats o malalties o treballadors que estan exposats o treballadors que han causat defunció per l'exposició a l'amiant.
1: Podria haver altres casos que haurien quedat invisibilitzats durant aquestes dècades?
5: Nosaltres estem segurs que hi ha moltíssims casos que han quedat invisibilitzats. Per què? Perquè el metro fins ara no reconeixia aquesta exposició a l'amiant. I, per tant, hi ha hagut moltes malalties, càncers de pulmó, patologies pulmonars, que es van declarar com a comunes, que no tenien res a veure amb el metro, però que en realitat venien d'aquesta exposició a l'amiant al metro de Barcelona.
1: Rafael, què significa per tu que el Tribunal Suprem confirmi aquesta resolució? No? En algun moment vas tenir la sensació que no reconeixeria mai que la teva incapacitat havia estat causa de l'amiant, o mai vas pensar que era una causa perduda?
4: Bueno, yo estaba convencido de que saldría lo que ha salido. ¿Por qué? Porque nadie como nosotros en los años 70 sabíamos lo que había dentro de la cochera, que era amianto en todos los sitios. O sea, las zapatas de los trenes eran de amianto, la gente mayor, que murieron muchos, que ni lo sabrían de que habían muerto. Las zapatas de freno eran, por ejemplo, de amianto, eso se gasta, eso tiene un grosor de 4 o 5 centímetros y eso se va
1: expandiendo. Es un disc que es va gastant i que el pulsim, diguéssim.
4: Pero en el caso concreto de un compañero mío, de las personas mayores de los años 70, que murió en el 80 y pico, no sé, la verdad no sabemos de qué murió. Estaba conmigo en el torno y él había estado mucho tiempo respirando eso. Es decir, si tú estás trabajando en un torno de un tren que está elevado, que tú estás debajo, uh-huh, en un foso de 2 metros de profundidad y el tren está arriba, cuando la herramienta está cortando todo el material, tanto de discos como de la rueda, ese polvo se convierte, porque la zapata era de, luego los aisladores, los disyuntores principales, que esos son piezas de amianto, que entonces las había, que esas piezas de amianto lo que hacen es proteger cuando hay un arco de corriente, porque el amianto no arde. Uh-huh. Y entonces esas piezas nosotros las limpiábamos. Cuando no tenías una faena en concreto porque el tren no había entrado a revisión o lo que fuese, pues cogían y nos decían, oye, ponerlo ahí y ir limpiando. Nosotros las lijábamos, las piezas se lijaban y entonces el polvo te caía encima. Luego te soplabas con una manguera. y los mayores

0: decían, aquí vamos a morir todos, en aquellos años. Nos daban leche, que tampoco se entiende, ahora y dicen que, bueno, se quedan asombrados que por qué nos daban leche, para respirar aquello, porque respiraba aquello, y entonces, pues, lo pasamos muy, muy mal, porque era todo amianto.
1: Han hagut de passar molts anys perquè arribi ara aquesta resolució del Suprem. Això et fa pensar, finalment, no?, que la justícia funciona, tot i que potser doncs, també penses que arriba massa tard. Quants anys fa que va començar aquest litigi?
0: Esto empezó en el 2016, me parece que...
1: 10
0: anys. Sí, en el 2016 me parece que el Alex lo sabrá mejor que yo cuando empezó.
2: Sí, sí, el procediment va començar el 2016, i el que ens hem trobat és que la política una mica del metro de Barcelona en tots els procediments és endarrerir-ho al màxim possible. Es provoquen suspensions, es provoquen canvis de data, i llavors el que ha passat és que s'allarga molt, molt, molt, molt els procediments.
1: I això genera també un cert desgast, no? Aquesta sentència fa justícia no només al Duca, sinó a tota una generació de treballadors, Rafael, no? Coneixes altres companys d'aquests 8 casos, no?, que ens deia també l'Àlex, que van patir aquestes condicions similars?
0: Sí, bueno, claro, ha habido otros que lo han tenido, el caso del compañero que murió, y también los que al final, pues no, ¿por qué? Pues no se sabe, pero vaya, los que murieron hace muchos años, que no se sabe, o sea, ciertamente no se sabe si fue de eso o no fue de eso, pero sí que eso se estaba produciendo. Y entonces estábamos convencidos de que el tema del amianto estaba ahí y ya está, o sea, no había más. No sé si lo sabían, no teníamos ningún tipo de protección de nada. No existía una mascarilla, no existía... No teníamos ni trapos para limpiarnos las manos. O sea, es que no había de nada, de nada, de nada, de nada. O sea,
1: quan vas començar a treballar al metro, Rafael, eres conscient que estaves exposat a un material perillós?
0: No. Nosotros se empezó a rumorear cuando nos mandaron, una vez que nos mandaron a todos los de la cochera, porque uno había cogido no sé qué enfermedad y nos mandaron a hacer una revisión a todos. Y a partir de ahí fue porque, claro, es que tampoco nosotros, yo concretamente y muchos, no sabíamos que el amianto hacía esas cosas. O sea, que perjudicaba tanto,
1: que
0: es que tampoco
1: tóxic, no?
0: Lo sabíamos.
1: Sobretot quan es trenca o quan es manipula, no?
0: Sí.
1: Que és el problema. Abans deies, lijaven peces de...
0: Claro, luego estaban los suelos de los trenes, que los sacaron los suelos de los trenes, que eso se hacía con fuego, era el suelo donde pisan los pasajeros, eso estaba ahí, era de pintura de amianto. Y entonces, nosotros no lo hacíamos cada día, que por cierto, la persona que era una empresa externa que lo hace cada día, que el Alex debe, pareja me parece que se llamaba, o se llama, perdona, no. Y esta persona es la que lo hacía continuo, pero cuando nosotros, te vuelvo a decir lo mismo de antes, cuando no tienes una faena en concreto, pues un día que no tienes tú tu faena, pues te dice, mira, iros a arrancar suelo, con soplete y cortando con una mola. Pero nosotros no sabíamos que eso existía, el amianto ahí.
1: Alex, ara ens dèieu que fa 10 anys que va començar aquest procediment i el doneu ja per tancat o encara hi ha pendent un judici, per danys i per judicis?
2: Encara hi ha pendent un judici, de fet el teníem fa poc, fa una setmana o dues, i va haver una nova suspensió provocada també pel metro de Barcelona perquè, bueno, pues, a nivell processal, desgraciadament, si una de les parts vol endarrerir al màxim el procediment, pues, ho va provocant. Però entenem que tindrem el judici properament, els danys i perjudicis, i també pues, tenim el judici a l'octubre també d'un altre treballador de danys i perjudicis, que és l'altre que s'ha declarat per sentència ferma la viudetat, diguem, en aquest cas, per malaltia professional. Però és veritat que s'estan allargant molt els procediments, però nosaltres entenem que és una tàctica dilatòria, per això, perquè dèiem, de desgast, i també perquè com que, bueno, també és una empresa pública, no li agrada tenir aquestes notícies i quan més tard siguin, doncs millor per ells.
1: Què és el que reclamareu en aquest judici per danys i perjudici?
2: En el cas concret del Rafael, ell va treballar al metro de Barcelona durant molts anys, va estar exposat a l'amiant, això és cosa jutjada, ho ha dit el Tribunal Suprem, té una malaltia que és l'asbestosi, que és una malaltia que només és provocada per l'amiant, que és que el pulmó té com una espècie de cicatrius, i això està causat per una sèrie d'infraccions a l'empresa, que és que no li donaven cap mena d'informació, de formació, mascaretes... Bueno, havia tota una sèrie de requisits, doble taquilla, havia una sèrie de requisits, extracció localitzada, que havia de complir l'empresa ja des dels anys 70,
1: i que,
2: no va complir cap d'ells. Per què? Perquè entenia que no tenia amiant i, per tant, no complia cap normativa. I, per tant, demanarem a l'empresa que indemnitzi el Rafael en la quantia que entengui el jutjat.
1: Després de tot el que has viscut, Rafael, què et pesa més, la malaltia en si o la sensació de que es podria haver evitat?
0: A ver, que se podría haber evitado, sí, que claro que se podía haber evitado. En aquellos años, no sé, porque es que había uralita, nosotros hasta un tejadillo que había en el patio era de uralita, lo que era la uralita antigua, y había mucho. En aquellos años no sé yo si se podría haber evitado, porque tampoco, pero yo creo que sí. Pero lo que más te fastidia ya no es la sensación de que la empresa, cuando yo en el 2013 o 14, es que no me acuerdo cuándo fue, yo empecé a toser y echaba sangre por la boca. Entonces yo me fui a Canruti y con el tratamiento, etcétera, etcétera, me dice, el neumólogo me dice, ¿tú tienes, has trabajado con el amianto? Digo, sí, porque ya se estaba moviendo eso. Digo, sí. Bueno, pues el caso es que él me dijo, dice, no, es que tú tienes lo que es la fibra, porque eso no se deshace. Cuando lo respiras se te clava en el pulmón.
1: Entonces, una microvena
0: dio aquello. Vale, pues entonces, ¿qué hizo la empresa a partir de ahí? ¿Negarlo todo? Es mentira. Incluso una persona importante del metro, del servicio médico, me dijo, oye, ¿no podrá ser que tú lo has cogido fuera de aquí? Yo me fui al ejército, estuve 18 meses, del ejército vine y entré en el metro. He estado 42 años en el metro. Digo, pues no sé, puede que lo cogiera a lo mejor, no sé, de hacer gimnasia en el ejército, pues pudiera ser. Lo han negado todo. Lo han estado negando todo. Hasta que luego ya sí, ya en el 2001 concretamente, había materiales nuevos y viejos y vinieron y dijeron que todo había que tirarlo a la basura. Pusieron un container, pero después de eso lo han seguido negando. Un consejero delegado de la señora Colau dijo que ese trabajador, esa persona, esa que no conozco, como
1: per tant, el que més pesa és aquest negacionisme, aquesta impotència per
0: diguéssim
1: que assumeixin aquesta responsabilitat.
0: Claro, él salió, cuando dimos la primera rueda de prensa, él salió por otra emisora y un medio de comunicación, que no sé quién fue, me dice, oiga, ¿usted está seguro de que...? Dice, porque el consejero delegado del ayuntamiento, de la señora Colau, estaba diciendo que era mentira, que en el metro no había amianto. Cuando ya se había demostrado que sí que lo había.
1: Àlex, què passa a partir d'ara? Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, entenc que ja no hi ha cap opció a recurs?
2: No hi ha cap recurs. De fet, aquest últim recurs que ha fet l'empresa, que és el de cassació al Tribunal Suprem, no tenia cap possibilitat d'èxit per part de l'empresa. Simplement el van fer per dilatar encara més el procediment i per poder dir a la roda de premsa, com deia el Rafael, a l'última, que tot això no era ferm i que ells estaven totalment en contra d'aquesta sentència i que no ho reconeixien. I, per tant, aquesta sentència és ferma, no es pot recórrer i, per tant, és cosa jutjada. Cosa jutjada vol dir, des del punt de vista jurídic, que ningú pot discutir que el Rafael va estar exposat a amiant al metro de Barcelona i que té aquesta patologia per aquesta exposició.
1: Per aquesta causa,
2: entenem que això, clar, el que entenem que això és molt important perquè cada sentència el que ve a dir és determinar jurídicament, com a cosa jutjada, el que està negant el metro. I no només ajuda el Rafael, i també pues, li diu que el que ell sap que és veritat, pues és veritat, sinó que li pot obrir la porta a altres treballadors que amb aquesta patologia, perquè a poc a poc, tot i que l'empresa ho nega a cada sentència i a cada judici i a cada procediment, s'està obrint l'escletxa de la realitat i era que sí que s'estava exposat a l'amiant al metro de Barcelona.
1: Després d'haver provat que l'amiant ha estat la causa de la malaltia, penseu que serà fàcil que reconeguin aquests danys i perjudicis en el pròxim procediment?
2: No. És dir, o sigui, la nostra experiència amb el metro de Barcelona serà que vindran a resistir-se al màxim possible.
1: Que res és fàcil, primer,
2: No, primer, intentant allargar el procediment al màxim possible, si pot ser fer el judici aquest d'aquí 3 o 4 anys millor que d'aquí 6 mesos, i després la segona part que faran és portar grans especialistes a discutir fins i tot que realment el que té el Rafael és de l'amiant o no, quan ja ho ha dit la sentència ferma. Però fins ara la nostra experiència amb el metro de Barcelona és que s'estan gastant molts diners públics amb advocats, pagant especialistes, per dir una cosa que no és certa, que és que no hi havia ni anar al metro de Barcelona.
1: Mm-hmm. Rafael, i a l'altra banda, doncs, es trobaran amb el teu cas i la teva perseverança, eh?
0: Sí, o sea, yo no lo hubiese hecho. Yo solo, por mí no. Pero gracias a los compañeros de CGT, del metro de Barcelona, pues me dijeron, oye, si tienes amianto, ¿por qué no denuncias? Porque nadie lo había hecho, o sea, la gente lo sabía, pero bueno, lo iban dejando. Y digo, así, digo, pero claro, yo no voy ahora a contratar a un abogado y me voy a gastar el dinero y que luego me digan que no o lo que sea. Y entonces, entonces nos pusimos ellos me pusieron en contacto con Ale, con el servicio de abogados de Ronda.
1: De Colectivo Ronda.
0: El Colectivo Ronda y entonces, a raíz de ahí, pues fuimos tirando y hemos pasado por todos los procesos. A mí, yo he tenido que ir a la Ciudad de la Justicia también a un médico forense, que el médico forense me hizo 20.000 preguntas y yo le expliqué cómo se había trabajado allí. Que yo no sé si era la empresa... A ver, yo creo que, por ejemplo, los jefes que nosotros teníamos, yo creo que ellos, los que estaban con nosotros, yo creo que ni lo sabían tampoco. Eso estaba, si lo sabían, más arriba, o sea, abajo, no lo sé. Pero bueno, lo que te fastidia es eso, que traten de negarlo todo y la justicia, antes me ha dicho la justicia. Sí, yo creo en la justicia porque la justicia aquí, en este caso, ha dado la razón a la verdad. Porque se han sido tres jueces, el primero, el segundo de aquí de Barcelona, de Cataluña, y el Supremo de Madrid. O sea, y aún siguen teniendo dudas. Bueno, pues que vayan y se lo preguntan al médico forense, que fue el que hizo el informe.
1: Rafael Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Àlex Tisminetzi, del col·lectiu Ronda, també gràcies per aquesta estona de conversa i per explicar aquest cas. Que vagi molt bé.
0: Vale, ale, adiós.
3: Adéu. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I si en Jordi Merca us ha convençut que ja tindria mèrit i ja voleu començar, com ell insistia, a decorar la casa pensant en el Nadal, molt d'atenció també als consells que avui ens porta en Ricard Boter de la drogueria Can Boter de Badalona. Què tal? Com
5: bé,
1: estàs? Molt bon dia. Sí que és veritat que la gent... Els carrers ja estan tots decorats, a punt també perquè estan cesa del dia 22. La gent també s'espavila cada vegada abans a l'hora de decorar casa seva?
5: Sí, abans tot va molt abans. Penseu que les compres de Nadal de les tendes igual es fan a l'estiu. Doncs ja tens la maquinària tota preparada.
1: Molt bé. I què és el que més us demanen, no?, a l'hora de decorar?
5: Home,
1: per exemple, parlàvem això del calendari d'Advent.
5: Ara ve l'època dels calendaris d'Advent, de les flors de Nadal, de les espelmes d'Advent, perquè hi ha les corones d'Advent, hi ha els calendaris... Són moltes tradicions que venen de la nostra tradició cristiana, no?, i que s'han anat adaptant i modernitzant, però que tenen aquest fil conductor.
1: Molt bé. Per exemple, calendari d'Advent, com el podem preparar a casa? Que deia, jo no el puc comprar perquè sóc al·lèrgic al gluten.
5: Home, l'ideal és fer-te'l tu, com dèiem. Calendari d'Advent, al final, és una estructura amb 24 espais on tu pots col·locar el que vulguis, fins i tot. Últimament he vist molt de moda calendaris d'Advent amb maquillatges, que la canalla va amb bojos per això.
1: Ah, sí, Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, però llavors tu tens el calendari d'Advent, que te'l fabriques tu, venen ara molts amb fusta, que en tenen tot de calaixets, i poses el número, i la idea és tenir una sorpresa cada dia, no?
1: Bossetes de paper, es poden fer servir mitjons, el podeu fer a casa reciclant, com és tan habitual, els rotlles fins i tot del paper de vàter, no? I d'aquesta manera...
5: Tota la tradició de... Sobretot venia bastant dels mormons. Era reaprofitar tot el que tenies per casa per decorar les coses. Etiquetes de la roba, els botons que sobraven, tot aquest tipus de coses, i ho estampaven tot i feien un collage.
1: Uh-huh. Veus? Bona idea. I normalment sempre hi ha un dolç amagat a dintre, o pot ser qualsevol cosa?
5: Pot ser qualsevol cosa. El dolç crida molt l'atenció i la canalla els agrada molt. Vull dir que sempre ajuda.
1: Què és el que us demanen, també? Ara parlaves d'espelmes, no? Quines són les més habituals en aquesta època de l'any?
5: Penseu que les espelmes, tradicionalment, hi havia tot aquest procés de preparar, diguem, l'esperit per al fet del Betlem, no? Del fet del naixement. Llavors, durant els 24 dies que precedien a tot plegat, s'encenia una espelma cada setmana, els més fervents, o espelmes grosses, normalment de quatre colors diferents, i s'encenia una espelma per setmana que durava tota la setmana, o sigui, la tenies encesa sempre. I llavors anaves encenent setmana per setmana fins que el dia 24 ja era el dia de nit bona.
1: Els colors, interpreto, més sol·licitats ara pel Nadal, que són el vermell, els daurats, els verds, poder...
5: Us diré que és una mica estrany, eh? Violetes. Violetes, colors verds... també hi ha vermells, sí, però la idea és que cridin l'atenció.
1: Uh-huh. Molt bé. I el mateix, diguéssim, amb qüestió floral, vosaltres també teniu la floristeria allà a tocar de la mateixa drogueria, sí que és veritat que molta gent decora la porta de casa, decora també la taula, no? Es demana això, els remets de ves, que ara comentàvem també amb en Jordi. Quina és la planta més habitual?
5: Bueno, la ponsètia és la planta de Nadal per excel·lència. El ves que deia ell, també, amb molta tradició, es fan els remets de la sort, també aquesta tradició que deia que és una planta que no tenia arrels, que era una planta que sempre vivia a l'aire i estava entre la terra i el cel, i per això se li va donar aquesta cosa de que era una planta que donava bona sort. Pues el ves, els remets aquests de ves, la ponsètia, és el que més es ven aquests dies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard, i fins la propera. Ja sabeu, si voleu, si sou d'aquests previsors, i voleu anar escalfant motors amb això del Nadal, perdó, aquí queden algunes idees. Gràcies, Ricard.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li encanta classificar i fer llistes. Quina és la ciutat més bonica? Quins són els restaurants més famosos? La literatura no s'escapa d'aquesta dèria. I una pregunta recurrent és la de qui és el millor escriptor o escriptora de la seva època? Com bé us podeu imaginar, és un debat molt profund on caben les postures més diverses. Per a nosaltres, si haguéssim de triar l'autor més important del segle XX, aquest seria, sens dubte, John Ronald Reuel Tolkien, autor d'obres tan capdals en la literatura i la cultura popular com El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Tolkien havia creat molt més que una novel·la de fantasia. Havia construït un món amb la seva pròpia història, les seves llengües, els seus mites i una èpica que bevia de les arrels profundes de la literatura europea. Era, i encara és, un autor que ha influït generacions de lectors i d'escriptors i que continua marcant la nostra manera d'entendre la fantasia, la mitologia i, fins i tot, la condició humana. Avui, a les portes de Troia, obrim les pàgines d'aquest llegat i ens endinsem en la vida, l'obra i el món de J.R.R. Tolkien, l'autor del segle. Benvinguts al món de Tolkien. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada de les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta nova temporada per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
3: Què tal? Què tal les vacances?
4: Molt bé.
3: L'estiu bé?
2: Piles recarregades, com sí, se sol dir. Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a l'Enguàrdia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
6: Què tal? Estic una mica decebut perquè pensava que em saludaríeu dient allò d'un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs. No? Que ja s'ha de ser cabrons, no? Perquè és que han de tenir molta... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols, no?
2: Exacte.
6: Però dius bon dia, un estel brilla en l'hora... Escolta, bon dia, no?
2: Rapidet.
6: Posa't a treballar, deixa'm en pau.
2: Exacte. La primera pregunta per començar el Troia d'avui és: per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
6: A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la...